Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Amb quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. Un home de 28 anys ha resultat ferit de gravetat a Texas pels trets d'un agent d'immigració dels Estats Units. Va passar ahir a Austin i la víctima seria un migrant veneçolà. Segons explica un testimoni de l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent i el congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei. Més notícies, Carola Gil.
2: Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental. Mentre l'extrema dreta arrasa, el canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical.
1: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president, Manfred Weber, i coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir que se'ls expulsi immediatament.
2: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zeroport van sortir ahir al centre de la ciutat per protestar. Jaume Osete, portaveu.
3: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes... És un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policies per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.

0: Rècord d'assistència al Festival B de Barcelona amb 35.000 persones. Són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts, de dijous a dissabte al Parc del Fòrum.
1: Hi han actuat Maria Arnal, a qui podem sentir, Muska, Guitarrica de la Fuente, Rusowski, Lorna, La Plazuela i Viznaga, entre d'altres. En total, una quarantena d'artistes amb tot tipus de propostes, com ara pop i reggaeton, i també música urbana. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
0: Esports, el Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
1: A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
0: La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 100

0: Les 5 i 5 minuts, què tal, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia,
2: bon, bon dia.
0: Bon dia. Soneta.
3: Una mica.
0: Us costa arrencar?
1: Ja ho farem, eh?
0: Penseu que ens queda tota la setmana, eh?
1: I tota la temporada,
0: i també. Tota la temporada, i el setembre encara dura. Per sort li posarem una mica d'humor.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 21 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i a la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca, ho haureu notat, a l'interior, i algunes boirines. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Calafell el sol sortirà a les 7 i 40 minuts del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 13 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana, l'actriu Naomi Watts ha rebut el Premi Donosti al Festival de Sant Sebastià i en recollir-lo ha dit unes paraules que està bé destacar.
0: Vinga.
1: Em van dir que m'afanyés, que la meva carrera s'acabaria als 40 anys i aquí em teniu. Les dones de la meva edat necessiten veure'ns fent cinema.
0: De fet, fa pocs dies també hi havia l'actriu Vicky Luengo que reivindicava exactament el mateix, per tant, celebrem el que ha comentat aquest cap de setmana Naomi Watts. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio i avui què passarà?
2: Avui amb el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez per comentar aquest avís d'una possible nova entrada massiva a Ceuta. També tindrem l'alcalde de Girona Lluc Sarelles. Parlarem de l'amnistia perquè demà ja poden començar a passar coses, es reuneix el Constitucional i farem cor i agora esportiva, que el Barça és encara més líder.
0: Doncs tot això a partir de pràcticament una hora amb Ricard Ostrell i molta atenció perquè avui per començar la setmana ens posem nostàlgics.

0: Si un dia he de tornar és una cançó que forma part del disc de Sau Quina nit, un disc que es va publicar l'any 1990. Hi ha un moment de la cançó que diu "No espereu res de mi", i és precisament el títol del documental que podeu veure a la plataforma 3Cat i que explica la vida de Carles Sabater fora de l'escenari a través d'imatges inèdites de la seva carrera personal, a través de la seva càmera personal i dels testimonis del seu cercle més íntim. Si no l'heu vist, ja teniu una bona opció televisiva per avui. Toca recordar el sempre estimat Carles Sabater, perquè avui hauria bufat 64 espelmes. Malauradament ens va deixar molt aviat, només tenia 36 anys. Però el seu llegat musical i artístic és present en dies com avui. I amb el permís de Carles Sabater, els matiners hem tornat i ho tenim tot llest perquè ho espereu tot de nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment de dormir amb Carola?
2: Doncs mira, aquesta matina

0: Ha sortit una notícia que agradarà als fans de Brigitte Bardot, perquè avui surten a la venda en subhasta 300 lots d'objectes de l'actriu. La bona notícia és que la majoria tenen un preu de sortida inferior als 100 euros.
1: Està molt bé.
0: Entre els objectes que se subhastaran hi ha des d'anells de brillants fins a un exemplar del Kama Sutra.
1: Els beneficis... Aquestes hores del matí...
0: Aquestes
1: lunetes... No sé si l'utilitzaríem per anar a dormir o per practicar sexe ara mateix.
0: Jo crec que ens la faríem tots ara mateix. Els beneficis es destinaran a la seva fundació de defensa dels animals. Els admiradors de la figura icònica, que recordem que va morir el desembre passat als 91 anys, han acudit els darrers dies en massa a contemplar els prop de 300 lots exposats a les sales de subhastes Drouot, al centre de París. Avui se subhastaran mobles, roba, imatges religioses, cassoles i també una àmplia col·lecció de retrats de Bardot. Alguns d'ells, clar, com és d'esperar,
1: eròtics. Sí, evidentment, sí. Doncs estarem pendents també d'aquesta subhasta. Gràcies, Carola.
0: A vosaltres.
1: Avui el món és un lloc una mica millor per històries com la de la botiga Torrente a Barcelona. Andreu Merino.
2: És una botiga d'aparellams ubicada al carrer Marquès de Barberà, al Raval. La particularitat és que va obrir el 1860 i ha funcionat de manera ininterrompuda fins ara, tal com explica l'historiador Dani Cortijo al Nació. Els barcelonins reconeixeran l'establiment per una característica de l'entrada, on una gran mà de ferro subjecta un llamp. La botiga ha subministrat parellams a la catedral, a Santa Maria del Mar i també al Palau de la Música, entre d'altres. I en un moment en què molts comerços es veuen obligats a tancar per la pressió dels lloguers, és una alegria que aquesta botiga continuï aguantant després de més de 160 anys i per molts més.
1: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. El Japó és el primer país de superar la xifra de 100.000 persones en 100 anys o més.
3: Sí, són dades que ha fet públiques el Ministeri de Salut del país, una xifra que, per cert, creix de manera exponencial. De fet, respecte a l'any passat, s'hi han sumat 7.914 persones més. Amb totes aquestes dades, el 88% són dones. I si us pregunteu quin és el secret, doncs, d'entrada, la dieta, perquè mengen principalment peix, verdures, arròs i bastants pocs greixos saturats. També tenen un estil de vida molt actiu, és molta gent que camina, que va en bicicleta, que es tire, que fa gimnàstica. Aquí també s'hi sumen els avenços en la tecnologia mèdica i, atenció, un sistema de salut universal que atén, doncs, totes les persones grans.
1: Doncs ens haurem d'apuntar la recepta per arribar als 100 anys.
3: O anar a viure al Japó.
1: Quin 98 anys i encara fent els matiners.
3: Ui, ja en parlarem.
1: Ja en parlem d'aquí 50 anys. Dos minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Divendres s'estrenarà a Palau Sator, al Baix Empordà, el documental Pessics de Memòria. Ot Serra.
4: I el Palau Sator ha canviat molt, de 40 anys enrere o 30 cap aquí ha canviat.
5: A partir del testimoni de dones de diverses generacions reconstrueix com era la vida quotidiana en aquest poble durant la segona meitat del segle XX. Són una vintena de persones entrevistades, veïnes de Palau Sator, Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julià de Boada.
4: Matàvem les gallines.
6: I el cuix també, les cuixàvem.
7: Anàvem a estudi peu. Del Mas, el poble...
5: Els impulsors volen donar protagonisme a les dones que en aquella època sovint quedaven subordinades als homes. El documental es projectarà divendres a les 7 de la tarda a la Casa de la Vila de Palau Sator.
1: I Barcelona tindrà una xarxa de supermercats assequibles a partir de l'any que ve.
3: Sí, el primer obrirà al barri de la Marina del Prat Vermell, no del Plat. Serà un local en un edifici municipal i ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
8: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
3: S'hi podran comprar productes a preus assequibles i estarà dirigit a la població més necessitada. Amb aquest pla pilot, Barcelona segueix els passos de Nova York, on els supermercats públics també s'inauguraran aquest any vinent. De fet, Collboni ho ha anunciat després de reunir-se amb Zoran Mamdani, que és l'alcalde de la ciutat nord-americana.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Ens despertem plegats des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i és que tal dia com avui, però de l'any 1974, Barry White arribava al número 1 als Estats Units amb Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: Babe era el seu primer número 1 com a solista i, de fet, l'únic que aconseguiria al capdavant de la llista Billboard. Al Regne Unit el tema també va triomfar, va arribar fins al número 8. Barry White es veu que no volia ser cantant al principi, a ell ja li anava bé estar darrere fent de productor, fins que va decidir llançar-se a escriure i provar amb aquest tema, un tema, per cert, dedicat a la seva dona i musa, Golden White. How can I explain all the things I feel? You've given me so much.

0: Amb la música de Barry White hem arribat ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, i avui al programa volem recordar una de les artistes més estimades del país. Us parlem de la Núria Feliu.
1: Elàstics, xiquets encantats, porto el meu enamorat i un barret de costat de color verd.
0: Ai, és que tal dia com avui, un 21 de setembre, va néixer la Feliu, i és per això que avui al programa recordarem alguns dels seus grans moments al programa El convidat d'Albert Tom, a TV3.
2: Sí, Núria Feliu va explicar algunes curiositats de la seva manera de viure.
3: Tu vius sola?
4: Sí.
3: Sempre has viscut sola?
4: Jo he viscut sempre sola, si no he viscut mai, sí. He tingut rotllos, eh?
3: Home, ja m'ho imagino.
4: Però, bueno,
3: ja m'ho imagino.
4: Home, tampoc, eh? Perquè...
3: Però mai conviure.
4: No, conviure no, no. Jo estic encantada, sempre dic que és una soledat escollida meravellosa. Estic més bé que mai, ara de debò, eh?
0: Doncs aquí era el primer dels molts comentaris i moltes de les confessions que va fer Núria Feliu al seu moment, perquè també, de fet, va explicar moments de la seva joventut.
2: L'Albert Tom li va preguntar si es veia guapa quan era jove, i això és el que responia.
4: No, jo diria que guapa, guapa, no. No, vaja, jo no m'hi veig.
3: I de jove t'enduies els nois o et costava?
4: No, no, no, no. Jo he estat sempre molt tímida. Vaig ser molt tímida, molt. I a més, era molt coco. No, no, no. No anàvem a ballar, saps? I a mi no em treien a ballar, saps? Em treia a ballar el papa per les festes majors, parlo jo, saps? I no, no, no, no tenia gaire ganxo, no.
0: Qui s'atreveix a no treure a ballar Núria Feliu en el seu moment, per favor? No
2: podem passar...
0: No, home, fatal. No podem parlar de la Núria Feliu sense recordar un moment important de la seva vida.
2: Sí, ella era del barri de Sants i sempre havia desitjat una cosa, tenir una geganta.
4: Vaig pensar, a mi m'agradaria tenir una geganta. Si me la fan després de morta, que deixo escrit que vull una geganta, no la podré controlar, no la podré mirar i tot per l'altre. I per què vaig esperar a morir? Me la faig. I aleshores els geganters d'aquí Sants són els que se n'encarregaran de treure'm a ballar, perquè no vull tenir una geganta allà quieta com una mòmia. Mm. Jo vull sortir a ballar, saps?
3: Què val fer-se una geganta?
4: Home, depèn, perquè jo va amb tanta pedreria, però no. Jo em crec que era més cara. Jo crec que deu valguer uns 5.000 euros, comptant-ho tot, eh?
0: Ai, la Feliu sempre serà la Feliu, una de les grans folklòriques del nostre país. I quan sona aquesta música vol dir que obrim la revista dels matiners. Ho estàvem comentant també a l'inici del programa. De fet, l'hem recordat aquest cap de setmana. Naomi Watts ha recollit el premi a la trajectòria i s'ha atrevit amb l'euskera.
2: Ha sigut aquest dissabte, com dèiem, al Festival de Sant Sebastià, i ella, doncs, ha intentat i ha volgut dir gràcies així.
5: Ja bon, donòstia. I'm trying. Es que digo gosh... Okay. I'm all right. Es que digo gosh... How do I say it? Donòstia. Gosh, okay, yeah.
2: Ja està, ja ho intenté,
0: Esquercasco.
2: Esquercasco. Va amb la xuleta, va amb el paperet.
0: Ha de costar.
2: No se n'acaba de sortir. Després sí que va amb anglès, diu que està molt emocionada, que segueix sentint tot aquell formigueig a les cames. Un premi que, per cert, l'ha rebut en mans de Bayona, que la va dirigir a la pel·lícula Lo Impossible.
0: 10 minuts, 5:45 del matí. També hem de parlar de Maya.
6: Hay un parque en mi.
0: La Lara s'està emocionant amb aquesta cançó, que ella mateixa ha carregat a l'ordinador dels matiners.
2: És preciosa, m'agrada molt.
7: És preciosa, eh?
0: Parlem de Maya perquè s'ha fet viral per un vídeo de quan era petita que demostra que sempre ha estat una estrella.
2: Efectivament, és un vídeo d'ella amb uns 10 anys sortint de l'escola, sent perseguida per tots els seus companys de classe que li demanen cridant que canti Me Muero, un tema de La Quinta Estació, i ella, doncs, acaba cantant.
6: Que soy yo quien te haré los minutos y que muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca.
0: ¡Muy bien! ¡Se equivoca! És igual.
2: Que fort.
0: És que el vídeo que s'ha viralitzat, no sé si els oients que ens esteu escoltant us l'heu trobat per TikTok, per X, perquè, vaja, corregut com la pólvora aquest cap de setmana, sí. És que és pastada.
2: Sí, sí,
0: és
2: sí. Sí. Fins i tot la veu, eh?
0: Tot.
2: No té
0: tot.
2: Veu de nena petita.
0: No.
2: És un xorro.
0: És una meravella, és una meravella. Recordant a Maia aquest matí als matiners, i també és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, responia així a aquelles veus que sostenen que s'ha de posar límits a la immigració.
8: Jo plantejo d'una altra manera, no? És com redimensionem els serveis públics a la població que tenim o que tindrem a Catalunya. Però és que el debat crec que és un altre. Sí. Com limitem l'arribada? Com es fa això? Quin és el límit? Com es calcula? I, a més, quan parlem de Catalunya, no tenim competències per limitar. Jo soc defensor d'un control migratori en el sentit de que s'han de controlar les fronteres, s'han d'intentar controlar els fluxos migratoris, més que res per poder, evidentment, redimensionar aquests serveis a l'arribada de persones migrants. Que la immensa majoria arriben per l'aeroport del Prat. Si podem acollir-los, regularitzar-los, que puguin pagar els seus impostos, tenir drets i tenir deures, i, per tant, redimensionar els serveis públics per donar resposta a les necessitats de la societat.
7: Al suplement, l'actor Carles Franzino ens explicava com entén la professió.
9: Se'ns en oblida que al final això que fem ho fem pels altres. Clar que hi ha una gran part, diguéssim, d'inquietud personal, artística, d'investigar, de veure, però cuidado amb aquestes coses perquè també es confon una miqueta amb l'ego, amb estar tancat, estar pendent de tu només, el món tal, i és com, no, si el més interessant damunt d'un escenari al final és el que em donaràs tu o el que tinc al davant, no? I, per tant, després aquest triangle de connexió amb el públic és meravellós, s'ha de donar les gràcies i, en fi, ho fem per ells.
7: I més enllà d'aquesta casa, José Mourinho no convenç ni a un madridista com Paco González, de la cadena COPE.
10: Señoras y señores, ha reaparecido Mourinho no sé cuántos años después. La culpa de la derrota es por el árbitro. Tiene razón en las posibles tarjetas de la primera parte, pero ha dicho que todo ha sido extraño en la designación de Ordizarias. Una semana antes, no es internacional, no soporta la presión. Y además ha añadido a Trujillo, que en el VAR tenía currículum según lo llevaba aprendido Mourinho. O el Madrid ha fichado a un guionista para Real Madrid Televisión, o Real Madrid Televisión le había dicho, mira, que sepa los antecedentes tanto de este como del otro.
0: Si sona aquesta música, vol dir que ha arribat el moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia, matiners. Avui, dilluns, la Lluna entra a Aquari i ens recorda que podem formar part d'un grup sense deixar de ser nosaltres mateixos. Fixa't en els teus cercles. Et permeten expressar-te amb llibertat o et fan interpretar un paper? Recorda que la teva diferència també és la teva aportació. Apropa't a persones amb qui pots ser tu, compartir el teu talent i sentir que formes part d'alguna cosa. Bona setmana.
0: Bona setmana, Cristina. Doncs ja sabeu el consell, com sempre, de la gent d'Astrocat.cat. I per cert, matiners, que avui us portem al teatre. Estigueu alerta, perquè d'aquí pocs minuts obrirem línies telefòniques al 932-07474 i us convidarem a anar al teatre, cosa que ens encanta. Mentrestant, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
2: Doncs avui dilluns toca felicitar la nostra estimada Mercè Arànaga, que fa anys, en fa 69. Dos músics en majúscules també fan anys el mateix dia, Jorge Drexler en fa 62, i ara que hem sabut que vindran a Barcelona, també felicitem a Liam Gallagher, en suma un mes i arriba als 54. I acabem felicitant l'actor Òscar Casas, germà de Mario Casas i ex de Na Mena, és nascut el 98, per tant, feu càlculs, només en fa 28. No m'ho puc creure! Sí, no arriba als 30 anys, però tot i així, moltes felicitats.
0: Jo crec que la Melero ja es quedarà sempre als aniversaris.
2: Sí.
0: Potser, a veure, podem pecar de fer-nos pesats. Però a mi no m'ho puc creure, em té fascinat.
12: Són dos segons.
2: No. A la gent li
12: ja pararem, si cal.
0: Nosaltres ho anem treballant. Si veiem que en algun moment potser ens estem fent passats, canviem de frase. Mentrestant, ja ho sabeu, cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
13: Bon dia, matiners!
14: Eloi Vila, periodista i bona persona, presenta el programa El cotxe, de TV3.
13: Jo ja veieu, soc dels que vaig d'hora i arrenco el dia amb música. I ara, amb tot aquest allau d'Oasis i aquesta gira mundial que passarà per Barcelona, els he recuperat, que feia temps que no els escoltava. I sona cada dia, en bucle a casa, aquesta cançó, Life Forever, extraordinària. S'us acut una cançó amb més força per arrencar el dia. Va, vinga, gaudiu-la molt. Matiners, som-hi.
14: Els Matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 21 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. L'extrema dreta torna a guanyar en un Land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral.
1: Els democristians obtenen pels pèls escons a Mecklenburg, Pomerània Occidental, on s'imposa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical.
0: I sense sorpreses, la Comissió Electoral Central Russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
1: Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, que està molt per sobre de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
0: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber.
1: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges. Ahir, per cert, Feijóo va endurir el seu discurs anti-immigració des de Badalona.
2: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Pedro Sánchez acusa el PP i Vox d'estar instal·lats en el Dia de la Marmota i fer una oposició destructiva davant la crisi de Ceuta.
1: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà, per donar el tret de sortir del curs polític, i deia això.
3: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Als Estats Units, en les últimes hores, hi ha hagut un tiroteig dels ICE.
1: Un dels agents d'immigració del país ha disparat i ferit de gravetat un home de 28 anys a Texas. Les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà. L'home ha rebut almenys 2 impactes de bala i, després d'ingressar en un hospital, l'han traslladat a un centre de detenció.
0: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar, suposadament, un altre home a l'AP7.
1: Va passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre. Més tard el van trobar sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
0: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa.
1: Sobretot per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes d'ampliació. A Barcelona, 30.000 persones, convocades per la plataforma Zeroport, van sortir al centre de la ciutat. Jaume Ossete, portaveu.
4: La gent ja no pot més, i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: A Palma i Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també van organitzar una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística.
0: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, continua resant.
1: El Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, que és el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Per cert que Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Va arribar ja 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Amb les eleccions, evidentment, avui en portada, les eleccions a Alemanya, ja ho direm bé.
5: Exacte, amb el desastre electoral per la CDU del canceller Merz. Alemanya vota els extrems en 2 estats i escombra els conservadors. Llegim a l'avantguàrdia: la ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz perd Berlín, titula El Periódico. I per la seva banda, El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes.
7: També en portada avui les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico. En foto partida d'una banda, Sánchez i Illa a la Festa de la Rosa, i de l'altra Alejandro Fernández i Feijóo. Semblen 2 fotos calcades. A cada foto, el de l'esquerra aplaudeix i el de la dreta aixeca la mà esquerra.
5: Altres temes de portada: Ceuta, El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives, i Rússia, Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions. Llegim a la Vanguardia, on també veiem la gran foto de portada amb el recompte de vots sota un quadre de Vladimir Putin.
7: I per acabar, Collboni, El Periódico explica que demana, des de Nova York, una aliança d'alcaldes per un habitatge assequible.
0: I avui, articles d'opinió sobre les eleccions a Alemanya i Donald Trump.
7: La Vanguardia titula l'editorial La caiguda de la CDU després de la desfeta a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental davant de l'extrema dreta.
5: I apunta que després dels mals resultats de les tres últimes eleccions a Alemanya no està clar ni el futur de Friedrich Merz ni el del seu partit, la CDU.
7: El Mundo titula l'erosió del centre alemany i també assenyala que els resultats de les dues eleccions regionals que es van fer ahir confirmen una tendència preocupant.
5: Per això, davant del populisme i l'antipolítica, fa una crida urgent a oferir respostes al problema de l'habitatge, l'encariment de les coses o les tensions que provoca la immigració desordenada.
7: L'Ara, d'altra banda, dedica l'editorial a Trump i diu que la seva guerra contra l'Iran ofega els seus aliats.
5: I creu que el president dels Estats Units mira de desviar l'atenció amb el pacte amb Dinamarca i Groenlàndia, que de moment no queda clar fins a quin punt supera el que ja tenia firmat des dels anys 50.
7: El País directament titula Groenlàndia no és de Trump i assegura que la presència militar nord-americana a l'illa àrtica ja estava garantida pels pactes del 1951.
5: El diari de Prisa deixa clar que l'acord sobre Groenlàndia preserva la sobirania i la integritat del regne de Dinamarca després de l'intent annexionista dels Estats Units.
7: I per la seva part, el periòdico mira cap a casa nostra i es fixa en el fet que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han inaugurat el curs polític a Catalunya aquest cap de setmana.
5: El diari diu que Catalunya és essencial tant pel PP com pel PSOE i que les eleccions del maig seran la primera referència sobre la relació de forces amb què socialistes i populars encararan la resta de cicle electoral.
0: Entra a la ràdio xiulant, cantant, perquè és el seu dia preferit. Sílvia Solanes, molt bon dilluns.
6: Molt bon dilluns.
0: Veus que bé, quina energia.
6: Clar que sí.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Si sou de crispetes, aquesta notícia no us agradarà.
6: No, perquè la producció de blat de moro ha caigut a la meitat per l'excés de calor. Ho denuncia Unió de Pagesos i ho llegim al Segre. Avisen literalment que ningú no recorda un moment tan dolent com aquest. A més, alerten que els agricultors operen per sota dels costos i han vist com s'ha disparat el preu del gasoil. Hi ha un altre ingredient, l'aranya roja, un insecte que, amb la calor, està en el seu hàbitat i l'únic fitosanitari que la combat està prohibit.
0: Adeu a la barra lliure dels pàrquings.
6: Els nous edificis que es construeixin a Barcelona i en 27 municipis dels voltants tindran les places limitades en funció de com de prop tinguin el transport públic. Així ho recull l'actualització de la normativa municipal que llegim al País. Explicant-nos, els pisos públics podran prescindir de places de pàrquing o com a màxim en tindran una per pis, en funció de la zona, ja que n'abarateix el preu. També hi ha canvis a l'hora de programar places d'aparcament als nous barris, als nous carrers que es construeixen. Si un carrer és de vianants, no n'hi haurà.
0: Si en els actes de festa major hi busqueu sempre el Ball de Bastons, apunteu el 3 d'octubre a l'agenda.
6: Perquè Vilaseca es convertirà en el primer cap de setmana d'octubre en punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a trobada de Ball de Bastons de Catalunya. Hi participaran més de 1.500 persones i comptarà amb 6 cercaviles simultànies pels carrers. Ho veiem al Més Tarragona.
0: Del menjapomes al devorapomes.
6: El devorapomes, un nou projecte per acostar la poma als nens i nenes de 8 a 12 anys. Amb aquesta campanya divulgativa es promouen hàbits saludables a través de jocs i experiències. L'han posat en marxa Fructicola Empordà, Giropoma i Girofruits, tres dels principals productors de poma a les comarques gironines. Us recull el diari de Girona.
0: I a aquestes hores del matí torno a saludar la Marta Viana. Bon dia de nou, Marta.
8: Bon dia, bon dia.
0: Perquè amb la Marta sempre els matiners repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem?
8: Mireu, avui us vull començar parlant de la xarxa d'espectacles infantil i juvenil, perquè ja està en marxa tot aquest mes de setembre i s'allargarà fins al mes d'agost. Em queda llunyíssim escriure fins al mes d'agost, però que sapigueu que hi haurà un munt d'espectacles tota la temporada, espectacles pels més petits, també pels que no ho són tant. Hi ha molta cosa per tot el territori, per Palafrugell, per exemple, aquest cap de setmana, per Rubí, Vilafranca, Calafell o Molins de Rei, i ens ho explica la gerent de la Fundació Xarxa, la Mònica Martínez.
9: Sí, comença una nova temporada de la Fundació Xarxa. Teatre, música, titelles i espectacles per compartir en família. Programació estable als municipis, campanya escolar, fires, festivals i maratons de contes. També el tas d'espectacles i els premis Fundació Xarxa per impulsar les arts escèniques familiars. Podeu descobrir la programació, la cartellera i les notícies a fundacioxarxa.cat.
0: Més coses, perquè ara toca parlar, ho hem fet a l'inici del programa, també l'hem recordat quan repassàvem algunes dels sons que ens ha deixat el cap de setmana, però seguim parlant de Sant Sebastià.

0: Hem de seguir parlant de la bola negra, en parlarem molt perquè això no ha fet més que començar i es va presentar, com dèiem, a Sant Sebastià d'aquí molt poca estona. Al matí Catalunya Ràdio sentirem la crònica de l'enviat especial amb Marc Garriga, però sí que us diem que l'ovació va ser històrica, ja van ser més de 10 minuts aplaudint i va haver molta, molta emoció, i una pel·lícula que, per cert, ja està triomfant a l'altra banda, al Festival de Toronto, perdoneu, s'han dut el premi del públic, que és el més important del certamen. I deixa'm acabar parlant de Shakira, perquè ja comencen a haver-hi les primeres convidades que ens fan molta il·lusió, i aquest cap de setmana ha sigut el torn de Laura Pausini. Totes dues han aparegut a l'escenari cantant a la famosa cançó Antologia.
1: Cinc minuts, arribem a 6:45 del matí. Ai, Déu meu. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Si arriba la Maria, ja la tenim aquí, és el moment de la dada, Maria. A veure com anem, perquè la setmana passada va haver-hi aquí ganivetades a l'estudi.
2: Avui és una dada festiva, eh? Espero que no
1: arribem. Pensava que digues fàcil.
2: Festiva.
1: Perquè últimament també ens estàs fotent unes escombrades en directe. Que tela.
2: Aviam, us poso un pas doble, que és tot un emblema d'una ciutat catalana. Us diu alguna cosa, això?
0: No, una cosa bàrbara.
2: Hem d'anar més a Tarragona.
1: Hem tornat a la nostra infantesa. Als tarragonins els hi sonarà una mica més, eh?
2: Sí, moltíssim. Espera, espera, que això serà el gip.
1: Ah, val, val. Bueno. Maria.
2: A Tarragona t'asseguro que ho estan entenent,
1: sí,
2: eh?
1: També tens tota la raó. També tens tota la raó.
2: Aquesta cançó és l'Amparito Roca. Amparito Roca. I coincidint amb les festes de Santa Tecla, avui, que és dia 21 de setembre, aquesta mitjanit, la mitjanit del 21 al 22, es fa la baixada de l'Àliga i aquesta cançó sona en bucle. És tot un emblema, tot un himne de la ciutat i de les festes. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, de quin any és, no sé què.
2: Quin any es va estrenar el pas doble en Amparito Roca? Wow. Molt bé, Canalies, això ho has encertat.
0: Has de fer trampes?
1: No. Si la Maria no, però si la Maria no apunta res aquí al guió.
0: Ho apunté tot.
1: No, la resposta no.
0: Ah, no, la resposta no. La pregunta sí.
1: No, però no l'estava mirant. Estava al sumari Matí Catalunya Ràdio, que és el que ve després, per anar conduint una miqueta el programa. Quin any?
0: Fa anys.
1: Però clar, és d'aquest segle?
3: No.
1: Oh, té més anys.
3: Sí.
1: Jo diria... 1800... No. És que ha de ser més nou, això. 1900, jo diria 1940.
2: 1940, no sé, Canalies.
1: Vinga, va. També els oients que esteu a casa podeu participar, mentre la Lara i la Marta...
0: 1980,
1: Marta Viana, va.
0: Doncs jo 50.
2: 1950.
1: Hem pista, eh? M'aneu perseguint sempre a mi, eh?
0: L'he passat, jo.
1: A veure, Lara García ha dit, ho dic bé, 1980?
0: No, jo he dit 80.
1: La Marta. La Marta, 1980, Lara García, 1950, i jo dic 1940. I la persona, el matiner o matinera, que s'emporta avui la dada, Maria, és...
2: Canalia!
1: Podeu aplaudir, sisplau? No sigueu rancuriosos.
0: Visca.
1: Ja porto dues de seguida. Explica'm això, Maria.
2: Mira, es va estrenar l'11 de setembre del 1925 en un teatre de Carlet, a la Ribera Alta, al País Valencià, i la va compondre un barceloní que treballava allà a la banda d'aquell poble, que es diu Jaume Teixidor. Com ha arribat això a convertir-se en una espècie d'himne oficiós de Tarragona? Doncs una mica per casualitat. Als anys 80 ja era la cançó amb què la colla jove dels Xiquets de Tarragona celebrava les seves victòries.
1: Sí.
2: I després, quan es va començar a fer la baixada de l'Àliga, a finals dels 80, doncs el trompetista, que era aleshores, que ja no ho és, dels Pets, el Xavi Torner, un dia que estaven fent aquesta baixada es va posar a tocar aquesta cançó. Aquesta cançó sona en bucle durant la baixada.
1: Sí.
2: I heu d'anar, us ho recomano molt, perquè és un ambient molt festiu. I mireu com es posa la gent. Això és des del Pa de la Ceba a la catedral fins a la Plaça de la Font, no parar. A tope, a tope.
1: Gràcies, Maria.
2: Vinga, fins ara.
0: Adéu.
1: Tres quarts de sis del matí, això vol dir que en 15 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger Què ens heu preparat per avui?
3: Doncs avui tenim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per parlar d'aquesta possible nova entrada massiva a Ceuta i també d'un dia de moltes eleccions, per exemple, a Alemanya, també n'hi ha hagut a Rússia i n'hi haurà precisament al Marroc. Saludarem l'alcalde de Girona, Lluc Sedelles, parlarem dels robatoris de coure, perquè la setmana passada vam tenir diverses notícies sobre el tema i segurament hi haurà novetats legislatives i acabarem amb cor i l'Àgora Esportiva, que el Barça és més líder després de la derrota del Madrid.
1: Veus, doncs ja tindrem el dilluns fet. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
1: Fins ara. I molta atenció, oients dels matiners, perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 93207474. Si teniu ganes d'anar a teatre, nosaltres us hi portem. Per tant, 93207474, un val per dues persones per anar a veure La primera llei de Newton a la Villarroel. De seguida, escoltem els oients més matiners.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
1: Per què?
5: Tres bessones? Bessones són dues!
3: Ah.
5: Tres són trigèmines!
6: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
5: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
7: Hòstia, és veritat això?
8: És veritat, té raó.
5: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: A veure, em diuen que no tenim l'Eloi Cordomí?
2: Epa!
1: A veure,
2: no em de patir.
1: Espera, vaig a trucar-lo. A veure, vaig a trucar en directe a l'Eloi.
2: Eloi...
1: Que jo des que està construint aquell mur estrany a casa seva, jo pateixo per l'Eloi.
2: Que deu ser el muret aquell.
1: A veure.
2: Jo crec que s'ha dormit. És que ara ja costa aixecar-se.
1: Vaig a trucar-lo.
3: Hola, probablement tinc cobertura. Que truca en viu.
1: Oh! Que em surt la bústia, també.
2: A veure, el truca tres vegades seguides, que és el que li va passar al Francesc l'altre dia.
1: Oh! Bé, o sigui, però el tenim aquí o no el tenim? A veure... Aquestes coses passen a vegades. Ara, si se m'ha dormit, veuràs tu, perquè tampoc no entrarà al matí, eh?
2: Hauria. Bueno.
1: Doncs si no el tenim... Sí, el tenim. Eloi! Eloi!
4: M'has posat amb la Cati.
1: Ara! Ah, què t'ha passat?
4: Ah, jo? M'ho dius a mi? Hola,
1: sí,
4: bones.
1: Sí, bon dia, t'estic trucant, em surt la bústia.
4: Eloi,
1: hi ets?
4: Hola.
1: Ah, va, sí, a veure un moment, anem a ordenar-ho tot això.
4: Eloi Cordomí, bon dia. Que normal, avui.
1: Bon dia.
4: I bona hora.
1: Què t'ha passat?
4: No m'ha passat res, jo m'he connectat a l'hora de sempre, però avui aneu més d'hora, no?
2: Potser un minutet.
1: Un minutet o dos.
4: Doncs un minutet, ah, doncs mira.
2: És que un minutet
4: és el decisiu.
2: Un minutet et pots quedar al llit.
1: No gaire cosa més.
4: Ai, senyor. Tot a lloc.
1: Escolta'm, com ha anat el cap de setmana, Eloi?
4: El cap de setmana, bé, hem tingut els cunyats per casa, la família, bé, ha estat divertit, la veritat.
1: Molt bé. Alguna anècdota que vulguis explicar als matiners de Catalunya Ràdio?
4: He reposat una mica del tema dels murs de pedra perquè m'he contracturat una mica l'espatlla.
1: Ah, ja hi som.
4: Sí.
1: Ja sabíem que això passaria, però si no pots estar pujant i baixant amb pedres que pesen 300 quilos, Eloi, que no tenim edat.
4: Sí. Ja. De fet, ja fa dies que m'avises i penso això. És un senyal. Com que tu ets una mica bruixot, penso això és un senyal de que hauria d'anar fluixant.
1: Ja t'ho dic ara. Amb aquestes coses has de vigilar.
4: Ho faré.
1: Ara posa't una faixa protectora o alguna cosa d'aquesta.
4: No, és una mica l'espatlla, però ja s'està recuperant correctament.
1: Vinga, anem-hi, Eloi. Quin temps ens espera per avui?
4: Vine una setmana estiuenca, avui i tota la setmana. De fet, avui serà el dia més càlid de la setmana. Ja tenim valors alts a aquesta hora i s'arribarà a més de 30-32 graus a gairebé tot Catalunya, fins a 35-36 graus a les Terres de l'Ebre o a les comarques de Ponent. I dia de sol, amb algunes capes de núvols prims, poc importants, i sembla que aquesta tònica de temps es mantindrà tota la setmana, tota. Fins divendres, dissabte ben bé, com el diumenge començaria a canviar algun... de mica el temps, arribaria a passar algun frontet, però vaja, encara queda gaire, encara queda molt, així que dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, aquest tipus de temps. Estiuenc, totalment estiuenc.
1: Bé, ja està bé, que ja arribarà l'hivern, ja tindrem temps per parlar de la baixada.
4: Això mateix.
1: Escolta'm, cuida't molt aquesta esquena, eh?
4: L'espatlla.
1: Doncs porta't bé, sisplau.
4: Tot evoluciona correctament.
1: Gràcies, Eloi.
4: Merci,
1: una abraçada, fins ara.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, que avui us convidem al teatre. Us estava dient fa pocs minuts. Tenim per vosaltres un val per a dues persones per l'obra La primera llei de Newton, a la Villarroel. És una comèdia intel·ligent, àgil i extraordinàriament divertida que planteja una pregunta tan provocadora com actual. És lícit fer trampes quan el sistema és injust? Per tant, si teniu ganes d'anar-hi, 93 201 7474. Ens encanta regalar teatre també, perquè ens sembla un bon regal. És fàcil, només cal que entreu, per cert, també a regalateatre.cat i faràs o fareu feliç a aquelles persones que més us estimeu. Per tant, des de Regalateatre, us convidem a La primera llei de Newton. Aquest matí vull parlar amb la Leonor. Bon dia, Leonor.
5: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Leonor?
5: Bé.
1: Com va aquest dilluns?
5: Bé, amb vosaltres és bona manera de començar.
1: Ah, molt bé, veus molt que bé. A quina hora et despertes tu normalment?
5: Cap a les 5 o així.
1: Ah, o sigui que ens escoltes pràcticament tota l'hora.
5: Sí, quasi bé.
1: I a què et dediques tu, Leonor?
5: Jo treballo per l'administració.
1: Molt bé. I treballem fins molt tard o només fins al migdia? Només.
5: No,
1: horari de matí o horari de tarda?
5: De tarda, matí i tarda.
1: Oh, Déu-n'hi-do, doncs.
5: Per tant, treballem.
1: Entenc que acabes tard de treballar i te'n vas a dormir d'hora?
5: No. Tampoc.
1: Bé, ho tenim tot controlat, amb el tema dels horaris.
5: Tot controlat.
1: Molt bé.
5: Controlat.
1: Leonor, tens el número 1 d'aquí uns moments, la mà innocent del programa, que d'innocent no té res, que Ricard Costrell escollirà quin número és el guanyador. Però al llarg d'aquesta setmana us anirem convidant al teatre. T'envio una abraçada, Leonor.
5: Molt bé.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Guim, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Guim?
6: Molt bé.
1: Fas veu una mica de son, eh?
6: Bueno, sí, sí, és que m'acabo de despertar ara mateix.
2: Oh, però quina ara... veu, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Quina veure, senyora veu.
1: El Quim podria ser locutor de ràdio.
2: Sí, sí, sí.
6: Això és alt, perquè encara no he parlat gaire aquest dia, avui matí.
1: Guim, des d'on ens truques, per cert?
6: Des de Barcelona.
1: Des de Barcelona. I ens hem llevat, sí. Entenc que fa què, 5, 10 minutets?
6: Sí, 10 minuts, així.
1: Uns 10 minuts. Estem fent el primer cafè del dia.
6: Sí, ara el farem, sí.
1: Molt bé. I tu a què et dediques, Guim?
6: Soc auxiliar administratiu.
1: Molt bé. I a quina hora ens hi posem?
6: Sí, jo començo a 8:15.
1: Ah,
6: i acabo a 3:00 o així.
1: I per què et lleves tan aviat?
6: Ah, perquè normalment em poso la ràdio i així m'agrada llevar-me tranquil·lament.
1: A poc a poc i bona lletra, eh? Fas, fas alguna cosa d'esport, abans no comences a treballar?
6: No ho faig després.
1: Molt bé.
6: No, escolto la ràdio i llavors vaig fent tranquil·lament.
1: Això és una meravella. Jordi, t'envio una... Perdona, Guim, t'envio una abraçada. Tens el número 2.
6: Molt bé.
1: Gràcies per trucar-nos, que vagi bé.
6: Adéu, bon dia.
1: I també saludo en Jordi. Jordi, molt bon dia.
7: Bon dia.
1: Tu fa molta estona que estàs despert, Jordi?
7: No, jo em llevo cap a 2:15.
1: Molt bé. I des d'on ens truques?
7: Des de Barcelona, també.
1: Des de Barcelona, també. Què et dediques tu, Albert?
7: No, Jordi.
1: Ai, perdó, Jordi, és que tinc l'Albert ara que...
7: Treballo a la indústria.
1: Molt bé, i a quina hora ens hi posem?
7: A les 7.
1: A les 7 del matí, encara. Et queda, doncs, una horeta, sí, per començar la setmana. Ets molt mandrós, tu? Et costa començar la setmana o no?
7: S'està molt bé, el cap de setmana.
2: Clar, i tant.
1: Sí, i passa molt ràpid, no, també?
7: Sí.
1: Molt bé. Jordi, tens el número 3. Gràcies per participar.
7: Fantàstic.
1: Una abraçada,
7: bon dia.
1: Que vagi bé. Bon dia. Adéu. I en Jordi, ara sí, a l'Albert. Albert, bon dia. Tinc l'Albert per aquí. Albert, bon dia.
8: L'encens?
1: Ara sí. Albert, com estàs?
8: Bé, molt bé.
1: Benvingut als matiners. Des d'on ens truques tu, Albert?
8: De Barcelona, també.
1: Des de Barcelona. I fa molta estona que estem desperts?
8: Bueno, sí, despert, perquè bàsicament la meva filla està volant i acaba d'aterrar.
1: I d'on ve? D'on ve?
8: Sí. Està... ella treballa fora, va estar aquí 3 dies per una boda i ara ha aterrat a Boston.
1: Ah, val, és a dir, que entenc que aquest matí l'has anat a portar a l'aeroport perquè torna cap a Boston, eh?
8: No, va marxar ahir.
1: Ah, va marxar ahir.
8: El que passa que ara ha aterrat.
1: El missatget de que tot ha anat bé, que ha arribat bé, el vol ha anat perfecte, sí, sense cap problema.
8: Ah, això mateix. Jo, de fet, treballo de tarda, el que passa que ara està després per això.
1: Ai, és que els fills, els pares, les mares... Això és una meravella, m'encanta. Sí. Albert, tens el número 4, gràcies per participar.
8: Molt bé, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
8: Adéu,
1: gràcies, moltes gràcies.
8: Adéu.
1: Cada dia us convidarem a anar al teatre, per tant, atents als matiners de Catalunya Ràdio, Marta Viana, i jo diria, hem fet el mateix, que passa ràpid.
2: Ja està, ja ho tenim, anem a dimarts.
1: He començat a les 5, que deia, hòstia, ara hem de començar la setmana... No,
2: pues no, sí, t'acabes activant, t'acabes
1: sí, després
2: activant.
1: Ja està, ja ho tenim fet. Gràcies, Marta Viana, adéu. També la Lara García, la tinc per allà. Adéu, Lara, que vagi molt bé.
2: Adéu, Lara.
1: D'aquí uns moments, per cert, parlo amb en Ricard Ostrell. Avui la nostra mà innocent per a decidir qui s'emporta aquestes entrades per anar a la Villarroel. I, mentrestant, una cançó que té la seva història i que d'aquí uns moments us explico. Són o eren El Quadrat.

0: La música del Quadrat va ser el primer, un dels primers projectes musicals de Gerard Aledo. Més tard va venir la banda Animal, que segurament ho sona una mica més. Aquesta era Una vida esperant-nos, i amb aquesta cançó arribem pràcticament ja a les 6 del matí. Moment de saludar a Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com vas?
1: Bé, i tu?
0: Bé, el cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Veus que bé?
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta'm, abans de que m'expliquis què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, necessito que em facis demà innocent i que em diguis un número d'entre l'1 i el 4.
1: El número 1.
0: El número 1, doncs, la Leonor, que se'n va cap a la Villarroel amb les entrades que us estem regalant aquest matí al programa. Escolta'm, avui de nit per començar la setmana el ministre José Manuel Álvarez, també l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.
1: Sí, i també ens acompanyarà l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, perquè demà també comença tot el festival de l'amnistia i, per tant, volem saber també com es prepara en aquest cas la defensa de Jordi Turull, quins són els càlculs que fa sobre el que pugui sortir d'aquesta sentència i, en fi, ho seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Perfecte, doncs escolta, ja t'ho deixo tot ben preparadet, tot teu. Que vagi molt bé l'inici de setmana, Ricard.
1: Gràcies, igualment.
0: Fins ara. Arrenca l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

somiar. Tasta instants, tasta estrelles, i les fonts i les rajoletes, els banys turcs i cada estança,

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. Buscarem tot seguit l'anàlisi de l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nicola Provítola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Gairebé passen 3 minuts de les 8 del matí. És temps per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. És hora punta, és a més dilluns. Per tant, li preguntem a la Mireia Camats, del Servei Català de Trànsit. Mireia, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la situació és complicada a l'autopista AP7 i també a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'autopista AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat que ocupa el voral. També hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un accident que també ocupa el voral. A l'AP7 hi ha retencions del Papiol a Sant Cugat, a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la mateixa AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en tots dos sentits. A la C17 hi ha cua de Lliça de Vall a Mollet en sentit sud. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C59 hi ha cua Caldes de Montbui en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Sant Feliu de Llobregat a Barcelona. A la 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32 retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C31 cua de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. Situació complicada també a les rondes de Barcelona. Destaquem la ronda a dalt. Hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona que ja s'ha solucionat. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, la setmana que arrenca la tardor ho farem amb calor d'agost. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, serà el dimecres de matinada, per tant, la nit de dimarts a dimecres, quan entrarà l'equinoxi de tardor, quan començarà la nova estació astronòmica, però ho farà amb unes temperatures del mes d'agost. I, de fet, avui en serà una bona mostra. La notícia és l'escàndol de temperatures que tindrem les properes jornades. El matí està començant com els últims matins, per tant, amb una mica de fresca, sobretot a l'interior del país, a les fondalades i a les valls del Pirineu. Però ja ha començat a pujar aquesta temperatura, per exemple, a l'Empordà, on ja està bufant la tramuntana rescalfada. Podem dir també d'aquest matí que el temps serà molt tranquil. Quatre núvols prims, que són els que veiem al cel a hores d'ara, i poca cosa més. Aquesta tarda s'entornem amb aquests núvols esfilagarçant el sol, completament descafeinats, no s'espera cap pluja. I aquesta tarda temperatures molt elevades per les dates, sobretot a l'Empordà i al Segrià. En aquests indrets, Helena, tocarem els 35 graus a l'ombra. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs més enllà de la previsió del temps a curt termini, el Notícies en Xarxa ens hem interessat per allò que ens espera a la tardor, que arrenca oficialment, com sentíem, aquest dimecres. La cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset, ha alertat sobre un octubre especialment plujós, però que no té per què ser l'avís per al conjunt de l'estació.
4: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: Notícies en Xarxa.

0: soroll polític que veuen la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
1: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
0: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
2: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebebas. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
0: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
3: Obviously, Catalunya was different now.
4: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
3: When I quit the country. During all this time.
4: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
0: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou, forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en aquella tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Vuit i deu, també us ho destacàvem en els titulars. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat del Llobregat.
5: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública, que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
6: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
7: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una

0: proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Però més enllà de la protesta, hi ha una pregunta de fons ambientalment. Aquest projecte, aquesta seria la pregunta de fons, aquest projecte ambientalment pot superar la criba europea? És compatible amb el que Europa exigeix en matèria climàtica? Ho analitzem tot seguit amb l'Anna Pérez Català. Ella és ambientòloga, experta en canvi climàtic. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
1: Si ampliem el Prat, hi haurà més avions. I això vol dir contaminar més durant més anys i en un sector que ja és molt difícil de descarbonitzar, segons expliqueu els experts. Què significa realment tirar endavant un projecte així en plena emergència climàtica?
2: Clar, és ben bé el titular que ja donaves, no? Intentar ampliar un aeroport no només vol dir doncs, que hi hagi més infraestructura, sinó que el que vol fer, i a més el que està escrit en els plans que proposa Aena, és augmentar el número de vols que surten, que volen, no? d'entrada o de sortida de Barcelona. Això segur que puja les emissions. I la pregunta no és tant què passaria avui, sinó que un aeroport és una infraestructura a llarg termini. És a dir, estem parlant que segur, durant els propers anys, dècades, estem prenent una decisió ara que ens portaria segur a augmentar les emissions. Sabem que les polítiques tan internacionals com espanyoles, com europees, com catalanes, ens diuen que no podem augmentar les emissions, al revés, que les hem de reduir. I aquesta és la qüestió climàtica davant de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Per tant, un projecte d'aquestes característiques i que, per tant, fa créixer les emissions, pot encaixar en aquest marc? En aquest marc europeu, especialment, quan justament Europa també és dels que ens està dient que hem de reduir de manera dràstica aquestes emissions?
2: Clar, o sigui, està clar que Europa té una llei de canvi climàtic que redueix les emissions, que també té Espanya i que també té Catalunya. I, de fet, la llei de Catalunya és bastant estricta i el que proposa és fer un pressupost d'emissions. Igual que tu tens una sèrie de diners que et pots gastar de manera anual, que això seria un pressupost econòmic, també hi ha un pressupost d'emissions. És a dir, no podem gastar més d'allò que hem dit que seria necessari per poder fer una curva de baixada d'aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Llavors està clar que intentar augmentar moltíssim les emissions amb qualsevol projecte d'aquests, incloent l'aeroport del Prat, no aniria amb aquesta corba de baixada que fem des d'Europa, que fem des de l'estat espanyol i que fem des de Catalunya. Per tant, per mi, clarament no cap una implementació d'aeroport en els plans de lluita contra el canvi climàtic.
1: I encara més arguments, en tot cas, perquè vostè ens els expliqui. La Unió Europea ja va advertir que l'ampliació del 2021 no complia els requisits de protecció, en aquest cas de la Ricarda. Ara, amb el nou marc climàtic europeu, el projecte té més obstacles que abans?
2: Clar, és difícil de dir, perquè Europa després mira exactament quina és la proposta i això, però ja és el que va passar, per tant, clarament podria tornar a passar. Europa li va dir a Catalunya que aquesta ampliació que estava fent era afectar aquesta zona natural de la Ricarda i que això s'havia de compensar d'alguna manera, o de canviar el disseny de l'aeroport, o d'arreglar aquella zona natural d'una altra manera, etc etc. Podria ser que ens tornés a passar exactament amb una zona natural, o també podria ser que ens passés a nivell d'emissions. És veritat que hi ha altres aeroports a nivell europeu que s'han intentat ampliar i que no està clara la postura europea. Però jo crec que aquí funciona més la pressió interna de quins lobbies hi ha a Europa, etc., que no tal que les lleis climàtiques europees no siguin clares. I està clar que Europa està fent una aposta per descarbonitzar l'economia, molt clara.
1: Acabo ja amb una darrera pregunta. Quan parlem d'ampliar un aeroport, no només parlem d'avions, parlem també de soroll, de contaminació, de salut, de pressió turística, d'habitatge. Tot això també pesa en una avaluació europea a l'hora de fer descarrilar un projecte com el de l'aeroport del Prat i com de molts altres aeroports europeus i també espanyols.
2: Sí, segur, està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Doncs n'haurem d'estar molt pendents. Anna Pérez Català, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
3: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
4: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
3: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
5: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
3: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: I abans dels esports, afegim que un dels estius, després de que hem passat un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada ara en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí el Notícies en Xarxa, Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui, a hores d'ara, es presenti amb els models plujós, no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
1: 9 minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i de Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa, després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
7: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos... Creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, o sigui, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts dels 18 possibles i són 6ens a la taula.
8: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: En handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Us ho hem destacat en el sumari. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. I al Congrés dels Diputats tot és a punt ja per a l'acte de record i homenatge que es fa aquesta mateixa tarda al músic català Pau Casals amb motiu dels 150 anys del seu naixement. Un dels moments més esperats de l'acte serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar el violoncel del mateix Casals a l'hemicicle. Ens ho explica el Marc Guitart de Televisió al Vendrell.
1: La jornada que es viurà aquest dilluns al Congrés dels Diputats a partir de les 6 de la tarda es pot qualificar d'històrica. Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, serà el primer cop que l'hemicicle de la Cambra Baixa aculli un acte institucional de record i homenatge al violoncel·lista i compositor Pau Casals. Emmarcat en la celebració dels 150 anys del naixement del músic vendrellenc, l'acte serà conduït per la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo. Un dels moments més emotius serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar a l'hemicicle l'històric violoncel Gofriller de Casals, acompanyat per la pianista Yoko Suzuki. A més, la mateixa veu del mestre ressonarà a través de fragments de la Declaració per la Pau que va pronunciar a les Nacions Unides el 1958. D'aquesta manera, el govern vol reivindicar la vigència dels valors que va defensar Casals durant tota la seva trajectòria, en què el seu llegat artístic va anar estretament vinculat a la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans. 2 dies després d'aquest acte, el dimecres 23 i també a Madrid, es farà a l'Institut Cervantes la presentació del programa d'actes de la commemoració dels 150 anys del naixement de Casals. Una efemèride reconeguda com a esdeveniment d'excepcional interès públic pel govern espanyol.
0: I el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant d'una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir tots dos escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats, han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari TermCat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la Xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, convocades per més de 200 entitats. Denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. L'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Està clar que segur que pesa, i a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Lleida celebra avui una junta de seguretat avançada en el calendari, després de les últimes baralles multitudinàries amb katanes i navalles que han acabat amb alguns empresonaments de joves a la ciutat. I seran presents en aquesta junta de seguretat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general de la policia, Ferran López. Connectarem en directe tot seguit amb la capital de Ponent i els companys de Lleida Televisió per analitzar-ho amb l'opinió també de l'Associació de la Federació de Veïns de la Ciutat. Aquest dimecres entrarem oficialment a la tardor astronòmica, una estació que arrencarà amb un octubre més plujós de l'habitual, amb possibles nous episodis de temps violent, sense que aquest preludi indiqui necessàriament una tendència dels pròxims 3 mesos. N'ha parlat al Notícies en Xarxa la cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset.
11: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
9: Dels esports, destaquem que el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Pel que fa a la xarxa viària catalana, estem ben pendents aquest matí de l'AP7, on hi ha cues quilomètriques per un accident a Sant Cugat del Vallès. Connectem, doncs, amb el Servei Català de Trànsit de nou i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia. Quina és l'última hora?
12: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7. Hi ha retencions a Borrassa en sentit sud per un accident que talla un carril. La mateixa AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat. I com bé dèieu, també hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident que ocupa el voral. La mateixa AP7 hi ha retencions a Barberà del Vallès i a Mollet en sentit nord. Encara a l'AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C58 hi ha retencions a Terrassa, Sabadell i de Montcada Barcelona en sentit sud i de Montcada Ripollet en sentit nord. A la C33 i a Quart de Montcada, Barcelona. A la Pota Nord, a l'AV20, retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. La C32, l'autopista del Maresme, va carregada de Cabrera a Tallà en sentit Barcelona. A la C31 i a Quart de Badalona per anar cap a Barcelona. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Molins de Barcelona. A la 2 i a Cuabrera i de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona i retencions a Martorell en sentit Lleida i també Cua Esparreguera en sentit Lleida per un camió variat en aquest darrer cas. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C31 hi ha retencions de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord. I situació complicada a les rondes de Barcelona, destaquem la Ronda d'Alt, i retencions del Nosaltres Nitat a Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle variat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Edició Matí.
9: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
13: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
9: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
14: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdeteos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
9: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
15: Obviously, Catalunya és diferent now.
16: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
15: When I quit the country. During all this time.
16: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
15: I know it's not the same.
16: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
15: The people. That is my first.
16: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
15: To touch again, to feel, to smell my country.
9: L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Per l'experta, des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea. Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
10: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor que estrenem dimecres que ve. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
9: I arribarem a 9:15 explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Això a Barcelona, a Lleida. Avui, justament, celebra a 12:15 del migdia la Junta Local de Seguretat amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del nou director general de la policia, Ferran López. L'alcalde, Fèlix Larrosa, va decidir avançar aquesta reunió després de la multitudinària baralla de dimecres passat, al matí va ser, a la plaça dels Pagesos de la capital del Segrià. A Lleida, pendents d'aquesta reunió, hi tenim en Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Carla, molt bon dia. Com es presenta a la reunió i com estan els veïns de la plaça i del barri on es va produir la batussa?
17: Bon dia, som aquí a la plaça de la Paeria, on avui se celebra la Junta Local de Seguretat de Lleida, una reunió en què es fa balanç de la situació de seguretat de la ciutat. Les associacions de veïns no poden formar part d'aquesta junta, però aprofiten aquesta jornada per posar a la taula les seves reivindicacions. Tenim avui aquí amb nosaltres a Toni Baró, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida. Bon dia, Toni.
18: Hola, bon dia.
17: Bé, com valoreu des de l'Associació de Veïns la situació de seguretat que es viu avui en dia a Lleida?
19: Bueno, tenim clars i foscos, no? Doncs per una banda, tots aquests aconteixements que han passat durant el mes d'agost i més recentment pues, no són agradables, això seria part dels foscos. I ara, per exemple, acabem de passar un cap de setmana on hi ha hagut 3 festes majors de barri i a l'obert del centre històric sense massa incidents, no? O sigui, per tant, hi ha algunes situacions que són preocupants, aquestes, les qüestions que s'han produït el mes d'agost, sobretot perquè hi ha persones que encara no veuen la manera de conviure de manera democràtica com fem aquí a Lleida, i per una altra banda pues, sí que també estem en contacte i la policia i les autoritats fiquen els mitjans perquè la cosa funcioni.
17: Una de les reclamacions que porteu a terme avui és poder formar part de la Junta.
19: Sí, nosaltres creiem que hauríem de tenir presència, potser no directa, però sí que hauríem de... Crec que ja formem part del... Lleida és una ciutat on podem participar molt a les comissions informatives i creiem que ser escoltats per a aquesta Junta de Seguretat estaria bé. Potser quan se tracta de dades reservades no caldria, no? Però sí, ara també estem expectants a veure quines estadístiques ens faran arribar.
17: També reclameu, una de les figures que reclameu és el policia de barri, d'anys enrere. Què ens pots dir sobre això?
19: Bueno, sabem que és impossible tornar 50 anys enrere, no? Però sí que és veritat que la simple presència de la policia... Avui llegia un article del director de La Mañana, doncs, que deia això mateix, no? De que la simple presència de la policia tranquil·litza les persones que estem fent les coses bé, doncs tranquil·litza i dona seguretat, i els que van anar a fer les coses no gaire bé, doncs els alerta de que estiguin al tanto. I creiem que això, no el guàrdia de barri passejant-se i coneixent-se a tothom, però sí que s'hauria de tenir més presència. El guàrdia de barri donaria, o el guàrdia de barri, o una presència de la policia més evident, facilita la convivència.
17: Doncs Toni Baró, president de l'Associació de Veïns de Lleida, moltes gràcies per atendre'ns avui i per explicar-nos quina és la visió dels veïns. Estarem pendents doncs, de les conclusions de la Junta Local de Seguretat i també de si les reivindicacions dels veïns seran ateses.
18: Una Junta de Seguretat, recordem-ho, que comença a 11:45 aquí a la Paeria i amb la presència de la cúpula d'interior, la consellera Parlon i el cap de la policia, el gran cap, doncs, Ferran López. Gràcies, companys, que vagi bé. Més coses, el 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
20: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
21: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
20: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
22: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
20: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
18: Minuts justos per arribar a les 9. Obrim plana esportiva avui amb el bàsquet i amb el Joventut, que és el campió de la Supercopa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
23: Molt bon dia. Doncs sí, l'Olímpic de Badalona ha estat talismà en aquesta ocasió i ha convertit els verd i negres en el primer equip que guanya la Supercopa sent-ne l'anfitrió. El títol arriba gràcies a la victòria sobre el Barça per 101-87. Justament, l'exblaurana Nico Laprovittola ha liderat la victòria amb 9 triples i 31 punts. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
24: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la penya que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
18: A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la Nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que el descans ja dominava per 2-0, amb gols de Gastón i d'Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
25: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David,
1: doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
23: Les seleccions catalanes d'hoquei patins s'han proclamat campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar per a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts quan Xavi Aragonès va fer un doplet. Elder Núñez va retallar diferències i, tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió, l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. Doncs aquest duel particular entre el Sabadell i el Mataró, de moment aquest primer títol pel Mataró.
2: Molt bé, doncs els felicitem. Gràcies, Cristina.
23: Que vagi bé.
2: Que vagi bé. I parlem de cultura i de castells en concret, perquè els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agradolça per la Colla Vella dels xiquets de Valls i també per la jove xiquets de Tarragona. I el periodista de la xarxa, Joan Pau Inarejos, publica el seu segon llibre, Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
5: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
6: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
5: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
6: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
5: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
2: El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha actuat davant una plaça major plena d'espectadors que volien escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició a l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns. Fins demà.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Avui Ràdio Mollet estrena temporada radiofònica 2026-2027, així que nosaltres som el primer programa del curs per donar-vos la benvinguda aquí a la sintonia del 96.3 de la FM, una programació, molta d'ella, doncs, que es manté en antena, de programes que han descansat durant l'estiu, però que ara tornen, i també amb propostes noves. En concret, quatre programes que us convidem a descobrir-los a través del 96.3 de la FM o bé entrant a la pàgina web radiomollet.com. Dit això, continua el Posa't les Piles. És el 17è curs radiofònic del Posa't les Piles, poca broma, amb col·laboradors de sempre i també de nous que s'incorporaran a la nostra sintonia. En el dia d'avui, els controls tècnics i de so tenim en Sergio Guardeño, us parla Emma Valle, i mantenim una estructura doncs, similar a la de les darrers anys. Primer farem un tastet informatiu, avui tindrem, com és habitual, també entrevista d'actualitat, i avui dilluns recuperem l'espai de la petita i la gran pantalla, també tindrem l'actualitat esportiva i l'espai Enfoca't, que fem amb l'empresa municipal per la formació ocupacional i l'ocupació. Feta aquesta petita presentació, ara sí, donem pas a aquest tastet informatiu amb en Joel Gascón. Comencem.

0: doncs comencem, com dèiem, amb aquest estet informatiu. Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Venim de Fira d'Artesans i crec que comencem això, en aquest estet informatiu, no?, parlant d'aquesta fira.
1: Exacte, d'una fira que ha estat tot un èxit. Ja són 42 anys fent-la pels carrers del nucli antic de Mollet, i que en aquesta ocasió crec que ha sigut una de les fires que hi ha hagut més bon temps dels últims anys que recorda. Sempre es parla que algun dels tres dies plou, doncs en aquest cas s'ha trencat aquesta maledicció, i de fet, doncs, sobretot ahir va ser un dia totalment estiuent, que la gent tenia calor allà passejant pels carrers de la Fira d'Artesans i a la plaça d'Artesania, sobretot quan hi havia tot aquest gruix de gent. Els castellers també van passar força calor, doncs si més no, doncs va ser això. Un dels dies per recordar que crec que molts dels artesans que hi són allà, doncs no s'hi havien trobat, i potser també això és tema de canvi climàtic, que en plena Fira d'Artesans doncs fes tanta calor. Però el que volem dir és que doncs han estat tres dies on els carrers s'han omplert de goma a goma. Encara estem a falta d'aquesta valoració final del consistori, però crec que ja podem avançar que ha estat tot un èxit, això, degut a les riuades de gent que s'han vist per aquests carrers, i els comerciants, els artesans, doncs estan contents d'això, que hi vingui gent, que hi compri, que no només és gent de Mollet. Però nosaltres hem entrevistat a la Laia Montserrà. Ella és de Mollet, té una botiga de roba que es diu Escua, i que doncs fa 17 anys que són aquí a la ciutat, a la Fira d'Artesans, que no hi fallen, i ens comentaven això: venen unes dessuadores, motxilles, tot fet amb la seva roba, amb la seva tela, dissenyat per ells, amb els acabats també a fer per ells. Per tant, tot el procés l'elaboren ells en un taller, doncs, entre Mollet i Sant Fos, ens comentaven, i que per tant doncs es mostraven contents de la gent que hi venia, i també doncs del fet això de ser una de les fires, de les moltes que van a l'any, doncs en les que hi juguen a casa.
2: Nosaltres des de fa molt temps nosaltres fem tot el que és el disseny, les mostres, el disseny dels teixits, el tall de totes les peces i els acabats finals. I, bueno, és una feinada. De fet, aquest agost portem tot el mes d'agost treballant i no sé quan podrem agafar vacances. Bueno, és una manera de fer poble, i també aquí ens coneix molta gent, ens ve a buscar molta gent que ja sap que venim, ja no només per comprar, sinó també doncs, per fer patada la xerrada, per veure les coses noves que fem, per, bueno, doncs això de fer barri, de fer poble, d'aquest sentiment de comunitat, no? És bonic jugar a casa.
1: Podríem dir que també doncs, el que és el pa, els embotits i els formatges són les coses que més es compren, però sense deixar de banda també doncs, productes de ceràmica o de fusta, sobretot pels nens i
0: nenes. Pels més petits, clar.
1: I comentem que abans de tot això, el divendres, es feia la presentació oficial d'aquesta Fira d'Artesans, sempre amb una exposició que enguany ha anat dedicada doncs, a les dones del segle passat que es dedicaven a brodar, a fer gaire enxet i altres arts de l'agulla. En aquest cas, gràcies a Elena Arco, ella ha estat qui ha dut a terme doncs, aquesta exposició que donava el tret de sortida, i de la mà d'Elena Arco doncs el que s'ha fet és rescatar la memòria textil a través de peces confeccionades amb estovalles i llençols brodats per dones. Es diu Proyecto Olvido, és la fundadora d'això, i ha comentat als mitjans locals doncs, que la seva passió per les agulles ve inspirada per la seva àvia Adela, que havia de cosir per la llar, i ara la Marineta aquest art cobra sentit i es poden veure múltiples peces que se centren en la regeneració de materials textils heretats, integrant tècniques tradicionals de brodat i confecció amb un disseny contemporani. Són tapets, camises i brodats que conviuen a la Marineta per explicar la història de les dones que les han confeccionat. Aquesta exposició i les peces que s'hi troben, Elena Arco ha comentat que part dels objectes són seus i d'altres pertanyen al mateix projecte.
3: Els objectes que podeu veure a l'exposició

0: Sants, els 3 dies es va poder veure, crec que eren davant del garatge del Martí Turégano, doncs, cosidores que estaven, doncs, això, estaven brodant, estaven fent aquest tapís, doncs, els 3 dies de la Fira d'Artesans, i també era una cosa que la gent s'hi parava i ho miraven, i crec que potser properament podrem veure, doncs, aquest resultat final de tan sols de la Fira d'Artesans que s'han anat teixint aquests dies.
1: Doncs estarem amatents allò que ens convidin i podem veure i també, doncs, ensenyar-vos a través de les xarxes socials i també a través de la paraula aquest tapís ple de sols en referència a la Fira d'Artesans. Molt bé, Joel, ens retrobem d'aquí no res, no?, parlant d'esports,
0: sí,
1: perquè també torna l'activitat esportiva.
0: L'activitat esportiva i també, doncs, tota la programació que, doncs, ja ho vam penjar a xarxes nosaltres el divendres. Avui, ara, d'aquí res, a Instagram podran veure també algunes novetats que tenim, que ara a les nostres xarxes de Twitter i Instagram, doncs, ho penjarem i, per tant, doncs, els oients podran saber una miqueta més de tot el que estrenem, doncs, avui mateix.
1: Doncs sí, avui és estrena de programació a Ràdio Mollet amb novetats, com comentava en Joel. També coincideix que un dels espais que tenim aquí a la casa des de l'any 2008, si no m'erro, doncs és el tasteig de llengua, i també aquesta setmana arriba als 900 tastets, un fet que volem també posar de relleu. I d'aquí no res, en 2 dies tindrem ja l'arribada de la tardor. És a dir, que el que fa Ràdio Mollet, no?, amb la tardor, doncs, arriba també la seva programació. Ens retrobem d'aquí no res per parlar d'esports, Joel. Gràcies. Ara, com és habitual en aquest tastet, anem a saber també de la previsió meteorològica, jo que parlava de la tardor, però que ahir ja semblava que tornava a ser estiu. A veure què ens avança en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i amb poques nuvolades. Alguns nuvolets sí que anirem tenint, però molt prims, completament descafeinats, tant ara al matí com també durant la tarda, i amb vent que a la Costa Brava, sobretot ja al nord de l'Empordà, bufarà amb una mica més de ganes. També ha fet pujar la temperatura en aquella zona. A la resta del país, molt de contrast de temperatura entre la que hi ha hores d'ara i la que es produirà a la tarda, que tornarà a ser de calor. De fet, avui fregarem els 35 graus a l'Empordà i en alguns racons de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Hem dit que avui estrenem programació a Ràdio Mollet i també coincideix que avui arrenca la... Abans dèiem la quinzena, després va ser la setmana i ara podem dir que són tres setmanes les jornades solidàries que es fan aquí a Mollet del Vallès. Arrenquen avui fins al dia 10 d'octubre en què es farà una festa final amb la participació de les diferents entitats solidàries que tenim al municipi. Nosaltres avui, per parlar d'aquestes jornades, tenim la sort de comptar amb una persona molt vinculada a Ràdio Mollet, és a dir, més enllà de la seva professió com a il·lustrador, com a cartellista... I, a més, implicat en el tema de la solidaritat amb el Sàhara, doncs podem dir que és company de Ràdio Mollet, perquè ho va ser durant molts anys, va estar en aquests micròfons, i de tant en tant nosaltres el tenim també aquí en el magazín. És en Francesc Dugó, en Francesc Verdugo, però tot allò conegut com a Dugó. Benvingut, Francesc, com estem? Molt bon dia.
1: Bé, i ara moltes gràcies. I sí que és cert que cada vegada que tinc l'ocasió d'estar, sembla que ho he dit moltes vegades, davant del micròfon, a més jo soc molt ritual, em poso els auriculars perquè m'encanta sentir-me a mi mateix, no? I és un plaer sempre, perquè em recorda, doncs, això. Estem parlant de fa 45 anys.
0: Sí, sí, per
1: 45
0: això.
1: Anys, i ara, per cert, tenim un grup de WhatsApp, qui no el té. És l'únic que tinc, per cert, de tots els excompanys, jo diria que tots, que vam iniciar, alguns són fundadors, altres som, que vam començar el segon dia, diguem-ne, no? I és un grup molt maco, perquè hi havia gent molt ferma. També ho sou vosaltres, que esteu ara, perquè fer una ràdio important, perquè nosaltres vam iniciar allò de zero i en moments en què realment es va tenir molta audiència, molta.
0: Sí, sí, per la novetat, s'ha de reconèixer.
1: Per la novetat, també.
0: Francesc, inaugures les jornades solidàries. Quina responsabilitat, no?
1: Bé, les jornades, com dius tu, les tres setmanes, perquè s'ha convertit, que recordem que està organitzat per la Regidoria de Cooperació Solidaritat, i una altra cosa més que no recordo mai.
0: I ara mirarem.
1: De l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
0: Sí.
1: Sí, els regidors, els tècnics. I això seran tres setmanes de diferents actes on participen totes les, o una part de les associacions
0: entitats
1: solidàries de Mollet, que cadascuna farà, doncs, diferents tipus de participació amb el final, o sigui, amb la participació final de la festa que es fa tradicionalment el darrer dia d'aquests actes, no? O uns dels darrers dies, perquè sembla que les jornades continuen més enllà del final. Però vull dir que, repeteixo, està organitzat per l'Ajuntament de Mollet i la seva regidoria, i participem una sèrie d'entitats que tenim coses a fer, a dir, a ensenyar, a explicar, com a mostra de solidaritat amb diferents països.
0: Deia que tenies la responsabilitat d'inaugurar-les, perquè a 6:45 aquesta tarda, anoteu a l'agenda, jo, i doncs, si podeu, aneu, perquè avui s'inaugura una exposició al Centre Cultural La Marineta. Són dibuixos contra l'oblit, els colors de la impunitat. I és una exposició, evidentment, hem dit allò que en Francesc Dugó és, doncs, dissenyador gràfic, i en aquesta exposició què és el que trobarem?
1: A veure, l'exposició bàsicament és sobre drets humans, però com has dit tu, com diu el fulletó i la presentació del cartell, Dibuixos contra l'oblit, els colors de la impunitat, que és un títol del bon amic Paco Niebla, que és el que ha fet una... I de veritat, no és perquè sigui amic, és perquè és un excel·lent periodista i escriptor, i ha fet una presentació que és magnífica, sublim. Tant de bo arribés a moltes persones, perquè és un text exquisit, i el que li he d'agrair, que m'està ajudant molt, m'ha ajudat molt amb tota la... forma de presentar i tal. A veure, l'exposició, en principi em vaig no és que renunciés, però no vaig voler que fos només, gairebé per deformació meva de durant tants anys implicat amb el Sàhara, no volia, sense despreciar el tema, clar, no volia que fos només dedicat al tema del Sàhara. I pel Sàhara he fet molts actes, si espero poder-ne fer, saps tu que hi ha el llibre, etc.
0: Sí.
1: Però vaig pensar que, malauradament, i en aquests moments tan convulsos que no cal que expliquem per detall, perquè seria inacabable, era molt important, malgrat que des d'aquí ni des d'enlloc puguem, malauradament, tampoc podem resoldre ni solucionar el problema, però com a mínim denunciar-lo. Això tenim tots el dret de fer-ho. I aquesta exposició, dintre del possible, parla de drets humans, però d'una forma global, general, tret de unes petites, uns petits dibuixos, uns quants, que sí que fan referència al propi, o sigui, a la vulneració de drets humans al Sàhara Occidental per part de la invasió de Marroc des de fa 50 anys. Però, en general, ja dic, són 40 dibuixos que s'exposen a la precapella de la Marineta, prèvia presentació a la que és la capella, i aquests dibuixos també em vaig estar pensant, vaig estudiar una miqueta el tema i vaig voler que fos una exposició una mica un exponent de l'absurd. Això em va venir des del principi. Ho vaig comentar a diversos amics, entre ells un bon amic també. Tots són bons amics, no tots, no. Aquests especialment ho són Oriol Escura, que és un savi. I és una persona que quan parles amb ell quasi bé t'abronca si no dius, si fas alguna que dius, no, això no ho facis perquè és incorrecte, no? Hi ha una molt bona relació. I vam parlar de l'absurd de la realitat que amaga la crueltat, el dolor, les guerres, les tortures. És una realitat, però que s'amaga dintre de per què es fa això. És tan absurd, tan dur, però tan absurd, que requereix comentar-ho. I vaig pensar que una manera de reflexar aquest absurd era a través d'un estil pictòric que a mi sempre m'ha apassionat, que és el surrealisme.
0: De fet, en la presentació en Paco Niebla compara amb el gran Magritte, bueno, no?
1: Sí.
0: I just allò en aquesta tríptica
1: en un acte
0: fet,
1: de generositat,
0: no? Doncs surt, sí, aquest barret que també és molt típic, sí, de Magritte, no? Sí. I com a denunciant precisament el poder, no? Representat, sí, per aquest barret de bombí.
1: Sí, tota l'exposició està basada en això, en l'absurd, perquè el surrealisme, simplificant molt, és clar, es basava en aquella realitat o en aquell absurd que ens portava fins a la realitat. Poden ser paraules o frases fetes, però és el que aquests grans, com el Man Ray, Marx Ernst, el propi Salvador Dalí, però a mi em va interessar molt, i encara m'interessa, i ara més, a l'haver treballat una mica amb aquest tema, el belga René Magritte, que estem parlant de l'època del 1920 i tants, que va sorgir aquest moviment artístic i intel·lectual, de tots tipus, no? Perquè trencava amb la realitat, precisament. Llavors, total, que la majoria d'aquests dibuixos que exposo estan basats, i alguns són evidents, perquè hi ha tots els elements que caracteritzen aquest gran pintor, aquest gran artista, que a més era escultor, escriptor, que són, no són els únics, però hi ha tres elements bàsics que sempre utilitza, fins i tot ell físicament també el portava: el bombí, la poma, que hi ha poma, recordem, potser és el dibuix, la pintura més coneguda quasi bé tothom, que ha vist l'home davant del qual hi ha una poma enorme que el tapa. Doncs jo utilitzo el bombí, la poma i la pipa, que hi ha una de les pintures de Magritte, hi ha una pipa dibuixada i diu, això no és el dibuix d'una pipa. Bueno, ja comencem amb la interpretació de què no és i què és, no?
0: A l'acte inaugural, que serà avui, heu d'aprofitar perquè és durant aquesta setmana que es podrà veure en la Bancapella, com comentava en Francesc Dugó, aquesta exposició de dibuixos, però la presentació, doncs, comptaràs amb el delegat del Polisario a Catalunya, també, doncs, hi serà en Paco Niebla, aquest company que durant un temps també va ser director d'aquesta casa, de Ràdio Mollet, i tu mateix. Però és que també poses, també hi seran, i clar, hi ha noms que dius, a veure, això que ens ho expliqui, perquè no ho acabem, no? En René Magritte, en Leonardo da Vinci, l'Andy Warhol, Hergé, Federico García Lorca, Albert Einstein i Michelangelo Buonarroti, no? Llavors, sí, a veure, aquesta gent, com, sí, els veurem? En aquests, sí, dibuixos, si seran presents?
1: Sí, malauradament, com és lògic, no hi seran. Tant de bo, no hi seran. El túnel del temps no ens ara no ens portarà això, però dintre de el cas del René Magritte és evident, perquè hi ha molts, a veure, no tots els dibuixos estaran plens de barrets i de pipes i de pomes, però està molt present, com hem comentat, com a símbol del surrealisme, com a símbol d'aquest absurd que darrere amaga coses que no són absurdes, que són molt dures: el dolor, el mal, la tortura, la guerra. Però amb alguns dibuixos he utilitzat alguns prototips, gairebé dida, o sí, quasi bé logotips com a imatge, amb el que surt, doncs, hi ha una mà de la creació amb un efecte X, que és la creació de Miguel Àngel. Hi ha un dibuix concret que surt d'un personatge que és característic del Verger, de l'autor del,
0: sí,
1: Tintín, per cert.
0: Sí.
1: L'Andy Warhol està present també amb un... Jo, els que han participat, les imatges que deriven més o menys d'aquests personatges, les he dedicat, no? Merci, Verger, thank you, Warhol. És una forma també de participar d'aquest absurd, però d'un agraïment, perquè jo m'he basat una mica amb aquest estil de dibuixos, no? García Lorca és un tema molt concret que no dic, bueno, total, està dedicat a ell un dels dibuixos. Aquests dies, pels seus aniversaris i tal, se n'està parlant molt, i em sento afortunat d'haver pogut, perquè jo vaig fer-ho fa temps, d'haver pogut incloure aquest personatge, bé, tan, en principi, reverenciat i estimat avui. Suposo que per molts, per altres no. I el tema de l'Albert Einstein, bueno, és perquè està present en una de les imatges. Això és una petita petulància meva dintre d'aquest absurd, ja dic, de que vaig pensar, home, vull que hi siguin també. I així són.
0: És que saps què passa? Que ets artista. I els artistes us heu de permetre aquestes llicències, Francesc.
1: Jo
0: no? L'art ha de servir no només per dir, ai, que bonic, sí, sinó també per denunciar i perquè tinc un missatge. Jo crec que és el que trasllada l'obra d'en Francesc Dugó. Has dit allò, una quarantena de dibuixos, alguns d'ells uns poquets sí, referents al Sàhara.
1: Directament, sí, aquests sí.
0: Abans jo et preguntava, no?, per la... com vivies tu, com estaves en la situació que s'ha donat aquest estiu a Ceuta, que s'està vivint, no?, I fèiem referència a la quantitat de murs que hi ha en el món, i em comentava, sí, és que també hi ha un mur que separa el Sàhara, no?, ocupat...
1: Del Sàhara alliberat,
0: no?
1: Sí. El tema de Ceuta i Melilla, si no ets un erudit, i no sé si n'hi ha gaires, per cert, tampoc és fàcil comentar-lo. Amb això no estic defugint res, però és delicat.
0: Perquè, sí, no, tampoc pretenem...
1: No, si no és un tema de si no, o dintre-fora, o blanc o negre, com la majoria de coses, eh? Perquè tenim tendències a simplificar i dir, no, sí... No, aquí hi ha un tema delicat. I he de començar perquè el respecte màxim, i ho dic amb tot el cor, tot i que tindria motius per una altra cosa, amb tot el cor he de dir que allà hi ha persones que estan patint una situació que no haurien d'estar vivint. Parlo de les persones migrants, dels que han migrat, dels que han sortit del seu país. Altra cosa és, i no diré res nou, sobretot ara que s'està parlant del tema, que sembla que tothom havia oblidat i ara de cop i volta tothom ho sap. Parlo de periodistes de prestigi que no havien mai parlat d'aquest tema. A veure, darrere de tot això, i simplificant molt, però és cert, està el govern de Marroc, està la corona marroquí, està un rei, la meva expressió és genocida, inclús al seu país, fins i tot, però sobretot al Sàhara Oriental, que és Mohamed VI, que, per cert, diuen, jo no l'he vist, viu a París, o sigui, governa des de París. Llavors, el que està passant és injust per tots. Hi ha persones que estan patint quan podrien, el tema és que podrien estar a casa seva, perquè Marroc, sigui per pròpiament, com pel que es polia, en aquest cas a Sàhara, és un país ric. El rei de Marroc es considera que és una de les monarquies... Jo tampoc ho he comptat, no tinc el seu compte corrent, però diuen de les més riques. A veure, és increïble, no és lògic, no és comprensible que un país en el que el govern, l'estament superior, goza d'una gran riquesa, molta... expoliada al Sàhara, però d'altra també del seu propi país. Marroc és un país turístic per excel·lència. Això de generar, tampoc ho sé, però molts milions a l'any. Vull dir que no és just també que persones que són marroquins hagin de venir d'aquesta manera, d'una manera increïblement cruel, alguns morint, al nostre país. Al dir nostre país, ara parlo en general. Jo em sento català i he de dir que el tema de Ceuta i Melilla em queda lluny. Ho deixo aquí, sense entrar en més detalls, però és veritat, no. Però ens afecta en quant a que aquest fet té dos coses. Una, no diuen, no volen dir la paraula invasió. Bé, aquesta entrada massiva que perjudica els propis sautís, la gent que viu allà, que tenen tot el dret a viure amb tranquil·litat i amb els seus espais. Però passa que altres persones venen obligades per una manca de recursos del seu país, del seu govern, d'un govern riquíssim, que a més ara s'estan celebrant o celebrant eleccions i han prohibit ja... és una farsa. Perquè...
0: Li preguntava en Francesc perquè evidentment els seus dibuixos el que fan, no?, és denunciar aquesta impunitat que hi ha envers l'abús dels drets humans i evidentment aquesta situació que s'està vivint doncs, és un abús dels drets humans en tots els sentits.
1: Sí, sí, i en aquest cas es vulnera directament, i ja dic, no ho dic per quedar bé amb ningú perquè jo precisament sempre, però aquesta edat meva ja puc dir correctament, però puc dir el que em sembla. Estan patint els primers, les persones que han... Veure, no, ni que sigui una maniobra, que ho és, per part del govern o de l'entorn del govern, encara que sigui una maniobra, els que pateixen són els que han vingut, que es pensen o creuen o els han venut la història de que aquí trobaran el manà, la panacea. No trobaran el manà, perquè no és un país que pugui acollir tants milers de persones i que puguin viure dignament. Ara estan vivint amb xaboles, amb barraques. Ara bé, si tornen a casa seva, caldria saber com viuen. Jo diria que molt malament, amb recursos molt limitats, fins i tot amb uns recursos d'ensenyament també molt limitats, amb persones que venen amb una formació molt limitada. Tot, responsabilitat del cap d'estat, que és el rei Mohamed VI. Si no, no vindrien. Estarien en un país que és el seu.
0: En tot cas, nosaltres introduïm aquest tema també fent referència a aquest mur que comentaves, no?, que separen aquests dos Sàhares, perquè malauradament les solucions que sentim allò arreu del món, no?, dels països desenvolupats, sembla que sigui construir més barreres, més murs per protegir-nos, no?
1: Sí. En lloc de donar solucions perquè les persones que viuen on sigui visquin millor, tinguin una qualitat de vida millor, i a més en països rics, malgrat que Europa ha expoliat des de la conferència de Berlín del 84-86, 1984, que es va repartir a Àfrica com va voler, bàsicament Gran Bretanya i França, però també diferents països com Espanya, com Portugal, com el Congo, com Bèlgica i com Alemanya. Si aquestes persones a l'inrevés, que estan explotades, és el cas que s'ha comentat molt del Congo, s'expolia les seves riqueses per fabricar productes d'alta tecnologia a casa nostra, vull dir a Europa, i les deixalles es tornen allà, amb la qual això és una contradicció. I mentrestant hi ha guerres civils, hi ha dictadures, hi ha massacres, hi ha gent que ha mort de gana.
0: De gana,
1: Parlem de Senegal, de Congo...
0: De Somàlia.
1: De Somàlia, de molts llocs. Doncs.
0: Francesc, que vagi molt bé. Avui la inauguració, Ràdio Mollet hi seran allà.
1: Gràcies.
0: Esperem que també molts ciutadans i ciutadanes de Mollet i també de la Rodalia, si ens esteu escoltant, i us podeu apropar avui al Centre Cultural La Marineta. Recordeu, la inauguració és a 6:45 d'aquesta tarda. Oportunitat de veure aquesta exposició de dibuixos contra l'oblit, els colors de la impunitat, drets humans, aquest és el títol. Durant tota aquesta setmana la van capella del Centre Cultural La Marineta. Tot un plaer, com sempre, Francesc.
1: No, per mi sempre se'n fa curt, ja saps que...
0: Nosaltres també.
1: Que m'encanta, i l'acusació, ja veus, l'acusació que tinc de, fins i tot dels més propers a mi és que quan parlo m'allargo massa. Allò que en castellà seria t'enrolles mucho. Són temes que m'agraden. A més, jo davant d'un micròfon sempre dic, encara que estigui apagat, puc estar parlant 2 hores o 3, no? No perquè sàpiga parlar molt, simplement perquè m'agrada. Ja de petit m'agradava, i aquella època parlar a l'escola era perill. Em picaven, em feia molt de mal, em clavaven moltes bufetades, i ara vaig passar de gran, quan et posen un micro, que més que poder parlar.
0: Doncs anirem tenint el Francesc aquí de tant en tant. Que
1: gràcies.
0: Vagi molt bé.
1: Moltes gràcies per tot.
0: Adéu-siau.

0: Avui hem començat allò amb temes de denúncia dels drets humans i bé, no sé si podríem allò encabir-ho, però que també et fa una reflexió molt interessant és la pel·lícula que avui ens proposa el nostre company, en Sergio Guardeño, en aquest espai de la petita i la gran pantalla i que no és una altra que una pel·lícula coreana que es titula Paràsits.
1: Bon dia i benvinguts de nou a aquest espai on cada setmana fem un repàs a alguna pel·lícula o sèrie popularment coneguda per donar-vos a conèixer. Avui és el torn de parlar de pel·lícula i ho fem amb un film espectacular que ens arriba des de Corea del Sud. La pel·lícula de la qual parlem avui és Parásitos i és una pel·lícula sud-coreana estrenada l'any 2019 i dirigida per Bong Joon-ho. Es tracta d'una obra mestra que combina magistralment diferents estils com la comèdia negra, el thriller i el drama social, convertint-se en un fenomen internacional. De fet, va fer història en convertir-se en la primera pel·lícula de parla no anglesa que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula. La història gira al voltant de dues famílies que viuen en realitats completament oposades. D'una banda, hi trobem la família Kim, que sobreviu amb feines precàries en un petit semisoterrani d'un barri humil de la ciutat de Seül. De l'altra, la família Park, una família rica, acomodada i instal·lada en una espectacular casa d'arquitectura moderna. La història comença quan el fill gran dels Kim té l'oportunitat de substituir un amic com a professor particular d'anglès de la filla dels Park. A partir d'aquí, la família Kim idea un pla tan enginyós com arriscat per anar introduint un rere l'altre tots els seus membres dins la casa dels Park, fent-se passar per professionals sense que ningú sàpiga quina relació hi ha entre ells. El que inicialment sembla una comèdia plena de situacions divertides i d'enganys molt ben calculats per part de la família Kim va transformant-se progressivament en una història cada vegada més i més tensa. El director, en Bong Joon-ho, juga constantment amb les expectatives de l'espectador, fent que la pel·lícula canviï de registre de manera gairebé imperceptible. Quan sembla que ja saps cap a on anirà la trama, apareix un nou gir que ho capgira tot. Però més enllà del suspens, Parásitos és sobretot una reflexió sobre les desigualtats socials.

La pel·lícula parla de la diferència entre classes, de les oportunitats que tenen uns i altres i de com els diners poden marcar no només la qualitat de vida, sinó també les relacions humanes, els prejudicis i fins i tot la manera d'entendre el món. Un dels grans encerts del film és que no presenta personatges completament bons o completament dolents. Tots tenen les seves pròpies motivacions i intenten sobreviure dins d'un sistema que sembla afavorir sempre els mateixos. Això fa que l'espectador pugui empatitzar amb tots els personatges, encara que de vegades les seves accions siguin difícils de justificar. Visualment parlant, també es pot catalogar com una obra extraordinària. La Casa dels Parcs no és només un escenari, sinó gairebé un personatge més dins del film. Els espais, les escales, les portes i els diferents nivells de la casa simbolitzen les distàncies socials entre els protagonistes. De fet, tota la pel·lícula està plena de metàfores visuals que reforcen el seu missatge sense necessitat de grans discursos. La direcció de Bong Joon-ho destaca també pel seu ritme impecable, i és que alterna moments d'humor molt fi amb escenes d'una tensió creixent que mantenen l'espectador enganxat fins al final. La música, la fotografia i les interpretacions contribueixen a crear una atmosfera que passa de la lleugeresa al neguit amb una naturalitat sorprenent.

En definitiva, Parásitos és molt més que un thriller o una crítica social. És una pel·lícula intel·ligent, emocionant i plena de detalls que convida a reflexionar sobre les diferències econòmiques i sobre com aquestes condicionen les nostres vides. És una d'aquelles obres que es poden gaudir tant per la seva història com pel que amaguen entre línies i que continua generant debat molt temps després d'haver-la vist. Si encara no l'heu descoberta, val la pena veure-la sense saber-ne gaire més. És una experiència cinematogràfica que sorprèn i deixa empremta, demostrant que el bon cinema és capaç d'entretenir mentre ens convida a mirar la realitat des d'una perspectiva diferent.

0: Abans li hem dit al nostre company, en Joel Gascón, ens retrobem d'aquí no res, i és que els dilluns mantenim aquest espai en què ens posem les piles a nivell esportiu, així que anem a comentar resultats, perquè ja doncs, han començat la gran part, crec, no? de disciplines esportives. Joel, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El futbol ha començat, si més no.
1: Sí,
0: el bàsquet...
1: El bàsquet han començat el que és la Lliga Catalana, a l'espera de que comencin ja la Lliga doncs, que regeix per la, en aquest cas... per la delegació espanyola de bàsquet i per tant doncs, són els primers esports ja a partir del proper divendres a la prèvia ja vindrà l'hoquei i els últims serà el futbol sala. Per tant, avui
0: que
1: portem...
0: l'hoquei no ha començat però han tingut torneig aquest cap de setmana.
1: Sí, exacte.
0: Ciutat de Mollet. Molt bé. Doncs som-hi.
1: Comencem parlant, en aquest cas, per futbol, i nosaltres aquí sempre ens hem regit una miqueta per l'ordre de les categories, i per tant, doncs, aquest any recordem que el club de futbol Mollet ha baixat a segona, la Molletense a primera, i per tant, doncs, els primers a comentar el resultat és la categoria més alta, que en aquest cas és la Molletense, i que s'han endut la victòria en el seu retorn a primera catalana. El conjunt molletà s'ha imposat per 2-1 en un partit d'infart contra la Seu d'Urgell, amb el gol de la victòria arribant quan faltaven només 3 minuts per al final. La Molletense s'avançava al minut 26 gràcies a una genialitat d'Albert Mateo amb un xut gairebé des del mig camp. Els rivals però retallaven distàncies a la represa al minut 47 amb una errada del porter Cito que perdia la pilota i marcava sol doncs, al rival del conjunt lleidatà de la Seu d'Urgell. I quan el partit ja encarava els últims minuts apareixia de nou Mateo, un servei de falta, no el blocava bé el porter Roger i Danilo, molt atent, recollia i la pilota i marcava el 2-1 al minut 87, que embogia la grada molletana, doncs, que de fet es va omplir.
0: Sí, això t'anava a dir, dic, la grada molletana, que des del club havien, no?, allò, primer partit...
1: Primer partit gratuït, opcionalitat de participar a una rifa, no sé si més endavant doncs, tindrà tant aquest preu simbòlic d'entrada, però ja s'ha de pagar, i això molta gent, doncs, de vegades doncs, li costa, i per tant volien que almenys aquest cop tinguessin aquesta afició local, doncs, ajudant-los en els minuts finals, que és quan molts cops es necessita, i així va ser, i encara va tocar patir perquè al minut 90 els lleidatans van tenir l'empat amb una falta directa que es va estavellar contra el travesser, així doncs, empatiment final, però amb els 3 punts a la butxaca, la Molletense comença amb victòria doncs el seu retorn a primera catalana.
0: Felicitats, molt rebent. Anem pel Mollet, no?
1: Bones notícies, també, en aquest cas, amb el club de futbol Mollet, que va començar amb bon peu la seva aventura a segona catalana. Els blanc i vermells es van imposar per 3-2 a l'Atlètic Masnou en un partit intens que els permet sumar els 3 punts de la temporada. I és que els d'Àngel Soto van sortir decidits i van trobar el premi al minut 14, quan van inaugurar el marcador. El Mollet va mantenir el control, van arribar al descans per això amb un 2-1, que deixava l'equip en bona situació de cara a la segona meitat, i a la els molletans van tornar a colpejar i van ampliar l'avantatge fins al 3-1. Després de l'Atlètic Masnou no va baixar els braços, però no van retallar a més distàncies, només una més en el minut 54, 3-2, i aquí s'acabaria ja el partit. Amb aquest resultat final de 3-2 van saber aguantar l'última mitja hora i, per tant, doncs, comença a anar amb bon peu també aquesta segona catalana, i de fet tenim declaracions de l'entrenador, l'Àngel Soto, qui explicava que doncs, amb aquest 3-2 van haver de patir una miqueta, que potser això no hagués estat necessari perquè van fallar en moltes ocasions que potser doncs, haguessin pogut tenir un marcador més ampli.
2: Bueno, en principio la primera parte hemos tenido el partido controlado, la verdad que hemos tenido 3 ocasiones muy claras que no las metemos, porque nos falta todavía eso, esa claridad, que estamos todavía, que nos pesan las piernas de pretemporada, pero yo creo que hemos dominado el partido muy bien, hemos tenido 3 muy muy muy claras para meterlas. Sí que es cierto que te vas luego ahí con un gol de diferencia solo, metes el tercero y luego te acaban de meter ellos el segundo, y eso nos cuesta porque son, el segundo gol es un error que no se puede cometer, y el primero es un balón también que parecía que iba fuera, que luego le coge la espalda y es un penalti, porque es penalti, ¿vale? Pero bueno, en principio jugando en casa, ganando, las sensaciones siempre son buenas, hay que corregir esos pequeños errores que no se pueden cometer, y bueno, y lo bueno es empezar ganando en casa y te da muchos ánimos esto.
1: El tècnic de l'equip també comentava això, un defensa i el golejador que feia el hat-trick que marcava aquests 3 gols que podien dir serien els 2 noms destacats, els escoltem.
2: Sí, sí, la verdad que han estado muy bien. Uso, bueno, ha metido los goles, que se ha sido un poco el artífice de tenernos ahí todo el partido encarándolo bien y siendo superiores, y ha hecho un partidazo. La verdad que se ha dejado la piel en el campo. Y Puyol, bueno, pues al final es un chaval que da muchísimas cosas, sube muy bien la banda, es un jugador con mucha proyección, es muy buen jugador.
1: Així doncs, de moment, 2-2, primera catalana i segona catalana, en aquest cas doncs, aquestes dues victòries esperades, que imagino que és de rebut començar amb bon peu, i això els animarà doncs, de cara als propers partits, que sobretot als inicis sempre poden marcar molt a qualsevol equip.
0: Per la Molletense, felicitats, però pel Mollet també, i els augurem a veure si tenen una molt bona temporada i aconsegueixen allò remuntar i tornar novament a la primera catalana. Més cosetes?
1: Parlem ara ja per acabar doncs, de la Lourdes, la quarta catalana, que es va estrenar amb derrota al camp del Palau Tordera, del club de futbol, 2-0, uns molletans doncs, que van rebre un gol en el minut 46 i després en el 83, per tant van tenir bona part del partit només perdent d'un gol, i que això doncs, els va donar aquesta oportunitat d'intentar empatar, però normalment quan vas a l'atac intentes a fer el gol que et doni un punt. Sol passar també que el rival t'acaba fent el segon, i de moment doncs això, s'estrenen amb una derrota a quarta catalana, la Unió Deportiva Lourdes.
0: En tot cas, també sabem que crec que tenen nou entrenador, amb la qual cosa encara s'ha de posar tot a puesto, d'entrenadors, jugadors, veurem. Anem pel bàsquet?
1: Sí, doncs són a l'altra disciplina, en aquest cas doncs, que s'estrenaven, que jugaven aquest cap de setmana. De fet, el bàsquet han estat els primers que ja fa setmanes doncs, que roda la pilota amb aquesta lliga catalana, que de fet doncs, aquest cap de setmana doncs, a Xat Mollet va perdre per 77-81 davant el club bàsquet Granollers i s'acomiada d'aquesta lliga catalana. Nosaltres de tot plegat, també d'aquest inici de curs, en volem parlar amb el seu president, amb el Carles Nuez, a qui saludem. Molt bon dia, Carles.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Bon dia.
1: Volem parlar d'aquesta derrota, que necessitava guanyar 12 punts. Era una tasca difícil, però que finalment doncs, el que acaba passant és això, perdent de només 4 puntets contra el Granollers. Com valores el partit disputat? Com ho vas veure?
3: Bueno, havia una diferència important física. Nosaltres hem començat tard, com cada any, o sigui, tampoc és que sigui... Nosaltres vam començar pràcticament a finals d'agost, primers de setembre, tenim un equip tirant a veterà, i aleshores ens costa agafar la forma. Sempre en el mes de setembre i octubre patim bastant, no? A més, teníem la baixa del pivot de Soto, i a més, pues, teníem la incorporació de CC, que ha vingut fa 4 dies exactament, després de ser pare, i aleshores no havia entrenat des de l'any passat, no? O sigui, des de la temporada passada, des de que va fer les fases amb el Prat. Con lo qual, bueno, va ser un partit que físicament ens van passar per damunt, i, bueno, pues perfecte, tu, ara a preparar-se per a jugar a lo que és la Lliga Nacional, que començarà a primers d'octubre.
1: En aquest sentit, això, com veus l'equip, quins creus que han de ser doncs, els objectius que us heu marcat per aquest inici de Lliga, per aquesta temporada, un any més a tercera FEB, i que, de fet, doncs, el llistó sempre ha estat molt alt, no?, que són disputar doncs, aquestes fases d'ascens. No sé si aquest any també ho veieu així.
3: Sí, sí, és igual. Hem fet, sí que és veritat que hem fet 3 o 4 canvis. Aquests 3 o 4 canvis s'han d'acoplar d'una forma o una altra. Venen dos jugadors del Prat, venen també un xaval que havia jugat a l'Espanyol, i aleshores aquestes tres bueno, entren en la dinàmica de lo que és el club. S'han de enlazar amb els jugadors que tenim, i jo penso que a primers d'octubre ja estarem també físicament, i també ja estarà l'equip una miqueta més rodat. I bueno, la idea és la de sempre, no? Acabar el més a l'alt possible, intentar ser el millor possible, i després pues, ja veurem, no? El temps es posarà en el nostre lloc.
1: Creus que hi ha pressió, perquè gairebé tots els anys s'ha pogut aconseguir, no?, jugar doncs, aquestes fases d'ascens, i això pot generar pressió, o potser a la vegada doncs, a l'estar-hi també acostumats fa que els jugadors ho vegin com un objectiu que se sol complir, que per tant no els hi pesa, no?, aquesta responsabilitat.
3: No, jo estic segur que no és pesa. És un equip molt consolidat, la gent que tenim d'anys passats és veterana, està acostumat a jugar a bon nivell i aleshores, bueno, pressió en principi ninguna. Per part del club, no. Evidentment, el que sí que volem és mantenir la categoria sí o sí, això és evident, però també sortim amb una plantilla que, evidentment, assolir la categoria penso que no és un problema.
0: Carles, estàs dient allò, tenim un equip molt veterà, no? Sí. Això és un avantatge o un desavantatge?
3: Bueno, és un avantatge perquè és un equip que està molt consolidat. He fet tres o quatre canvis, un és un noi molt jove, i bueno, els altres dos no són tan joves, però evidentment, bueno, és els jugadors de bàsquet que es mouen en aquestes categories. És molt difícil trobar a jugadors molt joves que puguin ja jugar en aquestes categories. No tots equips poden fer-ho. L'equip que, per exemple, que aquest any que s'ha reforçat moltíssim, que és l'Espanyol Cornellà, té dos tios que han jugat en ACB. De 30 i pico d'anys, Llorca i una altra, no? Con lo qual, bueno, és molt difícil tenir xavals molt joves, pues tenir un, dos, tres, com tenim nosaltres, però les plantilles normalment pues són jugadors ja de certa edat, i això implica pues que físicament es costa una miqueta més estar, i també és veritat que també tenen un pozo i un saber estar en la pista, que això és evident, no?
1: També t'anava a comentar, doncs, econòmicament, com està el club, no? Que m'imagino com a president sempre, doncs, s'han de fer mil i una per assolir, doncs, aquests objectius econòmics. Veiem enguany també, doncs, aquest nou patrocinador, Xat Mollet, com va tot plegat?
3: Bueno, cada any tenim més problemes, perquè cada vegada és més complicat tenir més ajuda de lo que és privada, per dir-ho d'una forma, no? Xat ja estava amb nosaltres i continua, però sí que hem perdut de meu grup, que era un sponsor important, con lo qual, pues mira, fer quatre, fer molts números, intentar arribar com sigui, no? Sempre amb molt justets, no? La veritat, no?
1: I després també volíem preguntar per aquesta nova samarreta tan vistosa amb la font modernista de Prat de la Riba, com ha estat tot aquest procés per arribar a aquesta nova samarreta?
3: Bueno, nosaltres cada 3 anys fem el canvi d'equipació. Això és una cosa que per junta, fer-la cada any com altres clubs, nosaltres pensem que econòmicament és molt complicat per lo que són els socis nostres, perquè és una dispensa important. I a més són equipacions de molta caritat, con lo qual cada 3 anys fem el canvi. Aleshores, aquest any el disseny vam pensar que, bueno, que dintre de les samarretes que podíem optar, una que d'una forma o d'una altra identifiqués una miqueta al club con lo que és la ciutat de Mollet, no? Vam fer 3 o 4 exemples, ho vam posar en el WhatsApp i en les redes de les nostres socis i dels pares de les famílies del club. Vam votar i va sortir aquesta samarreta. La veritat ha sigut per mi una queda molt xula. I, bueno, d'una forma o altra, identifiquem el club també amb la ciutat.
1: Doncs sí, la veritat que una samarreta que destaca molt i que també és això, que és maca sortir també de Mollet i que potser fins i tot molta gent...
0: S'ha tallat la comunicació. Teníem, s'anava ja com a... Es notava que en algun moment aquesta comunicació s'acabaria. No sé si podem acabar allò, ni que sigui per acomiadar-lo allò correctament, no?
1: Sí, intentem això, i el que comentem és aquesta samarreta, doncs, de color negre amb aquesta font modernista del passat Prat de la Riba, doncs, que el que li anava a preguntar és això, que si destaca molt quan comencin a jugar els partits a fora. Suposo que potser molta gent els hi preguntarà i per què porteu això a la samarreta, i al final sempre donarà, doncs, a això, no? Aquesta explicació de que tens aquesta font a la plaça
0: de la
1: ciutat, i per tant, doncs, és una bona imatge.
0: Negre i vermell, no? Sembla ser que és el predomini, i sí, és una manera, es va fer per votació popular, com ens acaba de dir allò en Carles Nuez, que és el president del club, i no sabem si el podem acomiadar, allò?
3: Ara sí que estic aquí.
0: Ara sí.
3: Tallat,
0: Sí.
1: Sí, doncs res, ens quedava això, només un minutet més endavant. endavant, Carles, ja parlarem també, doncs ja trucarem per parlar una miqueta de tot el club, de com està la base, ara que, que tots tornen als entrenaments, i que ens comentis això, el nombre d'equips que hi ha i com està també organitzat, nombre de pistes, els entrenaments, els trencaclosques que s'han de fer per entrenar, però tot això ja ho farem més endavant, i per això et donem les gràcies doncs, per ser avui, per haver-nos fet 5 cèntims, sobretot d'aquesta actualitat del primer equip.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, Carles. Fins gràcies. La propera. Esperem adeu. Sense incidències. Adéu-siau.
3: Sí.
1: Adéu, adéu.
0: Gràcies, Joel, també. I nosaltres ara fem aquesta pausa per connectar amb els companys de la xarxa. Tornem de seguida amb l'espai Enfoca't que realitzem amb l'empresa municipal Enfo.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, encara ara, situació complicada a les carreteres. L'AP7 registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. A la mateixa AP7 també hi ha acumulacions de 7 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Llinars per un vehicle avariat al voral. A la C16, a Barcelona, també un altre accident. Deixa un carril tallat i provoca circulació intensa. I, a més, a la B20 també hi ha 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una altra avaria a la Veda, o també hi ha retencions en sentit Llobregat, i finalment a la 2 a Esparreguera, una altra avaria deixa un carril tallat en sentit Lleida. I de fet, també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts de Catalunya. Trànsit alerta que l'ús del mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. Enguany, el Servei Català de Trànsit també ha aprovat una tecnologia amb intel·ligència artificial per tal de detectar automàticament l'ús del telèfon mòbil al volant. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per tal de recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. Diversos testimonis van gravar l'escena i les imatges han estat aportades a la investigació. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estalvia. Els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents. I 55 milions de persones al món tenen demència i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que ralenteixen alguns dels símptomes. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també la prevenció. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
4: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
5: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
6: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: trobava a faltar aquesta sintonia que ens acompanya els dilluns? Jo sí, sincerament. La veritat és que em venia molt de gust retrobar-nos amb els companys i companyes de l'empresa municipal Enfo, que sempre ens posen al dia amb tots els programes que desenvolupen, que d'un-hi-do, i que tenen per objectiu, doncs, això, donar un cop de mà a aquelles persones que es troben en situació d'atur o bé a aquelles persones que volen millorar la seva situació laboral i aquelles que volen emprendre, o aquelles persones que ja han emprès, que ja són empresa, i que necessiten, doncs, això, posar-se les piles, actualitzar-se. De fet, l'espai que compartim amb l'empresa municipal és a l'Enfoca't, allò, doncs, resituat. I avui anem a parlar del programa Orienta, que una mica, doncs, aniria en aquesta línia. Ens acompanya la Marina Carrasco, que és de l'equip d'Enfo. Molt bon dia, Marina.
1: Bon dia.
0: Bon dia. I també ha vingut a acompanyar de la Vivi Martínez. Molt bon dia, Vivi. I també d'en Vano Barbacadze.
2: Bona.
0: No sé si ho hem dit prou bé. Ell és de Geòrgia.
2: Suficientment
0: bé. Molt bé. Us heu d'apropar una miqueta, tant la Marina com el Vano, us heu d'apropar una miqueta més al micro, o bé, doncs, agafar el micro i us l'apropeu. Això, perfecte. Començarem amb la Marina, perquè de ben segur que hi haurà persones que diran, igual que nosaltres, programa Orienta, així que ens posaràs les piles, no? I ens explicaràs una miqueta en què consisteix aquest programa, que tant la Vivi com el Vano estan participant.
1: Doncs el programa Orienta és un servei d'orientació professional i acompanyament individualitzat que té l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones participants, així com afavorir-ne la inserció laboral.
0: Llavors, com seleccioneu les persones que participen d'aquest programa?
1: Bueno, la idea una miqueta és que hi ha com dues maneres, no, de participar del programa. Una és anar a l'oficina de treball, que es troba al carrer de les Vinyes Altes, número 4.
0: I a la Ronda de la Farinera.
1: Sí, que és l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya d'aquí de Mollet. I allà es demana com la derivació.

0: requisit que es demana és això, estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació, tant pot ser en situació d'atur o com a millora de feina. Sí que és important que ha d'estar la demanda activa per poder participar del programa.
1: I bàsicament, o què és el que us trobeu? No sé si és un programa que té una durabilitat, si heu arrencat allò de fa un mes o no. Ho diem allò perquè segurament serà a partir del gener que tornareu novament a tenir noves promocions de cursos.
0: Doncs aquesta edició va començar el novembre del 2025 i actualment ens trobem gairebé a la recta final del programa, ja que acaba el novembre del 2026.
1: D'aquí dos dies.
0: Sí.
1: Dos mesos, vaja. I quantes persones han passat pel programa? No sé si encara doncs, hi ha persones que ens estiguin escoltant i que diguin, doncs puc adreçar-me?
0: Fins a data d'avui s'han atès a 171 persones i han estat inserides 67. Persones que vulguin participar en el programa Orienta encara hi són a temps i el que haurien de fer és el que hem comentat, a donar-se d'alta com a demandants d'ocupació i dirigir-se a l'oficina de treball del SOC d'aquí de Mollet o bé venir a l'edifici d'Enfo Orienta.
1: I Marina, què és el que us heu trobat, allò de persones que s'han adreçat? És a dir, bàsicament, què és el que necessita la ciutadania quan s'adreça al programa Orienta?
0: És que com el programa és bastant individualitzat, no? És personalitzat l'itinerari, s'estableixen uns objectius tant a curta com mitja o llarga durada, llavors les casuístiques dels participants són bastant variades. Hi ha persones que estan en situació d'atur i necessiten, no?, aquest acompanyament per trobar una feina, d'altres que estan treballant però volen millorar la seva situació i les seves condicions laborals, i hi ha d'altres que potser necessiten, no?, una miqueta més perfilar el seu objectiu professional, formar-se... En realitat no hi ha com un perfil determinat.
1: I en el programa també oferiu formacions paral·leles? Estic pensant que en altres edicions, no?, ens heu explicat. Clar, igual ve una persona que ha estat treballant durant molt de temps en una empresa i, per tant, doncs, ara això s'ha actualitzat a l'hora de, no?, de cercar feina i necessita actualitzar el seu currículum, no?, la seva carta de presentació. No sé si en aquest programa dieu, escolta'm, aquest taller que fem tal dia, tal hora, t'aniria bé perquè hem d'actualitzar aquestes dades, o potser per ampliar el ventall, no?, de la teva trajectòria. Hi haurà persones que igual volen canviar d'àmbit professional. No?
0: En realitat hi ha com dues vies. Amb això que comentes, el programa Orienta preveu fer tallers grupals, no?, es fan com tutories individuals i alhora també es poden fer tutories grupals. També a l'edifici d'Enfo Orienta es realitzen tallers i ja poden ser de currículum o de persones que volen entrar, no?, a formar part d'Enfo, i llavors es fa com un taller d'acollida.
1: Uh-huh. La Vivi i el Vano estan participant en el programa Orienta,
0: sí,
1: aquest 2026. Vivi, tu com és que et vas adreçar a Enfo? Primer de tot, explica'ns, no sé si coneixies aquesta empresa d'altres ocasions o alguna persona coneguda et va adreçar.
2: No, vaig decidir participar-hi perquè em trobava en un moment de canvi professional, bueno, de fet encara m'hi trobo, i volia afrontar la recerca de feina d'una manera més estructurada. Després de molts anys treballant, tornar a buscar feina no és una situació habitual per a mi, i vaig pensar que tenir l'acompanyament i l'orientació de professionals em podria ajudar a enfocar millor aquest procés.
1: Però l'empresa Enfo la coneixies?
2: Sí, la coneixia, però d'altres persones, no.
1: Que
2: jo mai
1: parlat.
2: Havia estat a l'atur.
1: I llavors, ara arribes a aquest programa perquè quan et trobes a l'atur des del Servei d'Ocupació de Catalunya t'adrecen a Enfo,
2: sí, també,
1: o tu mateixa...
2: Sí, m'ho van suggerir i jo també li vaig proposar.
1: I quina és la teva trajectòria professional? Que dius, bé, ara estic en un moment que vull jo canviar.
2: Sí, mira, després de més de 30 anys treballant en el sector de transport i logística, el programa m'ha ajudat sobretot a parar, a mirar la meva l'experiència des de fora i tenir més clar com posar-la en valor en aquesta nova etapa.
1: Mm-hmm. I llavors, a tu t'agradaria canviar de...

0: de sector, d'àmbit o no?
1: M'agradaria canviar de sector, però aprofitant la meva experiència i els meus coneixements.
0: Clar, els coneixements, molt bé. I en el teu cas, va, no? Tu ets de Geòrgia. Portes temps aquí a Mollet?
2: Sí, llevo viviendo aquí desde los 12 años, ya, bueno, 12 años. Y bueno, yo en caso contrario llevaba un tiempo sin trabajar después de salir del colegio, no había tenido mi primer trabajo y no sabía cómo empezar. Entonces fui al programa para que me intentaran ayudar un poquito a sacar esos primeros pasos que no sabía dar.
0: Ajá, y en este caso, ¿eres tú que conocías Enfo? ¿Alguien te habló de la empresa municipal? ¿Lo viste por redes sociales?
2: Fui buscando en diferentes sitios que te ayudaban a buscar trabajo, no me acuerdo cómo se llaman, perdón, y fui probando diferentes hasta llegar a Enfo. Entonces en Enfo fue un poco más diferente porque se enfocaron más en actualizar mi currículum, en decirme qué cursos podría hacer, etcétera, en vez de centrarse tanto en solamente trabajo.
0: Que salga en el programa Orienta, que és el que t'han dit, escolta, Enfano, a tu t'aniria bé doncs, fer recerca de feina, en quin sector, en quin àmbit? Quina és la teva formació?
2: He tenido bastantes formaciones en... he hecho ciclo en informática, he hecho una realización en TV y diferentes ciclos. Lo que pasa es que no las pude acabar y sacarme el título. Entonces... he intentado buscar, actualizar mi currículum para reflejarlo y entonces buscar un poco más en esos sectores. Pero bueno, es muy difícil encontrar trabajo allí. Ahora mismo he encontrado algo en el aeropuerto.
0: ¿Has trobat feina a través del programa Orienta o pel teu compte?
2: Estaba buscando por el Orienta y por mi cuenta también. Y bueno, acabo saliendo desde... un programa, o sea, un web que me recomendaron desde aquí.
0: I en l'aeroport, però no té res a veure amb la formació que has realitzat, la feina que t'ha sortit.
2: No, però la formació la havia hecho por mi cuenta, no por Orienta.
0: No, pero digo, si la formación que tienes en el ámbito de...
2: Claro, ¿no? Como no lo tengo acabado y no tengo el título, no me ha ayudado.
0: Yo no sé si desde Enfo igual li han dit al Bano, tú t'aniria bé fer un certificat, ¿no?
2: Sí,
0: de
2: sí.
0: Professionalitat. Que sí, mira, la Marina va acotant amb el cap, dient sí. Sí? No, digues, Marina, sí.
3: Bé, amb el Bano ara mateix ens trobem en un procés que té com dues vies, no? Una és, estem en cerca de buscar un certificat de professionalitat del seu interès i alhora que pugui donar-li, no?, una formació professionalitzadora. I d'altra banda, és una miqueta estem definint també l'objectiu professional, ja que com té diferents formacions i ha treballat amb diferents sectors, estem acabant de veure quin és el que realment el motiva.
0: Estava pensant, tenir més formacions t'obre més ventall, més possibilitats per trobar feina? Allò que deies, bé, estem acabant de definir, no? Igual la Vivi, no? Doncs ho té com molt més clar, no?, allò de dir, vull aprofitar, no?, les meves capacitacions per trobar feina. No sé què és més fàcil o més difícil. Alhora, per vosaltres, com a...
3: Bueno, en realitat és adaptar-nos, no?, una miqueta al perfil de cada persona. Amb la Vivi té experiència, té formacions i ha treballat durant molts anys en un sector concret. Llavors, hem de veure una miqueta la redefinició del seu perfil professional i veure de quina manera enfoquem, no?, la recerca de feina en aquest sentit.
0: Vivi, la Marina ens ha dit que el programa Orienta és molt individualitzat. No sé què és el que destacaries. Et sents ben acollida? Penses que t'està sent útil?
1: Sí, totalment. El programa el descriuria com un procés d'acompanyament i, sobretot, de posar ordre. A mi, personalment, m'ha ajudat a analitzar millor el meu perfil, a identificar quants tipus de llocs de treball encaixen amb la meva experiència i a enfocar la recerca de feina amb més criteri. També m'ha permès aturar-me i revisar aspectes que, quan portes molts anys treballant, potser dones per fets.
0: t'ha servit per descobrir alguna cosa de tu? Alguna cosa que diguessis, ah, doncs això és una fortalesa, una capacitat que jo desconeixia que tenia. No? Perquè de vegades sense... Això que deia el Pano, sí. No? Molt certificats,
1: sí.
0: Però hi ha coses que inherents a tu, no? O sí. Que pel dia a dia...
1: Vas... En el meu cas, més que descobrir, per exemple, una capacitat nova, diria que he après a posar més en valor competències que ja formaven part de la meva trajectòria. Per exemple, la capacitat d'organització, de gestionar incidències, de coordinar diferents interlocutors. I, no sé, a vegades, després de molts anys fent una feina, no ets prou conscient de tot el que has après i de tot el que pots aportar. I juntament amb la Marina pues, m'està ajudant, no?, a aturar-me, a revisar i, per exemple, si també si en cal fer alguna formació, coses així.
0: Mm-hmm. Vivi, aprofita els micròfons.
1: Sí?
0: Sí, aprofita allò que és el que t'agradaria, allò que si alguna empresa, doncs...
1: Bueno, jo actualment estic buscant feina com a customer service, perquè dintre de la trajectòria aquesta de transport i logística he estat 20 anys en un departament, no?, fent funcions de, bueno, SAC, de servei d'atenció al client. De fet, és el que m'agrada i se'm dona bé. I aquesta bàsicament és la meva idea, seguint enfocant la meva trajectòria i aprofitar tots aquests coneixements ahir.
0: Perquè et planteges això, treballar per altres, no t'ha passat pel cap,
1: no,
0: que hi ha persones
1: no.
0: Que diuen, ai, no. Doncs vull emprendre, no.
1: No.
0: I en el teu cas, bueno, què és el que... Ara t'ha sortit una feina a l'aeroport, comentaves, no?
2: Sí.
0: Però què és el que estàs buscant? És a dir, en aquest camí d'orientat,
2: bueno,
0: cap a on veus allò, possibilitats?
2: Ahora mismo estoy intentando decidirme por qué estudiar y estoy intentando ver con con Orienta si pueden enfocarme un poquito más a decirme los cursos que puedo hacer, los certificados de trabajo que están, etcétera. Y bueno, también cuando fui allí no sabía que un currículum podía tener tantos errores como el mío.
0: ¿Ah, sí?
2: Que me lo corrigieron y bueno, ahora está mucho mejor que estaba antes.
0: Ajá.
2: Y yo creo que hay que utilizar...
0: ¿Y quines errades vas a trobar que havies fet? ¿Qué es el que et van dir? No, vano, això no.
2: Había tenido diferentes tipos de texto. Uno era de un color diferente. Las cosas no cuadraban bien. Y bueno, no sé. Jo és que soy muy poco detallista y ellos lo son bastante.
0: Bueno, de fet, ara els currículums són molt visuals, no?
2: Sí.
0: Que ràpidament la persona, no? És a dir, amb un full. Igual abans, quan feies un currículum, el Vano, no?, que és jove, però segur la Vivi, igual omplies allò tres pàgines, no?, explicant totes les formacions i sí. També experiències que havies fet.
1: Ara es resumeix en una pàgina i tot molt, molt visual, ben estructurat.
0: Mhm. Estàs content, però, com ha quedat el teu currículum, ara?
2: Sí, ara mateix sí. Sí.
0: Uh-huh. I tu has descobert coses, allò de tu? Allò que li preguntàvem a la Vivi, allò de dir, ah, escolta'm, doncs, més enllà de la formació que he tingut, doncs, veig que sóc una persona pacient, puntual, amb compromesa, amb la feina, no?, que són valors que també les empreses tenen molt en compte.
2: Diria que sí, però...
0: Sí, però no.
2: No, pero es en plan cosas que ya sabía que tenía, pero no los como que reconocía, porque no lo veía como una cualidad que una empresa podría querer de alguien. Como lo de ser, ¿cómo se llama?, paciente o ser creativo, etcétera. Yo creo que las empresas buscarán un poco gente más estructurada y... que hace lo que tiene que hacer y está.
0: Bueno, li hem dit a la Vivi, aprofita els micròfons, tu també els pots aprofitar. A qui t'adreçaries?
2: Bueno, si me quieres contratar, aquí está.
0: No sé si seria una bona manera per vendre's. Allò, la Marina et diria, no, home, això ho hem d'estructurar una miqueta millor, no?
2: Sí, sí.
0: Ho hem agafat allò en fred. Potser la propera que ens visiti el Vano ens farà allò una presentació com cal i potser ens diu, la vaig fer tan bé que, de fet, doncs, ja tinc feina. Per cert, ens han comentat que ara, mitjans d'octubre, faríeu el Girafeina, pot ser? Sí. És a dir, allò, l'oportunitat d'aquestes entrevistes ràpides, no?
3: Es farà al Mercat Vell, ara no me'n recordo ben bé.
0: Mitjans d'octubre.
3: Sí.
0: Crec que el dia 14,
3: sí,
0: diria
3: crec que
0: jo,
3: és el 14,
0: però igual...
3: Millor sí. No confirmar-ho, si hi ha cap
0: dubte... Ja vindran allò sí. Enfocats per endavant per acabar de confirmar-ho, sí. Uh-huh. No sé si la Vivi i el Fano són coneixedors de què es farà això. Si la
1: sí,
0: Vivi
1: ja... jo estic apuntada ja.
0: Tu ja estàs apuntada.
1: Sí, no he assistit mai, no sé ben bé tampoc com funciona. Ens ho acabarà d'explicar la Marina. I, a veure, és una experiència nova, clar.
0: Uh-huh. De fet, també, no sé si faré alguna sessió de preparació, no? Perquè
1: sí,
0: un poc temps...
1: Sí, preparant com per fer un speech ràpid, no? Perquè has de sintetitzar molt, perquè es veu que són entrevistes molt curtes.
0: Et ve de gust allò participar com a experiència?
1: Com a experiència, sí, i tant. I si surt alguna cosa, doncs millor, clar.
0: És a dir, que t'informaràs també de les empreses que hi seran,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Per tal de poder fer aquest speech. Tu, Fano, t'has plantejat participar en això o no? O tu... Tinc la sensació de que el Fano, sobretot, el que vol fer és acabar de formar-se.
2: Sí. Però, bueno, igualment...
0: És la sensació, eh? Més enllà de que et pugui sortir alguna feina.
2: Bueno, hay que trabajar de mientras. No puedo simplemente hacer nada. Entonces, bueno, a lo mejor yo también lo he hecho un vistazo. Yo es que me he enterado de ello hace bastante poco y me estoy planteando si hacer ir o no.
0: Uh-huh. Però penses que pot ser una oportunitat?
2: Sí, bueno, igualmente estaría bien conocer las empresas que están buscando a gente por si veo algo que me interesa.
0: Uh-huh. Escolteu una cosa, vosaltres, tal qual us estan atenent a Enfo, recomanaríeu a persones que, ara ens comentava la Marina, no?, que queden 2 mesos, persones que ens estiguin escoltant i que diuen, doncs jo potser també necessitaria un cop de mà que m'orientin una mica. No sé si penseu que sí que paga la pena passar-se per Enfo.
1: Sí, jo li diria que hi participés, sobretot si es troba una mica perduda o si està afrontant un canvi professional. No es tracta només de buscar ofertes de feina, sinó de parar, analitzar què pots aportar, detectar aspectes que pots millorar i tenir acompanyament de professional durant el procés. Crec que tenir algú que t'ajudi a veure el teu perfil des de fora pot aportar una perspectiva molt, molt útil.
0: Mm-hmm. I en el teu cas, Fano, també ho recomanaries? No sé si amb companys, companyes, els hi has dit, escolta'm, doncs jo estava perdut i m'he anat cap allà.
2: Cualquier persona, amigo mío, que esté perdido, lo mandaría a CENFO, sí. Porque creo que es importante utilizar todas las herramientas que tienes disponible. Y ya que han sido lo bastante amables como para poner este recurso, yo creo que tendríamos que utilizarlo y, mira, a sacar provecho.
0: Un recurso, a més gratuït, totalment, sí. Per a aquelles persones que es troben en aquesta situació i que diguin, ai, i quin cost tindrà? Doncs és gratuït. Marina, moltes maneres, no?, per contactar amb Enfo, amb el programa Orienta, ens has dit allò, això sí, requisit indispensable, està apuntat al Servei d'Ocupació de Catalunya,
3: sí.
0: I després ens podem adreçar al Orienta, que esteu a Riera, no?, al
3: sí.
0: Carrer Riera número 7,
3: sí.
0: Però que la manera de contactar amb Enfo, teniu allò, xarxes socials, WhatsApp, vull dir que tothom us pot localitzar ràpidament.
3: Sí, exacte.
0: Doncs Marina, Vivi, Fano, sobretot gràcies per compartir la vostra experiència, el vostre haver aportat el vostre testimoni. A la Marina també, evidentment, com a membre de l'equip d'Enfo, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Segurament ens retrobarem en aquests micròfons, potser amb la Vivi i el Fano, no sé, perquè si troben feina ho tindran difícil per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau. Nosaltres acabem aquest espai, com sempre, amb un àudio que ens recorda que el programa Orienta és un programa subvencionat per diferents administracions.
4: Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal, SEPE.

Bé, d'aquesta manera, amb l'enfocat, hem arribat al final d'aquest primer Posa't les piles, d'aquesta temporada que just inicia avui Ràdio Mollet, la temporada radiofònica 2026-2027. Esperem que us hagi agradat prou, perquè demà ens torneu a escoltar a partir de les 9 en punt, en directe a la sintonia de Ràdio Mollet, en redifusió íntegra a partir de les 3 de la tarda, i també amb la possibilitat d'escoltar-nos i recuperar els espais a través del web radiomollet.com. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. Els carrers del nucli antic de Mollet han tornat a omplir-se d'artesania, gastronomia i ambient amb la celebració de la 42a edició de la Fira d'Artesans, una cita ja consolidada al calendari de la ciutat que, any rere any, converteix el centre de Mollet en un aparador de productes artesans i de petits productors. Entre aquestes parades i de l'àmbit d'alimentació, els formatges han estat presents en aquesta fira. És el cas de Cal Bigatà, que ha aprofitat la cita per mostrar els seus productes i donar a conèixer el seu projecte entre els visitants. Gabriel Jovany, de Cal Bigatà, explica que elaboren formatges i que participar en una fira com la de Mollet els permet arribar a nous públics i donar visibilitat a la seva feina.
1: Bé, nosaltres tenim el nostre propi obrador, tenim les vaques que elaborem nosaltres amb el formatge de vaca, tenim un cremós, tenim una pasta cuita, ara estem elaborant, hem començat doncs, amb els serrons de cabra, un curadet d'ovella, i toquem una mica tots els rams i bé, anem fent, fa 9 anys que ens dediquem a fer formatges, no som gaire coneguts i bé, per això ens sortim molt a donar-nos a conèixer.
0: Una edició més, els carrers del nucli antic s'han convertit durant aquests dies en un punt de trobada entre artesans, productors i ciutadania, consolidant una fira que ja suma 42 edicions. Al llarg dels 3 dies s'han programat desenes d'activitats per donar sentit a la fira. Destacar també l'actuació dels castellers de Mollet en la Diada Castellera de la Fira d'Artesans, on van aconseguir un 3 de 7 a Magulla, un 5 de 7, un 3 de 7 i un pilar de 5 de sortida. I l'Espai Lingüístic d'Estets de Llengua, a Ràdio Mollet, arriba al número 900. A l'Espai i que emet setmanalment Ràdio Mollet parlem sobre novetats, dubtes o curiositats que arriben al servei local de català. La directora del Centre de Normalització del Vallès Oriental, Núria Sala, ha posat en valor que més enllà de les 900 píndoles emeses, tota la feina que hi ha al darrere.
2: Nosaltres des del Centre de Normalització Lingüística i concretament des del Servei Local de Català de Mollet, clar, valorem molt positivament que aquesta iniciativa hagi pogut mantenir-se, no?, durant tantíssim de temps. Perquè, clar, no són els 900 números, no?, en si, sinó que darrere hi ha una feina, no?, de preparació i de constància, que això és molt positiu i que s'ha de valorar.
0: En aquest sentit, els tastets de llengua són un element més pel foment del català. El primer tastet es va emetre el 17 d'octubre del 2008. L'espai s'emet setmanalment en diferents franges horàries a la sintonia de Ràdio Mollet. Un cop a mesos es poden trobar al web de Ràdio Mollet, al web de l'Ajuntament i al web del Centre de Normalització del Vallès Oriental. Avui celebrem els 900 tastets de llengua fent camí cap al miler. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
4: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 2:45 del migdia.
5: Tastets de llengua.
6: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui fem números i parlarem del 900. Avui arribem als 900 tastets de llengua. 900 es defineix com a 9 vegades 100. Això vol dir que avui no celebrem un programa qualsevol. Avui arribem al programa 900. I no és poca cosa, perquè no hem fet pas el camí un dia. 900 emissions són molts petits tastets, moltes històries, però sobretot són 900 oportunitats de compartir paraules i curiositats amb vosaltres. El número 900 és un nombre rodó, imponent, que fa respecte. En català, quan volem expressar abundància, sovint recorrem als nombres. No cal que siguin exactes. Quan diem que una persona té 1.000 coses al cap, ningú no agafa una calculadora. Quan assegurem que hem repetit una història 100 vegades, tampoc no estem comptant. Els números a la llengua són una manera de magnificar, d'exagerar o de destacar la importància d'allò que expliquem. Per això avui els 900 no són només 900, són una xifra que simbolitza constància. Ja ho diu el refrany, de mica en mica s'omple la pica. Una missió darrere l'altra i així fins al 900. I és que per arribar al programa 900 cal haver-ne superat 899 abans. Sembla una obvietat, però sovint oblidem que les grans gestes neixen sempre d'una suma de petites passes. La llengua ens ensenya que els números també expliquen emocions, i si avui haguéssim de buscar una expressió adequada, podríem dir que aquest programa ha passat per 1.000 tràngols, ha viscut 9 vegades 100 alegries i encara conserva la il·lusió del primer dia. Potser per això el 900 ens sembla tan especial. No perquè sigui exactament 900, sinó perquè sona gran. Perquè aquest aniversari no és només de qui fa el programa, és també de qui l'escolta. Sense oients no hi hauria 900 programes. Gràcies per ser-hi i per molts anys. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat dos accidents i diverses incidències han complicat molt el trànsit aquest matí a l'AP7 i a les principals vies d'entrada a Barcelona. L'afectació més important s'ha produït a Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on un accident amb dos turismes i un camió implicats ha deixat només dos carrers oberts i ha arribat a provocar fins a 20 quilòmetres de cua fins a Mollet del Vallès. A més, també un vehicle avariat a l'altura de Roca del Vallès ha sumat 4 quilòmetres més de retencions també en sentit sud. Les incidències han afectat de retruc, altres accessos a Barcelona amb cues a la B20, la B10, la C58, la C33, la C32 i també la C31 i la C16. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts del territori. Trànsit alerta que l'ús del telèfon mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte estarà obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar que una IA estigui desregulada, opaca i en estampida i també en mans d'uns pocs. I a Catalunya, les dones concentren la major part dels casos diagnosticats d'Alzheimer. Segons dades del Servei Català de la Salut, l'any 2025 hi havia 51.335 persones diagnosticades de la malaltia, de les quals 36.000 eren dones i 14.900 eren homes. La mitjana d'edat dels casos diagnosticats era de 85 anys en les dones i de 82 en els homes. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, remarca la importància de treballar en la prevenció.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan 5 individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 12:45 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí.
5: La ciutat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 12:45 del migdia i en redifusió a 9:45 del vespre.
6: El 23 de setembre arriba a Ràdio Mollet No dubtis entrar, un programa de salut mental per respondre qualsevol consulta que tinguis. No dubtis entrar, els dimecres a les 6 i la remissió els dissabtes a les 7.
7: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
8: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 716, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Avui seguim amb el tema refugis. Us parlaré dels diferents tipus de refugis que podeu trobar. El refugi de muntanya, el refugi lliure, la cabana bivac i el refugi d'emergència. El refugi de muntanya és el que tots coneixem. Es tracta generalment d'edificacions d'obra o de pedra, i en alguns casos de fusta. Actualment en trobem fets de planxes d'alumini i materials aïllants que milloren el rendiment tèrmic tant a l'estiu com a l'hivern. Aquests refugis, per regla general, tenen dues plantes. La planta baixa, on hi trobem els serveis. Menjador, cuina i habitacle pels guardes. El rebedor, on hi podem trobar lleixes per deixar-hi les botes i armariets per desar les motxilles i d'altres objectes personals. Generalment, els lavabos amb piques i vàters i els més nous dutxes també s'acostumen a trobar a la planta baixa. Com que pel refugi està prohibit deambular-hi amb botes, a les lleixes per deixar-les sovint hi trobem xancles on es poden utilitzar durant l'estada i cal retornar-les a marxar. Les xancles hi han de ser, a menys que hagi passat el cabró de torn i se les hagi endut. A la planta superior, generalment una, hi trobem els dormitoris. Aquests són de lliteres de dos o tres nivells, que poden estar distribuïdes en habitacions separades o en un dormitori d'una sola peça. Això depèn del disseny del refugi, però en els més moderns acostumen a ser en habitacions separades, cosa que facilita agrupar a la gent per hores de sortida, depenent del lloc on volen anar. El refugi lliure. És un refugi no guardat, d'accés lliure. En alguns refugis guardats també existeix una part lliure o d'hivern que queda accessible quan la resta de l'equipament està tancat. Acostuma a ser una habitació a la part baixa d'un refugi on es disposa d'una taula, uns bancs i quatre o sis lliteres, i que es pot utilitzar fora de temporada com a refugi d'emergència. Aquesta mena d'instal·lacions acostumen a disposar d'un radiotelèfon, alimentat amb energia solar per tal de que, en cas de necessitat, es pugui contactar amb els equips de rescat més propers. La cabana bivac. Aquesta és una variant del refugi d'emergència. Es troben principalment als Alps, sobretot en crestes o bretxes, en rutes de dificultat alta. Tenen una capacitat per 3 o 4 persones i cal entrar-hi ajupit. Són aixoplucs de fortuna i, si fa bon temps, més val dormir-hi fora. Un exemple històric d'aquesta mena d'instal·lacions va ser el bivac Piero Giglione, situat al Coll del Trident, a uns 3.690 metres en el massís del Mont Blanc. Era un petit aixopluc d'alta muntanya en un dels passos utilitzats des del sector del refugi Torino cap a la Brengla. El bivac va ser desmuntat el 1993 pel perill d'esllavissades. Aquest tipus d'instal·lacions, bivacs de tipus cel·la o similars, serveixen principalment com a punt de suport d'emergència o repòs per a alpinistes que realitzen rutes clàssiques i d'alta dificultat en el cor dels Alps. El refugi d'emergència. Tal com us vaig explicar en el capítol anterior, a Catalunya comptem amb 10 refugis d'emergència. Els trobarem en les zones d'alta muntanya. Són espais lliures o no guardats, pensats per protegir-se de tempestes o accidents. Solen estar oberts tot l'any per a urgències, però no garanteixen comoditats ni aigua corrent. Cal deixar-los nets i respectar les normes d'ús, ja que una instal·lació d'aquesta mena ens pot arribar a salvar la vida. Aquests refugis disposen de mantes, matalassos i un petit banc per poder cuinar. En cas de necessitat, així com un sistema

0: coordinat accions de voluntariat estivals i de cara a la tardor per arranjar-ne definitivament els desperfectes estructurals. No permetem que quatre pocavergonyes facin malbé un patrimoni que és de tots. Si trobem un refugi o qualsevol instal·lació de muntanya malmesa o amb desperfectes, comuniqueu-ho tan aviat com sigui possible a l'entitat responsable o a les autoritats.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous 24, el grup Extrem organitza una matinal a la Mola per la Canal de la Vella, a Sant Llorenç del Munt. El vocal és en Carlos Revilla. Un recorregut de 8 quilòmetres amb un desnivell de 462 metres de pujada, 462 de baixada. I unes 5 hores 30 de durada. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí amb vehicles particulars. I el dissabte 26, la caminada nocturna a Gallecs. El recorregut d'11 quilòmetres pels camins i senders de Gallecs amb una durada de 3 hores 30. El lloc de sortida, ja sabeu, Anselm Clavé, Rambla Balmes, a les 20 hores. Cal portar llanterna, aigua, n'hi haurà avituallament. El preu per socis són 8 euros i els no socis 12. El mateix dia, 10 euros socis, 14 euros no socis. Les inscripcions es poden fer mitjançant la pàgina web o directament al club.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Als carrers del nucli antic de Mollet han tornat a omplir-se d'artesania, gastronomia i ambient amb la celebració de la 42a edició de la Fira d'Artesans, que ha reunit a milers de persones de Mollet i comarca i també de Catalunya, que han vingut a una cita ja consolidada al calendari de la nostra ciutat. Entre les parades d'aquesta edició hi ha hagut la de roba Escua, un projecte de Mollet que ha participat a la fira amb dessuadores, motxilles i altres peces de roba. Fa 17 anys que hi participen i la Laia Montserrat explica que tot el procés de creació el fan ells mateixos, des del disseny fins a la mostra de les peces i els acabats finals, i assegura que com a negoci de Mollet poder participar a la fira de casa té un significat especial.
1: Nosaltres des de fa molt temps nosaltres fem tot el que és el disseny, les mostres, el disseny dels teixits, el tall de totes les peces i els acabats finals. I, bueno, és una feinada. De fet, aquest agost portem tot el mes d'agost treballant i no sé quan podrem agafar vacances. Bueno, és una manera de fer poble i també aquí ens coneix molta gent, ens ve a buscar molta gent que ja sap que venim, ja no només per comprar, sinó també doncs, per fer patada la xerrada, per veure les coses noves que fem, per, bueno, doncs això de fer barri, de fer poble, d'aquest sentiment de comunitat, no? És bonic jugar a casa.
0: D'altra banda, dic que també va tenir lloc l'actuació de la Diada Castellera de la Fira d'Artesans, on van aconseguir un 3 de 7 a Magulla, un 5 de 7, un 3 de 7 i un pilar de 5 de sortida. I parlem ara d'esports, i és que el Xat Mollet ha perdut per 77 a 81 davant el Granollers i s'acomiaden així de la Lliga Catalana. Els molletans van començar millor el partit, però els granollerins van reaccionar en el segon quart amb un parcial que els va permetre arribar al descans 9 punts per sobre, que ja no van poder reaccionar d'aquesta manera. Diuen adéu a la Lliga Catalana i al president del club, Carles Nuez, ha atribuït a un nivell de forma físic baix a la derrota davant el Granollers.
2: Hi ha una diferència important física. Nosaltres hem començat tard, com cada any. O sigui, tampoc és que sigui... Nosaltres vam començar pràcticament a finals d'agost, primers de setembre. Tenim un equip de tirana veterà i aleshores ens costa agafar la forma. Sempre en aquest mes de setembre i octubre patim bastant, no? Con lo cual, bueno, va ser un partit que físicament ens vam passar per damunt i, bueno, pues perfecte, tu. Ara a preparar-se per a jugar a lo que és la Lliga Nacional, que començarà a primers d'octubre.
0: De fet, concretament, començaran el 3 d'octubre a casa contra el Montgat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Blanc i Negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
1: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat, cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició, diumenge a 11:15 del matí.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
6: Escoltes Music Calaix.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada al Congrés per la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024, en què van morir més de 200 persones. Ho fa davant la comissió d'investigació, que analitza les responsabilitats polítiques de la tragèdia després d'una primera compareixença el novembre passat. La nova cita arriba després que aquest estiu s'hagin conegut missatges del seu govern sobre la gestió comunicativa de l'emergència i en un moment en què Mazón podria defensar que no tenia la posició de garant sobre l'enviament d'alertes. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar una IA desregulada, opaca, en estampida i en mans d'uns pocs. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari i Sacalm amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat per l'Ajuntament, que va adquirir la nau i la va cedir com a parc de bombers. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu. El detingut de 47 anys tenia una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anteriors vegades. I pel que fa a la mobilitat, matí complicat, avui a les carreteres catalanes, tot i que ja es va normalitzant, la P7 registra encara alguns quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès per una avaria que obliga a tallar un carril. A la B10 i també hi ha 9 quilòmetres de congestió en sentit sud entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i 2 quilòmetres de circulació intensa també en sentit nord. També hi ha retencions a la B20 i a la C33 i a la C58 en sentit Barcelona. Finalment, la P7 també acumula retencions a l'Ampolla en sentit Barcelona per la retirada d'un camió accidentat que deixa un carril tallat. I, de fet, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos i policies locals s'allargaran fins diumenge a diversos punts del territori.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
4: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
5: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
6: CQ, CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
7: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, CQ, veus amigues.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Els partits de Mollet encara en el nou curs amb la mirada posada en diferents graus. A les municipals 2027 escoltarem els polítics de Mollet com inicien el curs i la seva opinió. I els carrers del nucli antic de Mollet han tornat a omplir-se de gent per gaudir de la 42a Fira d'Artesans. Tots els productors elaboren els seus productes de manera artesanal. I l'espai lingüístic d'estès de llengua a Ràdio Mollet arriba al número 900. L'espai es va començar a fer un 17 d'octubre del 2008. I en esports, la molletense guanya per 2-1 el seu primer partit de Lliga Primera Catalana. Els molletans es van imposar a la Seu d'Urgell en un partit d'infart. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 12:45 del migdia i redifusió dissabte a 10:45 del matí.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitats Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

0: La ràdio. La teva ràdio. Ràdio Mollet.
1: Parlem de cuina, amb Marina Dunyach.

0: Benvinguts i benvingudes al Parlem de Cuina. Estrenem temporada 2026-2027 i en aquest espai de cuina ens acompanyarà la Marina Dunyac, cuinera de Gallecs, la Laia Oller, que és nutricionista, dietista, i també ens acompanyarà la Susana de Lara, que s'estrenarà en aquest espai. Cada setmana tindrem una d'aquestes professionals. I per inaugurar l'espai tenim a la Marina Dunyac. Benvinguda, Marina.
1: Hola.
0: Benvinguda.
1: Com anem?
0: Anem bé, anem bé.
1: Anem bé.
0: Més enllà de la Marina, doncs els controls tècnics i de so tenim en Sergio Guardeño, que sempre també ens acompanya, ens posa alguna musiqueta. Li hem dit que anem a parlar de la tardor, doncs que ens busqués allò. Productes de tardor, anem a parlar.
1: Sí, sí, sí.
0: I una servidora, Emma Balea.
1: Molt
0: parlarem bé.
1: Hola, Emma.
0: Hola, hola, Marina. Contenta de veure't.
1: Sí,
0: sí.
1: Jo també.
0: Anem a parlar amb la Marina, parlarem de productes de temporada. Sempre ens agrada destacar aquests productes de proximitat, quilòmetre zero, no? Que s'ha de vetllar per aquests productors que treballen la terra. I, doncs, evidentment, sempre ens agrada destacar allò que trobaríem, què hem de trobar en aquesta època de l'any a mercat.
1: Sí, no? Sí, clar. A vegades costa diferenciar. Ja sabeu que hi ha calendaris que fins i tot ja venen dibuixats els productes, no? Perquè, esclar, tu vas al mercat i sempre veus els mateixos productes, no? Sempre veus els mateixos productes. Bé, quan és hora, època de maduixes, doncs allà uns grans estants de maduixes. Però a vegades les maduixes també apareixen al desembre i no és veritat. Les maduixes són de primavera. D'acord? I a vegades també apareixen cireres al febrer, no? Perquè aquestes venen de Xive. Per tant, és importantíssim que encara que els veieu en les parades, sapiguem i conèixer quins productes corresponen a cada temporada, no? I que això ho hem dit ja moltíssimes vegades, i va, i ho repetirem, per si de cas, no? No ens en recordem. Vivim en una zona tan privilegiada que la natura ens don el que necessitem el que necessitem, no? Sempre hem dit allò. A l'hivern, què necessitem? Vitamina C? Vinga, doncs, mandarines, taronges, no? Què necessitem? Dolços.
0: S'ho estem posant difícil a la natura, però... Amb aquest canvi climàtic, de vegades allò dius, clar, la natura també va una mica despistada, perquè jo crec que, per exemple, el tema del raïm, que ara no, al setembre...
1: Sí, per exemple, eh?
0: Però jo crec que ja, no sé si fa uns dies vaig sentir que ja s'estava recollint, perquè...
1: Ja es feia brema a finals d'agost.
0: D'agost,
1: eh? Però jo diria, no ho he reflexionat gaire, però jo crec que els humans ens tindrem que adaptar en aquest nou canvi que la mateixa natura ens està forçant a fer. Ens està forçant a fer. O sigui que, clar, si nosaltres volem anar amb la natura, i no hi anem gaire, perquè amb el sol ja el tenim com una mica desviat allò de les dues hores de diferència, no? Però clar, tindrem que anar-nos adaptant i els productors, una altra feina que tenen, tu que parlaves de productors, els productors també tenen que adaptar el producte en aquesta nova medi ambient que s'està creant. No?
0: Ara em remeto allò a la darrera temporada radiofònica que ens va acompanyar en un altre espai en Pere Joan Alsina, de Gallecs, i ens començava, doncs, aquestes malles que han de comprar per tapar els camps,
1: precisament
0: per la radiació solar, per la incidència que té.
1: Sí. El tomàquet, no? Aquest any, per exemple, hi ha hagut... El tomàquet, el que li agrada més és el sol i aigua a les seves arrels, no? I aquest any el sol no l'ha suportat, perquè n'era massa, i és el que et diu el Pere Joan. Han dit que posar unes malles, però llavors les malles també fan com una mica de calor concentrada, i llavors que ha sortit el cul negre que diuen, que és allò que el tomàquet, se li posa una taca negra en el cul, exactament. La tomaquera, per exemple, que havia passat a fer tantíssima calor, malgrat estava amb la malla tapada, que la flor s'ha cremat. I si no fa flor, no ha donat fruit. Per tant, què s'haurà que fer? No ho sé. Potser plantar les tomaqueres no al mes d'abril, sinó potser plantar-les al mes de febrer. O sigui, jo crec que aquí tenen que haver-hi estudis molt ben fets de veure com es pot canviar, perquè el pagès té que viure i nosaltres necessitem producte del pagès. Per tant, aquestes formes agràries tindran que canviar. Jo crec que ja el que canvien són els refrans. Ja no hi ha cap refrans que serveixi. A l'abril l'aigua és mil, sí, home, i dada con el cazo. Ho dic en castellà perquè no sé com és en català, però, sí, sí. Però vull dir-te que... que els refranys, en recordem, gent que, és que deien allò de...
0: No sé, sí, sí, sí. Ara al setembre no sé què és el que... Ara alguna dita d'aquestes de setembre?
1: Sí.
0: No sé. Segurament haurien de... tindrien a veure amb la verema, segurament, no?
1: Sí, sí, i tant. Bavinya és un exemple. A Bavinya, doncs, en recordem a quina zona està, tota aquesta zona. Vallès, ja sabeu que n'hi havia molta, Penedès, aquesta zona mitjana de la Catalunya, no? S'estan fent vinyes a Estats Units, a Gran Bretanya. Estan pujant les vinyes amunt. A tot el que és el Pallars, hi ha una colla de gent que està amb feixes fent vinya. O sigui, van pujant la vinya més amunt, no? Perquè no tinguin tantíssima calor, no?
0: De fet, Marina, ens has dit, parlarem de figues. Sí. Que sí que n'hi ha moltes, eh? Jo sí que n'he vist.
1: La figuera. Sí. La figuera és un arbre que viu a tot el món. Uh-huh. O sigui... hi ha milers de varietats de figues. Milers, eh? O sigui, en un desert segurament no trobaràs res, però una figuera possiblement m'hi trobaràs.
0: És a dir, que és un arbre molt resistent.
1: És molt resistent.
0: I que s'adapta allò, no? S'adapta, sí, no? I si no hi ha aigua, doncs busca allò.
1: És un arbre que trobaràs a tot el món. Coneix tothom, tot el món coneix aquest producte. No podem dir d'altres, eh? Però ja, d'aquests ja. Sí, eh?
0: També em vas dir del raïm, sí. De pebrots, albergínies, de pomes... Mm. Diu, de cargols i bolets, si tenim sort.
1: Sí, sí, sí. Dels pebrots i albergínies em direu, que això és l'estiu. Però, veus, els pebrots i les albergínies aguanten molt. I sí que és veritat que comencen... Els pebrots vermells comencen al juliol, quan estan bé, eh? I els verds una mica abans, no? Però és una planta que resisteix molt i ara, encara al setembre, encara en trobem, no? I encara en trobem. I encara és molt bo. O sigui, jo recomano fer la famosa samfaina. Pensem que és un plat que dura, que el pots tenir a la nevera 3 o 4 dies perfectament, que amb aquesta samfaina hi pots fer-hi, combinar-hi peix, carn, ous, llegums, de tot. De tot. Et pots fer una truita de samfaina. O sigui, jo...
0: Recordem, pebrot vermell, ceba, vergínia...
1: Sí, ja sabeu vergínia. Que és la ceba, el pebrot, si anem una mica per ordre de cocció, pebrot vermell, pebrot verd, després hi posaríem el carbassó, la vergínia, i finalment el tomàquet, que és el que ens deixarà més aigua, tapat, allò que no s'evapori gens, i xup-xup. I queda aquella samfaina confitada. Allò, a la nevera, és que us resol tot amb arròs. Per exemple, no?, que és allò del ratatouille, de la
0: pel·lícula
1: aquella famosa, no?, del ratatouille. És el ratatouille, que és un plat dels francesos, no? Doncs jo, per exemple, ara, que ja s'està acabant, no?, que jo per això ho he posat, perquè ara ja és un temps que s'està acabant, no?, que ja no n'hi ha, perquè doncs ja no... No n'hi ha perquè doncs, ja han donat els fruits, no per la temperatura. Doncs jo us recomano que aprofitem-ho ara. I el pebrot està bé, perquè aquell pebrot per escalivar, no? Que sigui de carn gruixuda, llavors per escalivar ens va molt millor. No. I és ara quan hi és, Vale? I llavors també em feia gràcia explicar això de les figues, que jo us deia que n'hi ha milers de varietats, no sé, suposo que hi deuen haver registres, no? Però les que nosaltres coneixem més i que són més properes és aquesta figa que diem de la figa de què hem dit?
0: De Coll de Dama?
1: De la Coll de Dama, no? Mm-hmm. Aquesta figa de Coll de Dama, que pot ser blanca o negra. Pot ser blanca i negra, és de figa rodoneta i que llavors acaba amb la forma de la cua, no?
0: Com si fos una tulipa, però la inversa.
1: Exactament, sí, senyora. Mm-hmm. Sí, senyora. I d'aquestes figues, que són les figueres que anem trobant, no? I a més és un producte que em penso que agrada a tothom, i si no, feu un vol per la Verneda de Gallecs i veureu que hi ha moltes figueres, i cap figa arriba al final. Per què? M'agafen abans. I si es descuiden, els ocells també hi van.
0: És que abans en els marges també hi havia moltes figueres, no?
1: Sí. També era una manera d'aprofitar els marges i fer-hi figuera. Ara, no, a part de Lleida, ja se'n fan camps de figueres, eh? Això tampoc es havia vist gaire mai, eh? Però ara, les figues, i sobretot figues ecològiques, que es busquen molt, hi ha grans plantacions de figueres. I un camp de figueres és una cosa preciosa, que no hi estem acostumats a veure-ho.
0: Perquè fa flor, també.
1: No, perquè no. És un arbre... Que no és allò que puja amunt i fa l'arbre, no? És que és un arbre recargolat,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Et fa diferents formes. Ets xato, eh? És maco com arbre.
0: Ja li veig allò sortida turística. Ja veuràs allò, la gent de Lleida dirà venir a visitar els camps de figues.
1: De figues.
0: Sí o no?
1: Passa que igual no fa flor, però la flor no és vistosa, així és com ocidrer, ja, o presseguer...
0: Sí.
1: Però són aquests arbres recargolats, és com el camp d'oliveres, no? Que també és tan maco, perquè és un arbre d'aquests que...
0: Segurament has dit que és un producte que és molt resistent, no? Que
1: sí.
0: Doncs per això, doncs, també, no? Aquesta forma del tronc.
1: Sí, sí, sí. A més, la figuera fa gràcia, perquè ajuda molt a que la collis. La figa sempre baixa avall.
0: I, bueno, és, et convida.
1: Sí, et convida. I després, bueno, una paraula que havíem perdut, beduqueres. Beduqueres, eh? Que era, amb una canya, això quan érem petits i per anar a caçar, que dèiem, figues, amb una canya, eh, normal,
0: sí.
1: Obres la part de dalt, no? Fas la canya, batalles amb el ganivet amb 3 o 4 punts, i llavors l'obres com una flor. I per què no es torni a tancar, aquí al centre hi poses una pedra.
0: Sí.
1: I així no es tanca. Llavors, amb la beduquera, feies així, anaves a la figa, li donaves una volteta, i la figa et queia dintre aquest petit...
0: Saps que això també ho fan servir? Ara, quan agafen ells les taronges d'aquí de Santa Rosa, que fan després la melmelada, també tenen allò...
1: També tenen les beduqueres.
0: Sí, les beduqueres.
1: Sí,
0: per agafar.
1: Per agafar-les. Clar, és una mica d'enlairar, que la figa es té que agafar amb la cua, perquè si no raja tot el petit suquet que té, no? I després de les figues hi ha la figa de moro, o les figues de moro, no? Aquella flor granate tan preciosa, i on es posa, no? En aquelles fulles, com es protegeixen, perquè com que són molt dolces, estan molt protegides, i es protegeixen d'espina, i també la fulla tampoc t'hi deixa costar. O sigui, quan una planta es protegeix tant, és que és molt bona. No? Ja es va ser l'autocosa, no? I llavors passa que costen molt de menjar les figues de moro, perquè es tenen que agafar amb uns esmolls i llavors tallar-les, sapiguer-ho fer, tallar-les. Però la carn de dintre és molt bona. I al no mercat jo veig que quan és temps n'hi ha, perquè deu haver gent que té la paciència, però jo recordo casa que en teníem quan jo era petita, i sí, o sigui, el meu avi ens ho feia, agafava els esmolls, no? I llavors tallava i la carn de dintre era molt, molt bona, eh?
0: I Marina, m'has posat també figaflor.
1: La figaflor.
0: Això m'ha... Dic, ai, això és com una... No? Ai, no siguis figaflor.
1: Sí, clar. És que és una figa que són com les primerenques de tot, però que no creixeran més.
0: Ja
1: queden així petitones, no? Queden petites, no? I són com unes figues primerenques, però també és una varietat de figues. No creixeran més, és una varietat. I són les primeres que surten. I llavors són petites i no gaire gustoses. Però si hi ha algú que té desig de figa, doncs té la figaflor. I per què en diuen figaflor? Perquè és com una figaflor. És que és veritat, saps? Si és com tu deies, és com una tulipa,
0: sí,
1: quan explicàvem. Això és que no arriba ni a tulipa, saps?
0: Molt bé.
1: Saps?
0: Molt bé. I de les
1: és com un capullo petit.
0: I de les figues, que igual que has dit allò de l'esbargin i els pebrots,
1: sí,
0: per fer escalivada, que recomanaries,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Ara, com a... Que
1: les figues
0: molt...
1: per acompanyar plats és genial,
0: De carn,
1: de
0: sobretot,
1: carn.
0: No?
1: En foie, per exemple, que està tan de moda, en formatges, és boníssim. L'ànec amb figues, que és un plat que recull el Corpus de la Cuina Catalana, també...
0: En amanides, també, no?
1: Llavors, amb amanides, també és molt bo. Acompanyat de formatges formatge és molt bo, molt. I llavors es pot fer marmelada de figues, eh? I això també és molt bo. I és molt fàcil la marmelada de figues, que barrejat amb unes quantes anous, com que queden molt tubetes, la marmelada, després hi poses les anous i queda aquell punt cruixent per allà al mig que hi queda molt bé.
0: I com es fa aquesta marmelada?
1: Recordeu-se'n que... fem una mica de memòria, el sucre amb el temps hem anat baixant molt,
0: sí, sigui,
1: fa anys que es feia un 100%, 50%, no, ara ja està al 32-35% de sucre. Doncs llavors és les fulles, les d'això ben netes amb pell, no cal pelar-les, les figues, i llavors les poses en una cocció conjuntament amb el sucre conjunt, i després suc de llimona. El suc de llimona fa que no s'oxidi i que es conservi millor. I pam, pam, i res, en 20-25 minuts tens la marmelada feta, i quan hagin passat 10 minuts s'incorporen les anous trinxadetes, no en pols, sinó trinxadetes a trossets petits, perquè és bo quan trobes la marmelada i trobes un trosset d'una cosa més cruixent, més diferent, però jo trobo que dona molt gust i molt gust. I llavors em fan carpaccio de figues amb encenalls de nous per sobre, de foie per sobre. Hi ha molts plats que es fan amb figues ara quan és el temps,
0: Estava pensant a això que comentaves, no? Que s'ha anat reduint la quantitat de sucres, i és cert, Bueno, de fet, la figa, si està ben madura, és dolça.
1: I és dolça, clar. No n'hi afegim més, no? En el cas de la figa, seria diferent, per exemple, la poma. Jo per això et deia 30-35%. És que tampoc podem dir, posem un 10%, no, perquè llavors no agafarà aquesta tècnica de marmelada,
0: Sí,
1: del míber. Que té el nom, Esclar, té que fer el míber per lligar i per conservar, Per tant, no podem baixar a 10%, perquè no ja he posat un... Si parléssim de poma, que també ara és època de pomes, i no la poma de Girona, la poma de Lleida, que tothom coneixem, aquí ja hauríem que posar com la poma, per exemple, doncs encara que sigui la Golden, que és la més dolceta, però llavors aquí quasi hauríem que posar un 40%, si volem fer una marmelada, I llavors, jo també amb això penso que és molt important que hi ha tant les peres com les pomes, no?, com les figues, com tot, Però sobretot les pomes tenim la denominació poma de Girona, no? Doncs quan anem al mercat, preguntem, si us plau, d'on ve la poma? I dieu, no ve de Girona? O sigui, no,
0: Ara, de fet, hauria de ser obligatori posar, no?, a l'origen dels productes.
1: És obligatori, però a vegades et ve de Filipines, O sigui que, doncs no la comprem, busquem la de poma.
0: De Girona.
1: Perquè, a més, hi ha diverses varietats. Uh-huh. No és una, hi ha la Reina, hi ha la Golden, hi ha la Smith, totes aquestes varietats hi són, no? Doncs preguntem-ho i comprem les que sigui de proximitat, això que començar, que tu deies al començament.
0: Sí, i tant. I no sé si ens hem saltat una proposta, que és a l'arrop.
1: L'arrop.
0: M'imagino que serà amb el raïm, no?
1: Amb el raïm, sí. L'arrop és el moment ara de fer. Si encara el raïm, ara encara n'hi ha, Quan aquest raïm, que sabeu aquell raïm que treuen madur, que està aquell toc marronós tan i tan bo,
0: que li diuen com de moscatell.
1: No, això és una altra varietat, I diem un raïm normal corrent, pansa rosa, que és el que tenim a la zona, no? No, però esclar, el raïm també madura.
0: I els
1: viticultors agafen el punt de la maduració del raïm, és molt important pel vi que boven, i ho medeixen amb màquines i tal, perquè és molt important. Doncs jo diria que es feia abans era aquell raïm que ja quedava últims gotims penjats, doncs aquests, i llavors aquests s'aprofitaven, no? I llavors això s'apretava, no? Apretes com feien el vi, no?
0: Es prensava,
1: i llavors, però això, per fer-ho a casa, doncs no tens premsa. Però llavors doncs està amb una mà de morter, tu ho aixafes, no? Uh-huh. El coles, i després el fas... Es té que bullir, això és el mos, no? I llavors això es fa bullir, no? I quan més o menys quedi a la meitat, llavors allà hi afegiu verdures, fruita, el que vulgueu. I aquí torno a repetir allò que és el moment ara, que si podeu afegir albergínia, i podeu afegir pebrot, podeu afegir préssec, la poma, la pera, plàtan també hi va molt bé, que potser en tenim tot l'any perquè ve de Canàries tot, però que no, no hi ha altra solució, que és això. Això. I llavors això, quan hem reduït el... Aquí podem posar espècies, no? Podem posar, jo què sé, podem posar un clau d'espècies, no? Podem posar llimona i podem posar una branqueta de vainilla. Hòstia, que bo, no? Una branqueta de vainilla. És que ara m'ho imagino, sabeu?
0: Ja està salivant la Marina. Diu, és que m'ho imagino.
1: Sí, és que m'imagino el bo que és, no? I llavors allò es deixa bullir tot junt fins que veiem que la fruita està tubeta, està confitada, diguéssim, dintre el mos. Llavors això es posa en pots i al bany maria i llavors tens un arrop que és bo. És, també es pot fer en codony, que de codony ja en parlarem el pròxim dia. Sí. Ja parlarem de codony, castanya, moniato, ja és un altre... Ja anem, entrem més a l'hivern. Ara és com... Ara, al setembre, és com finals d'estiu i tenim que fer aquest canvi, no? Com que aquest canvi d'armari doncs és canvi de nevera, no? I encara en tenim aquestes fruites fresques, com el préssec, i la figa, que també ho és, i encara tenim això que dèiem, el Portiu de Virgínia, no? Saps que val la pena aprofitar-ho, aprofitar aquest impàs que estem fent, eh?
0: Deia la Marina que hem de fer el canvi d'armari, però no el feu, perquè meteorològicament parlant, els homes del temps diuen que encara tenim allò una setmana de calor. És a dir, que encara no feu allò, canvi d'armari, i no sé si tindrem allò bolets, em sembla que...
1: Això és un altre tema, eh? I cargols.
0: I cargols.
1: I cargols. Mm. De debò.
0: A cargols, el que vaig sentir jo l'altre dia és que hi ha una espècie invasora.
1: Ah, sí, el Delta de l'Ebre.
0: Sí.
1: I aquest cargol gegant, en diuen, em sembla.
0: Sí, o...
1: El cargol...
0: Sí, no sé.
1: Dic gegant perquè és molt gran, eh?
0: Sí. Sí, sí.
1: I es menja tot el que troba.
0: Ja. Això ara per ara nosaltres no el mengem, aquet cargol.
1: Aquest cargol ara per ara no.
0: No.
1: Ara per ara no.
0: No, no, dic ara per ara perquè amb el cranc blau...
1: Blau, exactament.
0: Doncs, no?
1: També era un invasor, doncs manera, ara... ens el cruspim i encara que n'hi hagi molt, doncs també ho farem servir. Saps? Sí, sí, sí.
0: Dir, ara...
1: I després, també, bueno, vull anar a preguntar alguna
0: cosa. No, estava mirant. Cargol poma, es diu.
1: Ah, cargol poma. Cargol poma, sí senyora.
0: Sí senyora.
1: Sí senyora, sí, sí. Sí senyora, sí senyora. Mm. No, i sabeu que sempre hem parlat dels aprofitaments, no? Sí. Que nosaltres tenim com una mania persecutòria,
0: sí, sí.
1: Eh? Aprofitem, eh? Que sí, eh? Vale. Doncs mireu, aquí podem aprofitar el raïm. Bueno, jo vivia pagès, no? I llavors s'aprofitava tot, no? I sabeu aquest raïm que parlàvem ara, d'aquest últim que queda en els pampos, no? Doncs el lligàvem amb un cordillet primet pel tronc, no?
0: Sí.
1: I el penjàvem a les fosques, bueno, amb un passadís que hi havia, no? Que no hi tocava... Que passava aire, corrent d'aire, sí, però que no hi tocava el sol. I penjaves això amb canyes, hi havia grans estocs de canyes, amb els raïms penjats, tal. I allò es anava assecant. I per Nadal, doncs tenies aquell raïm assecat, que són com les panses, no?
0: Clar.
1: I era... I no hi havia raïm en el mercat, però llavors no hi havia... No se celebrava l'1 amb 12 grans de raïm, no? I tenies aquell raïm, i jo... Sabeu que són records
0: que... I fins a desembre no tenies així pensit? Ho deia perquè a mi una imatge que m'ha vingut, quan deies allò les panses,
1: sí.
0: Per la castanyada, no? Mm. Allò a taula, que poses, doncs, anous, castanyes,
1: sí,
0: i panses, no?
1: Sí.
0: I figues, també.
1: Ah, figa seca. Que un altre aprofitament és el de la figa. Com que les figueres donen molt, la figa és agafar la figa quan està ben madura, i deixar-la assecar el sol. I llavors, ja està, eh? Deixar-la secar el sol. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Sobretot, jo el que recomano és que quan es deixin les coses a secar el sol, com a vegades hem parlat dels tomàquets i això, a la nit els entreu a casa.
0: Perquè amb la humitat.
1: Perquè amb humitat es floreix i llavors surten, es fan malbé, no, diguéssim. Però les figues, els excés de figues, sense res, les deixes a secar el sol i et quedaran aquestes figues seques que després farem servir per fer pollassa rostit o bé el músic, no? Posta de músic.
0: Sí.
1: Pues, tot és això d'aprofitament que val la pena parlar-ne, que sempre ha sigut com la nostra...
0: Això dels raïms penjats a casa, jo crec que ara la gent ho té més complicat. veritat, no? A pagès no, però sí. Potser allò a casa, no? En els habitatges, en els pisos d'avui en dia.
1: No sé. Sí.
0: Sí.
1: Em sap greu, perquè seria... És una mica... Esclar, ho de l'aprofitament... Ja sabem, oi, que està que les deixalles que diuen dos tonelades que arriben a recollir quan llegeixo sí. de Mollet, per exemple, no? Dius, com és possible que puguem llançar tant i tant menjar, no? Mm. Tant i tant menjar. I no sé com es pot... Saps? Vull dir que no ho sé. Però es pot fer, perquè si tens raïm i tu penja en un lloc fos, sempre hi ha una galeria, que està... Una galeria...
0: Sí, però que tingui corrent d'aire...
1: Sí, no cal penjar, home, nosaltres perquè era la nostra alimentació, allò, aquest raïm, amb una torrada i una arengada, uh-huh. una arengada i raïm, era una festa major, allò, eh?
0: Fins i tot jo salivo, escoltant allò la Marina quan m'ho explica.
1: Una torrada, pam, amb arengada i el raïm... A més, és un plat que també està recollit en el Corpus, eh? O sigui que...
0: Doncs si teniu oportunitat, ja sabeu, perquè ho hem de deixar aquí, Marina, ja és la una, comença l'informatiu.
1: Doncs escolta'm, aquí ho deixem.
0: Doncs fins la propera, d'aquí 3 setmanes ens retrobem amb la Marina Donyà.
1: Va bé, ja parlarem ara de bata tongada, no?
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu, mira.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 21 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Els partits de Mollet encaren el nou curs amb la mirada posada en diferents graus a les municipals 2027. Escoltarem els polítics de Mollet com inicien el curs i la seva opinió. I els carrers del nucli antic de Mollet han tornat a omplir-se de gent per gaudir de la 42a Fira d'Artesans. Tots els productors elaboren els seus productes de manera artesanal. I l'espai lingüístic Tastets de Llengua a Ràdio Mollet arriba al número 900. L'espai va començar a fer-se un 17 d'octubre del 2008. I la Unió Deportiva Molletense guanyà per 2-1 el seu primer partit de Lliga Primera Catalana. Els molletans es van imposar a la Seu d'Urgell en un partit d'infart. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Emma Balear, Carla Ramos i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Amb la tornada a la feina després de les vacances d'estiu, els partits polítics i les formacions de Mollet reprenen també l'activitat municipal. Un nou curs polític que estarà marcat per les eleccions municipals del maig de 2027, tot i que les formacions asseguren que de moment prioritzen el dia a dia de la ciutat. Des del PSC, la regidora Encarna Ortiz assegura que ara mateix les municipals no són una prioritat per als socialistes. El partit centra els esforços en el desenvolupament dels projectes previstos i en l'activitat quotidiana de l'Ajuntament. Segons Ortiz, no estan pensant en les eleccions, sinó en el desenvolupament dels projectes i en tota l'activitat del dia a dia de l'Ajuntament de Mollet.
2: Doncs ara mateix no és el que ens centra a nosaltres l'atenció. Tenim molts projectes a la ciutat doncs, que s'estan desenvolupant, altres que comencen ara, i la veritat és que tota la nostra atenció, tots els nostres esforços estan en el munt d'activitats que dia a dia doncs, manté a la ciutat doncs, amb aquesta activitat com és una ciutat tan gran com és la nostra.
1: En una línia similar, Sergi Suárez, d'Ara Mollet Esquerra EUIA, és conscient que el curs polític acabarà amb un nou govern municipal, però defensa que la prioritat continua sent treballar en els problemes i les necessitats del dia a dia de la ciutadania de Mollet.
3: El curs acabarà amb unes eleccions municipals i, per tant, acabarà amb un nou govern, sigui quin sigui, sigui el que decideixi la ciutadania, però fins a aquell moment doncs, hi ha molta feina a fer, no? Ja sigui a nivell doncs, de preparació de campanya per convèncer, no?, a la ciutadania de la ciutat que creiem doncs, que som la millor opció per governar els propers 4 anys, però també, i és el que ara mateix és el més important, doncs, el dia a dia de la ciutadania, no? Cada dia doncs, responem missatges, enviant propostes, millores, queixes, suggeriments, no? Tot això, preparant mocions pel ple, intentant guanyar-les, intentant que s'apliquin.
1: Des de Mollet en Comú, la regidora Marina Escribano, que forma part del govern municipal, augura un any especialment intens. Escribano admet que les eleccions municipals ja són a l'horitzó, però subratlla que això no farà que deixin de banda les seves responsabilitats dins del govern.
4: Però aquesta tardor és especialment intensa, no?, el setembre, i bé, doncs sí, ja posant doncs, allò la mirada ara al maig, que seran eleccions municipals, diuen que potser també podríem tenir algunes altres eleccions, i mentrestant continuar gestionant doncs, aquelles responsabilitats que tenim dins de govern i, per tant, doncs, que evidentment és feina, és temps a dedicar i moltes coses que hi ha en marxa.
1: També el Partit Popular preveu un curs polític intens. La seva regidora, Susana Calvo, explica que la formació estarà centrada en els problemes que afecten actualment Mollet i en donar resposta a les necessitats dels molletans i molletanes.
5: Que és un any molt intens, si no passa res, esperem que no passi. Al maig tindrien que haver-hi les eleccions municipals i tot i que Això no es pot fer ara mateix correcuita, sinó que és una tasca que portem fent ja durant tota aquesta legislatura, amb tota la feina que com a grup municipal hem aportat a l'Ajuntament, amb lo bo i amb lo dolent que hem tret de l'Ajuntament, però bueno, la intenció que tenim és seguir treballant amb la línia que portem, que és preocupar-nos realment pels problemes que té la ciutat de Mollet.
1: El darrer partit a l'oposició, Junts per Catalunya a Mollet, de la mà de la seva portaveu, Carme Olaria, explica que, malgrat continuar presents en l'activitat política i social de Mollet, ja han començat a preparar el camí cap a les municipals. Olaria assegura que la formació ja disposa d'un grup de persones que està treballant amb la vista posada als comicis del maig de 2027.
6: Nosaltres, Junts per Catalunya, estem treballant, jo els ho vaig explicar abans de l'estiu, amb un procés intern, participatiu, de buscar idees, de sumar sinergies, de sumar persones, i en breu esperem que ja podrem començar a buscar aquest resultat. Tot i amb això, sigui quin sigui el resultat, doncs nosaltres ja estem treballant. Ja tenim un grup, que és Municipals 27, que estem treballant amb molta gent del partit i molta gent de fora del partit, però catalans de Mollet, que ens donen doncs, les seves idees per poder sumar aquest projecte de Junts per Catalunya per a la nostra ciutat.
1: Les eleccions municipals, recordem, tindran lloc el diumenge 23 de maig de 2027.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I els carrers del nucli antic de Mollet han tornat a omplir-se d'artesania, gastronomia i ambient amb la celebració de la 42a edició de la Fira d'Artesans, una cita ja consolidada al calendari de la ciutat que any rere any converteix el centre de Mollet en un aparador de productes artesans i de petits productors. Durant la fira, els visitants han pogut trobar una àmplia varietat de productes, des de ceràmica, porcellana, papereria, marroquineria, seda, fusta, joieria o espelmes, fins i tot tota mena de propostes gastronòmiques, com ara olis, mel, fruits secs, pa, dolços, vins, embotits, anxoves o formatges. Un dels tres característics de la Fira d'Artesans és precisament la presència de productors que elaboren els seus articles de manera artesanal i que aprofiten la cita per donar-se a conèixer amb la seva feina directament al públic. Entre les parades d'aquesta edició hi ha hagut la de roba Escua, un projecte de Mollet que ha participat a la fira amb dessuadores, motxilles i altres peces de roba. Laia Montsardà explica que tot el procés de creació el fan ells mateixos, des del disseny fins a la mostra de les peces i els acabats finals, i assegura que com a negoci de Mollet poder participar a la fira de casa té un significat especial.
7: Nosaltres des de fa molt temps nosaltres fem tot el que és el disseny, les mostres, el disseny dels teixits, el tall de totes les peces i els acabats finals. I bueno, és una feinada. De fet, aquest agost portem tot el mes d'agost treballant i no sé quan podrem agafar vacances. Bueno, és una manera de fer poble i també aquí ens coneix molta gent, ens ve a buscar molta gent que ja sap que venim, ja no només per comprar, sinó també doncs, per fer patada la xerrada, per veure les coses noves que fem, per bueno, doncs això de fer barri, de fer poble, d'aquest sentiment de comunitat, no? És bonic jugar a casa.
1: La ceràmica també ha tingut un paper destacat entre les propostes artesanes. Una de les parades presents enguany ha estat la de Maite Marte, que ofereix peces de ceràmica elaborades amb gres. Una de les particularitats dels seus productes és que, a més de ser peces artesanals, estan pensades per formar part del dia a dia i es poden posar tant al microones com al rentavaixelles.
8: Bueno, fem utilitari, tant per ús de boca i, o de cuina, que ho fem amb gres i llavors es pot posar al microones, a rentaplats, és molt pràctic. I després fem més artístic, ara bueno, fa uns anys que ens dediquem a fer flors i que tenen molta tirada, molts colors i molt maques. Bueno, nosaltres vivim gràcies a aquestes fires, perquè si no, el que es ven a l'ametlla i res és el mateix. Llavors, clar, ens sembla estupendo i a més aquesta és molt, molt maca, és molt de barri, ens agrada, venim molt contents i bueno, que duri molt.
1: I en l'àmbit de l'alimentació, els formatges també han estat presents a la Fira d'Artesans, el que és el cas de Cal Bigatà, que n'ha aprofitat

0: lectors i ciutadania consolidant una fira que ja suma 42 edicions. Al llarg dels 3 dies s'han programat desenes d'activitats per donar sentit a la fira. Destaca també l'actuació dels castellers de Mollet en la Diada Castellera de la Fira d'Artesans, on van aconseguir un 3 de 7 amb agulla, un 5 de 7, un 3 de 7 i un pilar de 5 de sortida. I les dones del segle passat que es dedicaven a brodar, a fer ganxet i altres arts de l'agulla cobren protagonisme gràcies a l'Helena Arco. I és que el Centre Cultural La Marineta ha inaugurat l'exposició sobre el projecte Olvido, una iniciativa de la mà d'Arco que rescata la memòria textil a través de peces confeccionades amb estovalles i llençols brodats per dones. L'exposició ha servit per donar el tret de sortida a la 42a edició de la Fira d'Artesans. Sempre, una estona abans, es fa una presentació a la Marineta i en aquest cas és aquesta que us estem vinculat, que us estem parlant, molt vinculada al món textil i amb un diàleg entre les peces domèstiques i les contemporànies. La fundadora de Projecte Olvido ha comentat als mitjans locals que la seva passió per les agulles ve inspirada per la seva àvia Adela, que havia de cosir per la llar.
1: La meva abuela sempre va cosir, no va cosir per casa. Ella sempre venia d'una família molt humil i a casa eren 11 fills i filles. I clar, amb quatre coses havia de fer sempre roba i s'inventava unes coses sense patrons i sense res, que era increïble. Feia vestits de comunió, feia de tot. I arrel d'aquí jo crec que em neix una mica l'amor per tot això i les ganes de fer-ho jo també, no?
0: Ara a la Marineta aquest art cobra sentit i es poden veure múltiples peces que se centren en la regeneració de materials textils heretats, integrant tècniques tradicionals de brodat i confecció amb un disseny contemporani. Tapets, camises o brodats conviuen per explicar la història de les dones que les han confeccionat. Pel que fa a l'exposició i les peces que s'hi troben, Helena Arco ha comentat que part dels objectes són seus i d'altres pertanyen al mateix projecte.
1: Els objectes que podeu veure a l'exposició, hi ha coses que són meves, però hi ha moltes coses que formen part del projecte. Jo recopilo aquestes peces i els hi dono aquesta segona vida. Aleshores, a través d'aquesta recopilació m'arriben no només estovalles, llençols, aixovars, sinó també tot un recull de coses antigues que estan relacionades amb això i que també tenen molt valor i representen també tota aquesta vida que hi havia dintre de les cases, no?
0: Un dels objectius de Projecte Olvido és conèixer la memòria històrica de les dones que brodaven per plaer i també d'aquelles que ho feien per necessitat. En dos casos, un ofici femení que s'amagava de portes endins. Cada peça explica una història diferent i el projecte posa la importància en conèixer les dones que hi ha darrere. En aquesta línia, Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet, ha ressaltat la importància de l'exposició, tot posant en valor la memòria de les dones d'una generació que mai va ser reconeguda per la seva feina.
2: Sembla fantàstic. És una manera de recuperar peces i posar... Bueno, sobretot posar en valor, jo crec, la memòria i de les dones d'una generació que van treballar moltíssim, que mai se'ls va reconèixer, que aquestes obres moltes van contribuir a l'economia familiar, però mai van estar prou posades al front, no? I aquesta noia el que fa és posar en el centre aquestes peces, aquestes dones, l'estimen que estan fetes i recuperar-les de manera contemporània. Per tant, és fantàstic.
0: Així, Projecte Olvido recupera de l'oblit unes peces que van formar part de la vida quotidiana de Mollet i de Llars i alhora posa nom i memòria a les dones que les van fer possibles. L'exposició es podrà veure a la Marineta fins al 30 d'octubre del 2026.

0: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Mollet al dia, informacions de servei.
4: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta des de la xarxa Luis Mi Pérez. Aquí saludem, molt bon dia.

0: Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant als 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país a aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la farmàcia Vincia del carrer Gaietà Vincia, número 66.

0: I en coincidència amb l'estrena de la temporada 2026-2027 de Ràdio Mollet, el microespai de català Tastets de Llengua arriba als seus 900 episodis. A l'espai que s'emet setmanalment a Ràdio Mollet, parlem sobre novetats, dubtes i curiositats que arriben al servei local de català. La directora del Centre de Normalització del Vallès Oriental, Núria Sala, ha posat en valor, més enllà de les 900 píndoles emeses, tota la feina que hi ha al darrere.
1: Nosaltres, des del Centre de Normalització Lingüística i concretament des del Servei Local de Català de Mollet, clar, valorem molt positivament que aquesta iniciativa hagi pogut mantenir-se, no?, durant tantíssim de temps, perquè, clar, no són els 900 números, no?, en si, sinó que darrere hi ha una feina, no?, de preparació i de constància, que això és molt positiu i que s'ha de valorar.
0: Núria Sala ha dit que els tastets de llengua són un element més pel foment del català. En aquest sentit, la directora del Centre de Normalització del Vallès Oriental ha fet referència a l'increment de l'oferta de cursos i recursos que el Consorci per la Normalització Lingüística ha destinat a la inscripció d'aquest darrer quadrimestre de 2026, que just finalitza avui.
1: Precisament aquí a Mollet, doncs, hem pogut dotar la plantilla amb una nova tècnica, que, clar, això ens ha permès, doncs, poder augmentar també el nombre de cursos, el nombre de places que oferim. Clar, tot això lligat també a la voluntat de l'Ajuntament, no?, i de totes les entitats que treballem per la llengua, amb aquest pla local, no?, de per la llengua de Mollet. Clar, tot això fa que sigui un moment que s'hagi d'aprofitar, no?, i per tant, doncs, difondre tot el que fem, i el tastet, doncs, és un element més, no?, per incloure-ho dins de tot aquest paquet d'activitats que oferim a la població de Mollet.
0: La col·laboració entre els serveis locals de català i les emissores locals es dona a molts punts al territori. Tot i això, Núria Sala ha destacat la singularitat del microespai Tastets de Llengua.
1: Diferents oficines de l'aquí de la comarca i també d'altres centres de tot Catalunya fan col·laboracions amb les ràdios municipals, amb programes o amb petites píndoles, però jo crec que aquesta xifra de 900 és un rècord. I que... Sí, però bé, el fet del tastet és que és breu, no?, i que es pot anar reproduint, no?, i és diferent.
0: El primer tastet es va emetre el 17 d'octubre de 2008. L'espai s'emet setmanalment en diferents franges horàries a la sintonia de Ràdio Mollet. Un cop a mesos es poden trobar al web de Ràdio Mollet, al web de l'Ajuntament i al web del Centre de Normalització del Vallès Oriental. Avui celebrem els 900 tastets de llengua fent camí cap al miler.
2: Mollet al dia, els esports.
0: En esports, victòria de la Molletense en el seu retorn a Primera Catalana. Conjunt molletà s'ha imposat per 2-1, un partit d'infart contra la Seu d'Urgell, amb gol de la victòria arribant quan faltaven només 3 minuts pel final. La Molletense s'avançava al minut 26 gràcies a una genialitat d'Alberto Mateo, amb un xut gairebé des de mig del camp. Els rivals, però, retallaven distàncies a la represa al minut 47, quan el jugador de la Seu, Ander, aprofitava una pèrdua de Sito per plantar-se davant del porter i fer l'1-1. Quan el partit encarava els últims minuts, apareixia de nou Mateo al seu servei de falta, no el blocava bé el porter, i Danilo, molt atent, recollia la pilota i marcava el 2-1 al minut 87, que embogia la grada molletana. I encara va tocar patir, i és que al minut 90 els lleidatans van tenir l'empat amb una falta directa que es va estavellar contra el travesser. Empatiment fins al final, però amb els 3 punts a la butxaca, la Molletense comença amb victòria al seu retorn a Primera Catalana. I per la seva banda, el club de futbol Mollet va començar amb bon peu la seva aventura a Segona Catalana, i és que els blancs i vermells es van imposar per 3-2 a l'Atlètic Masnou en un partit intens que els permet sumar els 3 primers punts de la temporada. Els d'Àngel Soto van sortir decidits i van trobar el premi al minut 14, quan van inaugurar el marcador. El Mollet va mantenir el control i va arribar al descans amb un 2-1 que deixava l'equip amb una bona situació de cara a la segona meitat. Van fer el 3-1, però l'Atlètic Masnou no va baixar els braços i va fer el 3-2 al 54, un resultat que ja es va mantenir fins al final. L'entrenador de l'equip ha remarcat el bon paper de l'equip, tot i errar massa, diu, de cara a porteria.
3: Bueno, en principio la primera parte hemos tenido el partido controlado. La verdad que hemos tenido tres ocasiones muy claras que no las metemos, porque nos falta todavía eso, esa claridad, que estamos todavía, que nos pesan las piernas de pretemporada, pero yo creo que hemos dominado el partido muy bien. Hemos tenido tres muy, muy, muy claras para meterlas. Sí que es cierto que te vas luego ahí con un gol de diferencia solo, metes el tercero y luego te acaban de meter ellos el segundo, y eso nos cuesta porque son, el segundo gol es un error que no se puede cometer, y el primero es un balón también que parecía que iba fuera, que luego le coge la espalda y es un penalti, porque es penalti, ¿vale? Pero bueno, en principio, jugando en casa, ganando, las sensaciones siempre son buenas. Hay que corregir eso, hay que corregir esos pequeños errores que no se pueden cometer, y bueno, y lo bueno es empezar ganando en casa, y te da muchos ánimos esto.
0: També ha destacat els dos noms propis del partit, Sergi Monsó amb un hat-trick i el defensa Marc Pujol.
3: Sí, sí, la verdad que han estado muy bien. Monsó, bueno, ha metido los goles, que ese ha sido un poco el artífice de tenernos ahí todo el partido encarándolo bien y siendo superiores, y ha hecho un partidazo. La verdad que se ha dejado la piel en el campo. Y Pujol, bueno, pues al final es un chaval que da muchísimas cosas, sube muy bien la banda, tiene muy buen, es un jugador con mucha proyección, es muy buen jugador.
0: Després també us volem comentar el resultat del Xat Mollet de bàsquet, i és que van perdre per 77-81 davant el Granollers i s'acomiaden així de Lliga Catalana després de caure davant el Club Bàsquet Granollers. En aquest sentit, el president del club, Carles Nuez, ha atribuït a un nivell de forma físic baix la derrota davant el Granollers.
4: Hi ha una diferència important física. Nosaltres hem començat tard, com cada any, o sigui, tampoc és que sigui... Nosaltres vam començar pràcticament a finals d'agost, primers de setembre, tenim un equip tirant a veterà, i aleshores es costa agafar la forma. Sempre en aquest mes de setembre i octubre patim bastant, no? Con lo cual, bueno, va ser un partit que físicament ens vam passar per damunt, i, bueno, pues perfecte, tu, ara a preparar-se per a jugar a lo que és la Lliga Nacional, que començarà a primers d'octubre.
0: En aquest sentit, recordem que començaran la Lliga el 3 d'octubre a casa contra el Montgat. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar, repassem titulars. Els partits de Mollet encaren el nou curs amb la mirada posada en diferents graus a les municipals de 2027. I els carrers del nucli antic de Mollet han tornat a omplir-se de gent per gaudir de la 42a Fira d'Artesans. Tots els productors elaboren els productes de manera artesanal. I l'espai lingüístic Tastets de Llengua, Ràdio Mollet, arriba al número 900. L'espai es va començar a fer un 17 d'octubre del 2008. I la Unió Deportiva Molletense guanya per 2-1 el seu primer partit de Lliga Primera Catalana. Els molletans es van imposar a la Seu d'Urgell en un partit d'infart amb un gol a falta de 3 minuts. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí. Veus de Ciutat. Les veus que mereixen ser escoltades.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 12:45 del migdia. Repetició dissabte a 13:45 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
4: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
3: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la resposta.
4: Expedient Mollet.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui fem números i parlarem del 900. Avui arribem als 900 tastets de llengua. 900 es defineix com a 9 vegades 100. Això vol dir que avui no celebrem un programa qualsevol. Avui arribem al programa 900. I no és poca cosa, perquè no hem fet pas el camí un dia. 900 emissions són molts petits tastets, moltes històries, però sobretot són 900 oportunitats de compartir paraules i curiositats amb vosaltres. El número 900 és un nombre rodó, imponent, que fa respecte. En català, quan volem expressar abundància, sovint recorrem als nombres. No cal que siguin exactes. Quan diem que una persona té 1.000 coses al cap, ningú no agafa una calculadora. Quan assegurem que hem repetit una història 100 vegades, tampoc no estem comptant. Els números a la llengua són una manera de magnificar, d'exagerar o de destacar la importància d'allò que expliquem. Per això avui els 900 no són només 900, són una xifra que simbolitza constància. Ja ho diu el refrany, de mica en mica s'omple la pica. Una missió darrere l'altra i així fins al 900. I és que per arribar al programa 900 cal haver-ne superat 899 abans. Sembla una obvietat, però sovint oblidem que les grans gestes neixen sempre d'una suma de petites passes. La llengua ens ensenya que els números també expliquen emocions, i si avui haguéssim de buscar una expressió adequada, podríem dir que aquest programa ha passat per 1.000 tràngols, ha viscut 9 vegades 100 alegries i encara conserva la il·lusió del primer dia. Potser per això el 900 ens sembla tan especial. No perquè sigui exactament 900, sinó perquè sona gran. Perquè aquest aniversari no és només de qui fa el programa, és també de qui l'escolta. Sense oients no hi hauria 900 programes. Gràcies per ser-hi i per molts anys. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
5: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals avui dilluns. I començant setmana ens acompanya Encarna Ortiz, del PSC de Mollet, aquí. Saludem, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda a tothom.
0: Primer de tot, Encarna, no sé si ens pots fer valoració i si vas ser present en aquesta fira d'artesans en qualsevol d'aquests tres dies on vàrem veure això, que centenars i milers de persones, com no es podia esperar d'una altra manera, han estat presents i han vingut a Mollet per gaudir d'aquesta 42a edició de la fira d'artesans.
1: Sí, sí, a més és una cita anual que tinc marcada al calendari, no només per, com a representant de la ciutat, sinó perquè com una veïna més m'encanta, i és una de les fires, doncs crec que els molletans i molletanes doncs han de tenir així marcada i la vivim i la disfrutem molt. Jo crec que un cop més ha estat una fira, un èxit de gent visquent-la, passejant, comprant, amb un munt d'artesans, amb més de 80 parades, han vist diferents oficis, molts productes, i com no podia ser d'una altra manera, també amb el suport de les entitats de cultura que li han donat, com sempre, molta vida en aquesta fira. Així que super, super contenta. Jo crec que ha estat un èxit. I a més també celebràvem 30 anys dels capgrossos, del Tòfol i de la Digna. Així que també hem sumat, doncs, enguany doncs, també tenia aquest punt, no?, amb una celebració tan especial. I jo crec que és això, no?, una fira que posa en valor, no?, a les tradicions de la nostra ciutat, però que també doncs, li vam donant sempre algun aspecte innovador i més, i cada vegada també tenim que el teixit associatiu s'hi doncs, va sumar, i cada vegada doncs, tenim també més entitats que volen participar. Així que super, com a veïna, supercontenta, i doncs, com doncs, membre també de govern i d'aquí de l'Ajuntament, doncs, molt agraïda doncs, que li tinguin aquesta estima, la implicació de l'Associació de Veïns de la Fira d'Artesans i també doncs, de totes les entitats que han participat.
0: I en aquest cas, canviant totalment de tema, estem ja a una setmana del ple del proper dilluns 28 de setembre, el primer, no?, després d'aquest curs polític que iniciem ara després de vacances. No sé si ja heu fet alguna reunió i es preveu com anirà aquest ple.
1: Doncs de moment estem treballant encara en els últims punts de gestió i en diferents mocions que grups municipals prepararan, i tindré més informació dilluns, el proper dilluns, perquè les comissions informatives les tindrem dimecres i encara havíem d'esperar alguns informes i ara per ara doncs, l'ordre del dia no la tinc en concret.
0: Ho comentarem, si més no, com sempre també fem just el dia abans, ja que ens coincideix a l'espai els dilluns, unes hores abans d'aquest ple, Encarna. Després, una altra de les notícies que també tenia més que ja hi ha aquest projecte final perquè ha de ser aquest nou espai cultural a la Teneria, un tema que anem parlant, que també ocupa, no?, doncs, aquest temps degut una miqueta a totes les gestions que s'han de fer, i que sembla ser que a poc això va agafant forma.
1: Sí, és un projecte de llarg recorregut, perquè ja sabeu doncs, que volíem que fos participat, i vam fer doncs, un concurs d'idees i vam haver de reprendre doncs, aquest projecte per segona vegada, i bé, al llarg de molts mesos doncs, hem estat treballant doncs, per tenir la millor proposta, i ara sí ja tenim les empreses doncs, i els equips tècnics i arquitectes que desenvoluparem doncs, aquest projecte doncs, que considerem que és estratègic pel futur de Mollet. Com sabeu, doncs, tenim moltes entitats que dinamitzaran doncs, aquests espais i jo crec que és un volum important de metres que es destinaran doncs, a activitat cultural i altres activitats que puguin donar doncs, molta vida a aquest espai. Bé, com sempre diem, no? Els processos administratius són llargs, no sempre són tan àgils com ens agradarien, però sí que ara doncs, estem ja en un pas, no, important amb la realitat de saber ja doncs, els despatxos que podran tirar endavant doncs, el millor projecte que podíem tenir i bé, esperant doncs, això, anant fent passes per arribar fins a tenir doncs, aquest projecte de la Casa de la Cultura de la nostra ciutat.
0: I després també volem preguntar si teniu una miqueta de feedback de com estan anant aquestes obres tan importants que s'estan fent a la nostra ciutat. En parlàvem just quan havien de començar i ja portem això un parell de setmanes amb aquestes obres, les de Pompeu Fabra i també les de Berenguer III.
1: Doncs de moment va tot com teníem previst i ara en aquesta setmana, si no vaig errada, crec que ja començarem a fer els treballs de resfaldatge de Berenguer III. Com sabeu, allà a Berenguer III doncs, havíem fet uns treballs també de millora del clavegueram i també doncs, bueno, va aprofitar, ja que estava dins de la planificació per fer tot el resfaltatge, doncs, vam aprofitar també primer per fer uns treballs de millora del clavegueram i evitar doncs, futurs problemes i ara ja doncs, hem treballat l'inici doncs, en aquesta part que toca més cap a l'estació i ara doncs, al llarg d'aquesta setmana doncs, comencen els treballs de resfaltatge i esperem doncs, que a final de setmana quedin ja enllestides i a poc a poc pugui tornar l'ordre en aquest espai i la part també de Pompeu Fabra, doncs, aquesta doncs, vam activar la primera fase i ja s'està treballant en aquest col·lector i com sabeu també hi ha uns canvis en el tema de mobilitat. Crec que de moment tot en ordre, sabem doncs, que afecta doncs, a molta mobilitat de moltes persones, empreses, centres escolars i de més, però bé, com sempre doncs, agraïm doncs, aquesta paciència i esperem que, bueno, que vagin passant els dies i acabem en data, que és el que esperem. Però ja et dic, de moment anem complint setmana a setmana i aquesta setmana doncs, tocarà el resfaltatge de Berenguer III.
0: Doncs estarem amatents també doncs, en aquestes obres i ho anirem comentant aquí a Ràdio Mollet aquest procés, sobretot després ja serà doncs, en aquesta valoració final. I després també tenim un dels grans actes d'aquesta agenda, que si comentem que ara crec que a partir d'ara tots els caps de setmana estan ocupats, el que tindrem serà la caminada nocturna de Gallecs, una altra, crec que de coses que molts molletans tenen en el calendari i la seva agenda anotats per no perdre-s'ho.
1: Sí, la caminada també és que tenim molts esdeveniments de la ciutat amb una participació increïble de milers de persones i la caminada nocturna de Gallecs crec que també és una d'aquestes activitats tradicionals esportives de la ciutat. Si suma centenars de persones, jo crec que passem d'un miler de persones normalment i crec que és maco, és fer esport, és compartir una estona amb amics, amb família, gaudir d'aquest entorn natural que tenim i després també acabar doncs, amb aquesta botifarrada, amb un moment també de música i de compartir-ho. I bé, és una altra, com dic, una altra activitat organitzada també per un club de la ciutat, en aquest cas el Muntanyenc de Mollet i ja no tinc cap dubte que serà un èxit. No tinc encara cap valoració de com van les inscripcions, però no tinc cap dubte que serà doncs, un moment de moltíssima gent. Jo crec que entre el compromís que té el club per aquesta activitat i el compromís que té la ciutat per participar, no tinc cap mena de dubte que serà una cita moltíssima gent i un altre dia més doncs, de disfrutar la ciutat.
0: I després també volem parlar d'aquestes jornades solidàries, que si abans es feia a Mollet la Setmana de Solidaritat, es va recuperar l'any passat després de molt de temps, i finalment ara, aquest segon any, no, després de recuperar-se, el que es fa és durant 3 setmanes, degut a l'èxit de l'any passat, on si 3 setmanes vol dir més temps i, per tant, més actes que es faran, en aquest cas, per promoure els valors de la cooperació, la convivència i la pau.
1: Sí, com bé dius, doncs vam reprendre aquesta activitat després d'uns anys i l'any passat amb una setmana, i ara doncs farem una ampliació que crec que dona una oportunitat doncs per donar més visibilitat a tota la feina que fan al llarg dels anys les entitats de cooperació i de solidaritat a la nostra ciutat. Crec que hi dedica molt temps, molts esforços i molts recursos, i hi ha molts projectes que es desenvolupen a Mollet i molts també que es desenvolupen molt més enllà de la nostra ciutat, i crec que és el moment de compartir-los, i bé, doncs era també important doncs tenir més dies, i crec que 3 setmanes donen per això, per posar-ho a l'abast de tothom, i perquè també totes les entitats doncs tinguin més opcions doncs de compartir-ho amb la gent. I per nosaltres doncs és un compromís que tenim doncs amb les entitats i pels valors propis que nosaltres defensem. Així que molt contents de tenir un programa tan ampli, tan treballat, tan consensuat, tan participat de totes les entitats.
0: I parlem també d'aquests cursos de la gent gran que tot just es presentaven ara fa una setmana, i que això fa que 1.100 places s'ofereixin a la nostra ciutat, i gairebé aquestes places s'acaben sempre esgotant degut a l'èxit que hi ha pels tallers i cursos que s'ofereixen.
1: Sí, tenim una gent gran molt activa, que tots els cursos que oferim doncs els reben amb moltíssimes ganes, i any rere any doncs tota la programació d'activitat s'omple, i molt, molt contents de tenir aquesta gent tan activa, amb tantes inquietuds, amb moltes ganes d'aprendre, de compartir també coneixements i de participar plenament. Sempre diem, no? La gent quan es jubila té molt a aportar i té moltes ganes de continuar, i nosaltres doncs és el que intentem sempre, programar i tenir unes activitats on, com bueno, és el programa aquest de que diem d'envelliment actiu, doncs un programa molt, molt complet que puguin doncs això potenciar encara més doncs aquests anys que tenen de bueno, d'expertesa, de moltes ganes, com et deia, de seguir compartint, de seguir aprenent. I jo crec que és precisament aquesta la filosofia del servei de gent gran, potenciar doncs que tot i que arriben a una edat doncs que potser doncs ja no estan tan actius en el món laboral, però encara tenen moltes possibilitats d'oferir molt a la nostra ciutat, i per això jo crec que és un èxit cada vegada que posem doncs aquests tallers i aquests cursos doncs a l'abast de tots ells, perquè és que la veritat és que s'omplen, i bé, nosaltres doncs contents de poder oferir doncs això, una programació que els agrada.
0: Uh-huh. Doncs ens quedem amb aquest missatge, Encarna, que vagi molt bé la setmana, i de tot en parlem, com sempre, el proper dilluns amb aquesta prèvia del ple municipal. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, molt bona setmana. Adéu.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril.
4: El 23 de setembre arriba a Ràdio Mollet No dubtis entrar, un programa de salut mental per respondre qualsevol consulta que tinguis. No dubtis entrar, els dimecres a les 6 i la remissió els dissabtes a les 7.
5: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 2:45 del migdia.
6: Cada setmana a El món és digital ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Tots els dimarts a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
7: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 716, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Avui seguim amb el tema refugis. Us parlaré dels diferents tipus de refugis que podeu trobar. El refugi de muntanya, el refugi lliure, la cabana bivac i el refugi d'emergència. El refugi de muntanya és el que tots coneixem. Es tracta generalment d'edificacions d'obra o de pedra, i en alguns casos de fusta. Actualment, en trobem fets de planxes d'alumini i materials aïllants que milloren el rendiment tèrmic tant a l'estiu com a l'hivern. Aquests refugis, per regla general, tenen dues plantes. La planta baixa, on hi trobem els serveis. Menjador, cuina i habitacle pels guardes. El rebedor, on hi podem trobar lleixes per deixar-hi les botes i armariets per desar les motxilles i d'altres objectes personals. Generalment, els lavabos amb piques i vàters i els més nous dutxes també s'acostumen a trobar a la planta baixa. Com que pel refugi està prohibit deambular-hi amb botes, a les lleixes per deixar-les sovint hi trobem xancles on es poden utilitzar durant l'estada i cal retornar-les en marxar. Les xancles hi han de ser, a menys que hagi passat el cabró de torn i se les hagi endut. A la planta superior, generalment una, hi trobem els dormitoris. Aquests són de lliteres de dos o tres nivells, que poden estar distribuïdes en habitacions separades o en un dormitori d'una sola peça. Això depèn del disseny del refugi, però en els més moderns acostumen a ser en habitacions separades, cosa que facilita agrupar a la gent per hores de sortida, depenent del lloc on volen anar. El refugi lliure. És un refugi no guardat, d'accés lliure. En alguns refugis guardats també existeix una part lliure o d'hivern que queda accessible quan la resta de l'equipament està tancat. Acostuma a ser una habitació a la part baixa d'un refugi on es disposa d'una taula, uns bancs i 4 o 6 lliteres i que es pot utilitzar fora de temporada com a refugi d'emergència. Aquesta mena d'instal·lacions acostumen a disposar d'un radiotelèfon alimentat amb energia solar per tal de que, en cas de necessitat, es pugui contactar amb els equips de rescat més propers. La cabana bivac. Aquesta és una variant del refugi d'emergència. Es troben principalment als Alps, sobretot en crestes o bretxes, en rutes de dificultat alta. Tenen una capacitat per 3 o 4 persones i cal entrar-hi ajupit. Són aixoplucs de fortuna i, si fa bon temps, més val dormir-hi fora. Un exemple històric d'aquesta mena d'instal·lacions va ser el bivac Piero Giglione, situat al Coll del Trident, a uns 3.690 metres en el massís del Mont Blanc. Era un petit aixopluc d'alta muntanya en un dels passos utilitzats des del sector del refugi Torino cap a la Brengua. El bivac va ser desmuntat el 1993 pel perill d'esllavissades. Aquest tipus d'instal·lacions, vivacs de tipus cel·la o similars, serveixen principalment com a punt de suport d'emergència o repòs per a alpinistes que realitzen rutes clàssiques i d'alta dificultat en el cor dels Alps. El refugi d'emergència. Tal i com us vaig explicar en el capítol anterior, a Catalunya comptem amb 10 refugis d'emergència. Els trobarem en les zones d'alta muntanya. Són espais lliures o no guardats, pensats per protegir-se de tempestes o accidents. Solen estar oberts tot l'any per a urgències, però no garanteixen comoditats ni aigua corrent. Cal deixar-los nets i respectar les normes d'ús, ja que una instal·lació d'aquesta mena ens pot arribar a salvar la vida. Aquests refugis disposen de mantes, matalassos i un petit banc per poder cuinar, en cas de necessitat, així com sistemes de comunicació d'emergència. A la pàgina web de la FEC i de les entitats propietàries s'hi pot trobar informació de la seva ubicació, així com de la forma d'arribar-hi. El refugi d'emergència que va ser greument vandalitzat és el refugi de Besiberri. Aquest equipament no guardat, situat a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a l'Alta Ribagorça, va patir importants destrosses a mans d'uns brètols a finals d'any. Tot i que un grup de voluntaris en va fer una primera neteja d'urgència per deixar-lo operatiu de cara a la temporada, durant aquest estiu del 2026, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya ha organitzat i coordinat accions de voluntariat estivals i de cara a la tardor per arranjar-ne definitivament els desperfectes estructurals. No permetem que quatre poca vergonyes facin malbé un patrimoni que és de tots. Si trobeu un refugi o qualsevol instal·lació de muntanya malmesa o amb desperfectes, comuniqueu-ho tan aviat com sigui possible a l'entitat responsable o a les autoritats.
2: Pals i botes. L'agenda.
7: El dijous 24, el grup Extrem organitza una matinal a la Mola per la Canal de la Vella, a Sant Llorenç del Munt. El vocal és en Carlos Revilla. Un recorregut de 8 quilòmetres amb un desnivell de 462 metres de pujada, 462 de baixada, i unes 5 hores 30 de durada. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí amb vehicles particulars. I el dissabte 26, la caminada nocturna a Gallecs. El recorregut d'11 quilòmetres pels camins i senders de Gallecs amb una durada de 3 hores 30. El lloc de sortida, ja sabeu, Anselm Clavé, Rambla Balmes, a les 20 hores. Cal portar llanterna, aigua, n'hi haurà avituallament. El preu per socis són 8 euros i els no socis 12. El mateix dia, 10 euros socis, 14 euros no socis. Les inscripcions es poden fer mitjançant la pàgina web o directament al club.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa. Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir. I destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
3: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
0: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
0: El Congrés dels Diputats homenatjarà Pau Casals coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
3: Serà la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement.
0: En cultura, el Teatre El Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
3: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
0: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
5: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101 a 87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació, precisament, d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra. Però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta més el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè 7 de cada 10 afectades són dones. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
3: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que, de moment, no té cura.
0: Avui és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
2: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
7: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
8: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
7: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
0: Una malaltia que, tal com just sentíem ara mateix, cada any va en augment i que té un gran impacte en l'entorn directe. A banda dels malalts, els fills i sobretot les filles solen ser els altres grans damnificats. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
9: Darrere les xifres, però, hi ha històries personals, com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim el seu testimoni.
10: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
9: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva. Tot i la bestialitat, l'Alzheimer ens ensenya que la vida és efímera, conclou.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Aquest matí, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo per la seva condició de forat. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però, de fet, aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: No deixem la política ni tampoc els tribunals, perquè avui tenim importants novetats. La primera, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez, dona del president espanyol, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada gairebé fa 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: I en un altre dels casos que afecten el PSOE, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Serà el pròxim 30 de novembre.
3: El jutge també ha sol·licitat una un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives com cada dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
13: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant

0: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat en finalitzar la reunió amb la consellera d'Educació, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena, constructiva, per sumar i no dividir.
2: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques. I ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
1: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballarà cada tema i preveuen tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
0: El govern espanyol posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per tal de regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i també més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social, segons ha dit el president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb tots els sectors implicats.
3: Aquest mes d'octubre, l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
4: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
3: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a utilitzar-la. I el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la Gigafactoria de Móra de la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, volíem dir, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
0: Doncs encara més iniciatives. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per tal de rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita que ha fet a Esparreguera, i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bon dia.
5: Bon dia, així és. L'objectiu d'aquest pla és actuar sobretot en nuclis antics i zones amb un parc d'habitatge més envellit, però també facilitar la rehabilitació als municipis rurals. El programa vol mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats, millorant-la l'habitabilitat i alhora ampliar el parc públic. La proposta també preveu donar suport a les comunitats de propietaris, reduint les barreres administratives, tècniques i econòmiques que sovint dificulten que les obres de rehabilitació acabin executant-se. Segons el govern, el parc d'habitatges català està molt envellit. Una part important dels edificis es van construir abans de l'any 1980. Per això, el programa Regenera planteja una intervenció que no es limita a construir habitatge nou, sinó que busca recuperar el que ja existeix i transformar els entorns on es concentra més vulnerabilitat. En total, el programa s'articula en 6 línies de treball i busca combinar rehabilitació, adquisició d'habitatges i acompanyament a la ciutadania per facilitar l'accés a un habitatge assequible i en bones condicions.
0: Gràcies, Andrea Martínez, des d'Esplugues Televisió. És 3:15, ens fem ressò ara d'una denúncia que ens arriba d'entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat. S'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
3: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el pròxim 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
6: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social, tot i

0: Això l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
1: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
0: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
2: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
0: A la roda de premsa també hi han participat 2 amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
3: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està ara posada en la tardor, que tot just comença.
4: Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat a la xarxa Clara Brusset, que és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
3: La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Així ho afirma, o ha dit en aquesta casa, la xarxa, l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. Per l'experta des de Brussel·les, es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea.
4: Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
6: Està clar que segur que pesa i, a més a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: I repassem altres notícies d'avui. Detingut un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
4: Els fets han passat a 9:15 a.m. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
3: Intervenen 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda.
4: La Policia Nacional ha intervingut 2.350 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial de la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i la venda de marihuana. Durant l'escorcoll, la policia va detenir 3 persones per presumptes delictes de salut pública, frau del fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
3: I ara hem de passar per Madrid. En Congrés pel Congrés dels Diputats, que aquesta tarda homenatjarà Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic català, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Allà hi tenim a Madrid. A Madrid tenim la Carme de Fez. Molt bon dia, Carme.
7: Bon dia, Marta. Doncs, en efecte, estem instal·lats ja al Congrés dels Diputats, on l'acte començarà a les 6 de la tarda. I la tria de Casals per commemorar aquest dia no és casual, perquè, a més de ser un músic extraordinari, va posar el seu prestigi al servei de la pau, la llibertat i els drets humans. Va plantar cara al règim de Franco i a l'Alemanya nazi i va treballar per ajudar els damnificats de les guerres, reivindicant sempre el seu profund catalanisme. El mestre de cerimònia serà l'Anna Belén i el president aquí a Babilondo, que amb una forma de diàleg repassaran a tot el llegat artístic i també humanitari del mestre. I també s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Però, com estem sentint, serà sobretot la música la protagonista de l'acte. S'interpretaran peces del seu repertori, com la que sentim ara, el cant dels ocells. El més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel que ara mateix també estan sentint, que pertanyia a Casals, un Gottfreiler Bergonzi construït el 1733. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde del Vendrell, la Fundació Pau Casals. Això sí, aquest matí el grup Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el catalanisme i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, l'homenatge s'emmarca en el programa oficial Casals 150, que està impulsat per la Fundació i la Generalitat, i el govern espanyol, a més, li ha atorgat la consideració d'esdeveniment excepcional d'interès públic. Us ho explicarem tot plegat.
3: Gràcies, Carme. De fet, des de Madrid hi ha encara una cita més al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Ho fa amb l'exposició Un Teatre Lliure. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
9: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
8: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
10: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
8: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
3: I arriben els esports. Amb Anna Freixa. Bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
11: Bon dia, Marta. Sí, la Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 i amb un Nico Laprovittola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
12: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
11: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
13: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és una cosa que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
11: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astra el Pulse Sabadell 11-9. Oriol Debat, Mataró Ràdio.
14: El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballar ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb 2 dianes, però 2 gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns per l'assolit Mataró mantenien la igualtat una altra vegada.
15: Molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, s'han fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
14: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
3: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, pues ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Sabies que...
1: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones actualment a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
5: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
3: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitats per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
6: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
7: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
3: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
6: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics.
3: El Congrés dels Diputats homenatjarà aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
6: Serà la primera vegada que l'hemicicle acolle aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.
3: En Cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
6: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
3: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
8: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101-87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
3: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets, indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra. Però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment, ho adverteix el Departament de Salut en el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia i ressalten el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa. 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI a causa de l'envelliment de la població.
6: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
3: Maite Polo, bon dia.
0: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
5: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
10: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
0: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
2: Notícies en xarxa.
3: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Carlos Mazón hi ha comparegut aquest matí. S'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa 2 anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics a la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que Mazón compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però, de fet, aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
7: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
3: Seguim a Madrid, avui amb decisions judicials importants pel que fa als casos que afecten el PSOE. El primer, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà finalment a judici per malversació i tràfic d'influències.
6: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
3: L'altra decisió és en referència al cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades les dues filles de l'expresident. Serà el pròxim 30 de novembre.
6: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre aquestes peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, director, exdirector, volíem dir, de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
3: Són dues decisions judicials que han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives, com és tradicional els dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
13: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
12: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
14: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
12: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
3: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Salvador Illa ja ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Aquest debat ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena i constructiva per sumar i no dividir.
16: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
15: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballaran cada tema i calcula tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
3: Ens situem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Allà entitats i veïns s'han concentrat per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
6: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
3: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
18: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
17: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
19: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
17: A la roda de premsa també hi han participat 2 amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial.
6: El consistori portarà al ple un primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta.
3: Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
20: L'alcalde Marc Girbet ha qualificat la sentència de cop molt dur per les finances municipals i ha anunciat un pla de pagament per protegir els serveis públics. L'Ajuntament buscarà suport en d'altres administracions i estudia sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Girbet assegura que l'objectiu és també posar fi a més de 20 anys de conflicte urbanístic.
21: L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre.
20: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca prepara un pla de pagament per afrontar els prop de 3 milions d'euros que haurà d'abonar a Camier 2000 pel conflicte urbanístic del sector 21. La sentència del 2018 va reconèixer a l'empresa una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos legals.
3: 3:15, Palafrugell, al Baix Empordà, defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació al municipi. Tot i que les xifres d'ocupacions són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
22: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
23: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament a fer un avís al propietari, que ja li dic que el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
22: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
2: Notícies en xarxa.
3: El Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per a les famílies i més funcional i segur per als professionals. L'equipament inaugurat l'any 1993 ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
24: Les obres han inclòs una nova sala d'atenció a les famílies, la reorganització de la recepció i l'administració, un segon punt d'atenció al públic i lavabos adaptats. També s'han incorporat plaques fotovoltaiques, així com millores en matèria de seguretat contra incendis i climatització. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat la necessitat que tenia Tarragona d'actualitzar aquest espai.
25: A ningú ens agrada venir a aquest equipament, però això no treu que per aquest motiu sigui encara més important que sigui un equipament més que digna, a l'alçada dels moments més difícils, segurament, de les nostres vides, per acompanyar un familiar, una persona estimada, i per què no dir-ho, on tots algun dia hi haurem de ser.
24: La reforma continuarà amb una segona fase que sortirà a licitació properament i que preveu la construcció d'un edifici annex amb un nou crematori i una nova sala de cerimònies. Finalment, la tercera fase contempla la modernització de les sales de vetlla i la cafeteria, que inclourà servei de restauració i càtering per a les famílies.
3: A Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde Xavier García Albiol ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per conèixer l'estat de l'actuació.
6: Tot i que la remodelació avança a bon ritme, no estarà oberta al públic aquesta tarda.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
0: La inauguració del pont del Petroli estava prevista per a la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manel Reventós, enginyer i director de l'obra.
1: Estem desmuntant trams del Pont Vell i sostenint-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys d'aquí un mes ho tenim ja a la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
0: Amb tota la nova plataforma completada començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i del nou enllumenat.
3: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des d'Ona la Torre i Ràdio Vilafranca.
4: Torredembarra mostra el rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Adif per reduir la contaminació acústica a la línia de la costa. Raül García és l'alcalde de Torredembarra.
5: Aquestes infraestructures generarien una important barrera urbana i social entre els diferents barris, dificultarien la connexió amb el mar i limitarien el pas de la fauna, la circulació de la brisa marina i l'entrada de llum solar.
4: Prèviament a aquesta declaració, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'Ajuntament per rebutjar el projecte de DIF.
8: Aquest matí, l'Ajuntament de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, ha acollit la presentació d'una nova via de mobilitat suau que seguirà el camí del riu Foix. Està previst que el camí, d'una llargada d'entre 50 i 60 quilòmetres, estigui acabat d'aquí a 5 anys. De moment, primer s'haurà de fer l'estudi i la redacció del projecte per tal de confeccionar per on passarà exactament aquesta via, que serà transitable a peu i en bicicleta. La idea és que el projecte sigui similar a la via blava que actualment ja recorre els voltants del riu Anoia. L'execució i manteniment del projecte l'assumirà de manera íntegra la Diputació de Barcelona, que treballarà conjuntament amb els 8 municipis per on passaria el camí, que són Torrelles de Foix, Cubelles, La Llacuna, Pontons, Pacs del Penedès, Santa Margarida i Els Monjos, Castellet i la Gornal i Sant Martí Sarroca.
3: Continuem amb música de Pau Casals, perquè aquesta tarda el Congrés dels Diputats homenatjarà el músic català. Serà el primer cop que l'hemicicle acolli la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Madrid, Carme de Fez, bon dia.
9: Bon dia. Doncs la música centrarà aquest acte d'homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement al vell hemicicle, al vell mig de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. S'interpretaran peces del seu repertori, entre elles aquesta que estem sentint, el cant dels ocells, i el més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel del mateix Casals, un Gofrailer Bergonzi construït fa gairebé 3 segles. Però també dominarà la paraula. Els mestres de cerimònia seran la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que en forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic humanitari del mestre. També s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde del Vendrell, així com la Fundació Pau Casals, que està darrere de tot aquest aniversari. Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el català i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, esperem explicar-vos tot el que passi avui al Congrés.
3: Així serà, gràcies, Carme. De fet, i una altra cita destacada la tenim al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure en l'exposició Un Teatre Lliure. Amb David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
26: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
10: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
7: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, és el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veure ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes.
10: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
3: David, seguim amb tu perquè el nostre company Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre. Es titula Tocats pel romànic.
10: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
11: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
10: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
11: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
10: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
3: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
12: Bon dia, Marta. La Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 amb un gran Nicola Provitola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
13: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también, así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
12: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, se'l va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
14: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
12: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Estrapul Sabadell 11-9. I ja es coneixen els rivals de l'Estrapul Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions després d'haver-hi aconseguit l'accés ahir. En el sorteig que s'ha celebrat avui, l'equip del verd espanyol ha quedat enquadrat al grup de l'Olympiacos grec, el Jadran Erceg Novi Montenegrí i el Hannover alemany. Catalunya aconseguia aquest diumenge el títol de la Golden Cup tant en categoria femenina com en categoria masculina. La selecció femenina, que suma 3 títols en 5 edicions, es va imposar 2-3 contra Portugal amb un gol de Marina Codina quan faltava un minut. La masculina també va guanyar davant Portugal, en aquest cas per 1-2, i suma el segon títol. Això és tot pel que fa als esports, Marta.
3: Gràcies, Ana Freixa, per l'última hora. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem, com sempre, demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Avui Ràdio Mollet estrena temporada radiofònica 2026-2027, així que nosaltres som el primer programa del curs per donar-vos la benvinguda aquí a la sintonia del 96.3 de la FM, una programació, molta d'ella, doncs, que es manté en antena, de programes que han descansat durant l'estiu, però que ara tornen, i també amb propostes noves. En concret, quatre programes que us convidem a descobrir-los a través del 96.3 de la FM o bé entrant a la pàgina web radiomollet.com. Dit això, continua el Posa't les Piles. És el 17è curs radiofònic del Posa't les Piles, poca broma, amb col·laboradors de sempre i també de nous que s'incorporaran a la nostra sintonia. En el dia d'avui, els controls tècnics i de so tenim en Sergio Guardeño, us parla Emma Valle, i mantenim una estructura doncs, similar a la de les darrers anys. Primer farem un tastet informatiu, avui tindrem, com és habitual, també entrevista d'actualitat, i avui dilluns recuperem l'espai de la petita i la gran pantalla, també tindrem l'actualitat esportiva i l'espai Enfoca't, que fem amb l'empresa municipal per la formació ocupacional i l'ocupació. Feta aquesta petita presentació, ara sí, donem pas a aquest tastet informatiu amb en Joel Gascón. Comencem.

0: Doncs comencem, com dèiem, amb aquest estet informatiu. Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Venim de Fira d'Artesans i crec que comencem això, en aquest estet informatiu, no?, parlant d'aquesta fira.
1: Exacte, d'una fira que ha estat tot un èxit. Ja són 42 anys fent-la pels carrers del nucli antic de Mollet, i que en aquesta ocasió crec que ha sigut una de les fires que hi ha hagut més bon temps dels últims anys que recorre. Sempre es parla que algun dels tres dies plou, doncs en aquest cas s'ha trencat aquesta maledicció, i de fet, doncs, sobretot ahir va ser un dia totalment estiuent, que la gent tenia calor allà passejant pels carrers de la Fira d'Artesans i a la plaça d'Artesania, sobretot quan hi havia tot aquest gruix de gent. Els castellers també van passar força calor, doncs si més no, doncs va ser això. Un dels dies per recordar que crec que molts dels artesans que hi són allà, doncs no s'hi havien trobat, i potser també això és tema de canvi climàtic, que en plena Fira d'Artesans doncs fes tanta calor. Però el que volem dir és que doncs han estat tres dies on els carrers s'han omplert de goma a goma. Encara estem a falta d'aquesta valoració final del consistori, però crec que ja podem avançar que ha estat tot un èxit, això, degut a les riuades de gent que s'han vist per aquests carrers, i els comerciants, els artesans, doncs estan contents d'això, que hi vingui gent, de que hi compri, que no només és gent de Mollet. Però nosaltres hem entrevistat a la Laia Montserrat. Ella és de Mollet, té una botiga de roba que es diu Escua, i que doncs fa 17 anys que són aquí a la ciutat, a la Fira d'Artesans, que no hi fallen, i ens comentaven això. Venen unes dessuadores, motxilles, tot fet amb la seva roba, amb la seva tela, dissenyat per ells, amb els acabats també fet per ells. Per tant, tot el procés l'elaboren ells en un taller, doncs, entre Mollet i Sant Fos, ens comentaven, i que per tant doncs es mostraven contents de la gent que hi venia, i també doncs del fet això de ser una de les fires, de les moltes que van a l'any, doncs en les que hi juguen a casa.
2: Nosaltres des de fa molt temps, nosaltres fem tot el que és el disseny, les mostres, el disseny dels teixits, el tall de totes les peces i els acabats finals. I, bueno, és una feinada. De fet, aquest agost portem tot el mes d'agost treballant i no sé quan podrem agafar vacances. Bueno, és una manera de fer poble, i també aquí ens coneix molta gent, ens ve a buscar molta gent que ja sap que venim, ja no només per comprar, sinó també doncs, per fer patada xerrada, per veure les coses noves que fem, per, bueno, doncs això de fer barri, de fer poble, d'aquest sentiment de comunitat, no? És bonic jugar a casa.
1: Podríem dir que també doncs, el que és el pa, els embotits i els formatges són les coses que més es compren, però sense deixar de banda també doncs, productes de ceràmica o de fusta, sobretot pels nens i
3: nenes. Els més petits, clar.
1: I comentem que abans de tot això, el divendres es feia la presentació oficial d'aquesta Fira d'Artesans, sempre amb una exposició que enguany ha anat dedicada doncs, a les dones del segle passat que es dedicaven a brodar, a fer ganxet i altres arts de l'agulla. En aquest cas, gràcies a Elena Arco, ella ha estat qui ha dut a terme doncs, aquesta exposició que donava el tret de sortida, i de la mà d'Elena Arco doncs el que s'ha fet és rescatar la memòria tèxtil a través de peces confeccionades amb estovalles i llençols brodats per dones. Es diu Proyecto Olvido, és la fundadora d'això, i ha comentat als mitjans locals doncs, que la seva passió per les agulles ve inspirada per la seva àvia Adela, que havia de cosir per la llar, i ara la Marineta aquest art cobra sentit i es poden veure múltiples peces que se centren en la regeneració de materials tèxtils heretats, integrant tècniques tradicionals de brodat i confecció amb un disseny contemporani. Són tapets, camises i brodats que conviuen a la Marineta per explicar la història de les dones que les han confeccionat. Aquesta exposició i les peces que s'hi troben, Elena Arco ha comentat que part dels objectes són seus i d'altres pertanyen al mateix projecte.
4: Els objectes que podeu veure a l'exposició, hi ha coses que són meves, però hi ha moltes coses que formen part del projecte. Jo recopilo aquestes peces i els hi dono aquesta segona vida. Aleshores, a través d'aquesta recopilació m'arriben no només estovalles, llençols, aixovars, sinó també tot un recull de coses antigues que estan relacionades amb això i que també tenen molt valor i representen també tota aquesta vida que hi havia dintre de les cases, no?
1: L'exposició es podrà veure a la Marineta fins al 30 d'octubre d'aquest mateix any. I recordem que també, doncs, si vam parlar fa uns dies doncs, de com estaven teixint aquest tapís amb persones voluntàries a la Fira d'Artesans, els tres dies es va poder veure, crec que eren davant del garatge del Martí Turégano, doncs, a cosidores que estaven, doncs, això, estaven brodant, estaven fent aquest tapís doncs, els tres dies de la Fira d'Artesans, i també era una cosa que la gent s'hi parava i ho miraven, i crec que potser properament podrem veure doncs, aquest resultat final de tan sols de la Fira d'Artesans que s'han anat teixint aquests dies.
0: Doncs estarem amatents a allò que ens convidin i podem veure i també doncs, ensenyar-vos a través de les xarxes socials i també a través de la paraula aquest tapís ple de sols en referència a la Fira d'Artesans. Molt bé, Joel, ens retrobem d'aquí no res, no?, parlant d'esports,
1: sí,
0: perquè també torna l'activitat esportiva.
1: L'activitat esportiva i també doncs, tota la programació que doncs, ja ho vam penjar a xarxes nosaltres el divendres. Avui, ara, d'aquí res, a Instagram podran veure també algunes novetats que tenim, que ara a les nostres xarxes de Twitter i Instagram doncs, ho penjarem i, per tant, doncs, els oients podran saber una miqueta més de tot el que estrenem doncs, avui mateix.
0: Doncs sí, avui és estrena de programació a Ràdio Mollet amb novetats, com comentava en Joel. També coincideix que un dels espais que tenim aquí a la casa des de l'any 2008, si no m'erro, doncs és el tasteig de llengua, i també aquesta setmana arriba als 900 tastets, un fet que volem també posar de relleu, i d'aquí no res, en dos dies tindrem ja l'arribada de la tardor, és a dir, que el que fa Ràdio Mollet, no?, amb la tardor, doncs arriba també la seva programació. Ens retrobem d'aquí no res per parlar d'esports, Joel, gràcies. Ara, com és habitual en aquest tastet, anem a saber també de la previsió meteorològica, jo que parlava de la tardor, però que ahir ja semblava que tornava a ser estiu, a veure què ens avança en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta tranquil·litat i amb poques nuvolades. Alguns nuvolets sí que anirem tenint, però molt prims, completament descafeinats, tant ara al matí com també durant la tarda, i amb vent que a la Costa Brava, sobretot ja al nord de l'Empordà, bufarà amb una mica més de ganes. També ha fet pujar la temperatura en aquella zona. A la resta del país, molt de contrast de temperatura entre la que hi ha hores d'ara i la que es produirà a la tarda, que tornarà a ser de calor. De fet, avui fregarem els 35 graus a l'Empordà i en alguns racons de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Hem dit que avui estrenem programació a Ràdio Mollet i també coincideix que avui arrenca la... Abans dèiem la quinzena, després va ser la setmana i ara podem dir que són tres setmanes les jornades solidàries que es fan aquí a Mollet del Vallès. Arrenquen avui fins al dia 10 d'octubre en què es farà una festa final amb la participació de les diferents entitats solidàries que tenim al municipi. Nosaltres avui, per parlar d'aquestes jornades, tenim la sort de comptar amb una persona molt vinculada a Ràdio Mollet, és a dir, més enllà de la seva professió com a il·lustrador, com a cartellista... i a més implicat en el tema de la solidaritat amb el Sàhara, doncs podem dir que és company de Ràdio Mollet, perquè ho va ser durant molts anys, va estar en aquests micròfons, i de tant en tant nosaltres el tenim també aquí en el magazín. És en Francesc Dugó, en Francesc Verdugo, però tot allò conegut com a Dugó. Benvingut, Francesc, com estem? Molt bon dia.
1: Bé, i ara moltes gràcies. I sí que és cert que cada vegada que tinc l'ocasió d'estar, sembla que ho he dit moltes vegades, davant del micròfon, a més jo soc molt ritual, em poso els auriculars perquè m'encanta sentir-me a mi mateix, no? I és un plaer sempre, perquè em recorda, doncs, això. Estem parlant de fa 45 anys.
0: Sí, sí, per
1: 45 anys, i ara, per cert, tenim un grup de WhatsApp, qui no el té. És l'únic que tinc, per cert, de tots els excompanys, jo diria que tots, que vam iniciar, alguns són fundadors, altres som, que vam començar el segon dia, diguem-ne, no? I és un grup molt maco, perquè hi havia gent molt ferma. També ho sou vosaltres, que esteu ara, perquè fa una ràdio important, però que nosaltres vam iniciar allò de zero i en moments en què realment es va tenir molta audiència, molta,
0: sí, sí,
1: per la novetat.
0: S'ha de reconèixer.
1: Per la novetat, també.
0: Francesc, inaugures les jornades solidàries. Quina responsabilitat, no?
1: Bé, les jornades, com dius tu, les tres setmanes, perquè s'ha convertit, que recordem que està organitzat per la Regidoria de Cooperació Solidaritat, i una altra cosa més que no recordo mai.
0: I ara mirarem.
1: De l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
0: Sí,
1: els regidors, els tècnics. I això seran tres setmanes de diferents actes on participen totes les, o una part de les associacions
0: entitats
1: solidàries de Mollet, que cadascuna farà doncs diferents tipus de participació amb el final, o sigui, amb la participació final de la festa que es fa tradicionalment el darrer dia d'aquests actes, no? O uns dels darrers dies, perquè sembla que les jornades continuen més enllà del final. Però vull dir que, repeteixo, està organitzat per l'Ajuntament de Mollet i la seva regidoria, i participem una sèrie d'entitats que tenim coses a fer, a dir, a ensenyar, a explicar, com a mostra de solidaritat amb diferents països.
0: Deia que tenia...

0: és la responsabilitat d'inaugurar-les, perquè a 6:45 aquesta tarda, anoteu a l'agenda, jo, i doncs, si podeu, aneu, perquè avui s'inaugura una exposició al Centre Cultural La Marineta. Són dibuixos contra l'oblit, els colors de la impunitat. I és una exposició, evidentment, hem dit allò que en Francesc Dugó és doncs, dissenyador gràfic, i en aquesta exposició, què és el que trobarem?
1: A veure, l'exposició bàsicament és sobre drets humans, però com has dit tu, com diu el fulletó i la presentació del cartell, Dibuixos contra l'oblit, els colors de la impunitat, que és un títol del bon amic Paco Niebla, que és el que ha fet una... I de veritat, no és perquè sigui amic, és perquè és un excel·lent periodista i escriptor, i ha fet una presentació que és magnífica, sublim. Tant de bo arribés a moltes persones, perquè és un text exquisit. I el que li he d'agrair, que m'està ajudant molt, m'ha ajudat molt amb tota la... forma de presentar i tal. A veure, l'exposició, en principi em vaig no és que renunciés, però no vaig voler que fos només, gairebé per deformació meva de durant tants anys implicat amb el Sàhara, no volia, sense despreciar el tema, clar, no volia que fos només dedicat al tema del Sàhara. I pel Sàhara he fet molts actes, si espero poder-ne fer, saps tu que hi ha el llibre, etc.
0: Sí.
1: Però vaig pensar que, malauradament, i en aquests moments tan convulsos que no cal que expliquem per detall, perquè seria inacabable, era molt important, malgrat que des d'aquí ni des d'enlloc puguem, malauradament, tampoc podem resoldre ni solucionar el problema, però com a mínim denunciar-lo. Això tenim tots el dret de fer-ho. I aquesta exposició, dintre del possible, parla de drets humans, però d'una forma global, general, tret de uns petits dibuixos, uns quants, que sí que fan referència al propi, o sigui, a la vulneració de drets humans al Sàhara Occidental per part de la invasió de Marroc des de fa 50 anys. Però en general, ja dic, són 40 dibuixos que s'exposen a la precapella de la Marineta, prèvia presentació a la que és la capella, i aquests dibuixos també em vaig estar pensant, vaig estudiar una miqueta el tema, i vaig voler que fos una exposició una mica un exponent de l'absurd. Això em va venir des del principi. Ho vaig comentar a diversos amics, entre ells un bon amic també. Tots són bons amics, no tots, no. Aquests especialment ho són Oriol Escura, que és un savi. I és una persona que quan parles amb ell quasi bé t'abronca si no dius, si fas alguna cosa que dius, no, això no ho facis perquè és incorrecte, no? Ella ha una molt bona relació. I vam parlar de l'absurd de la realitat que amaga la crueltat, el dolor, les guerres, les tortures. I, és una realitat, però que s'amaga dintre de per què es fa això. És tan absurd, tan dur, però tan absurd, que requereix comentar-ho. I vaig pensar que una manera de reflexar aquest absurd era a través d'un estil pictòric que a mi sempre m'ha apassionat, que és el surrealisme.
0: De fet, en la presentació en Paco Niebla compara, no? Està comparant-se amb el gran Magritte,
1: bueno,
0: no?
1: Sí.
0: I just allò en aquesta tríptica
1: aneu
0: fet,
1: de
0: no? Doncs surt aquest barret que també és molt típic de Magritte, no?
1: Sí.
0: I com a denunciant precisament el poder, no? Representat per aquest barret de bombí.
1: Sí, tota l'exposició està basada en això, en l'absurd, perquè el surrealisme, simplificant molt, és clar, es basava en aquella realitat o en aquell absurd que ens portava fins a la realitat. Poden ser paraules o frases fetes, però és el que aquests grans com el Man Ray, Marx Ernst, el propi Salvador Dalí, però a mi em va interessar molt, i encara m'interessa, i ara més, a l'haver treballat una mica amb aquest tema, el belga René Magritte, que estem parlant de l'època del 1920 i tants, que va sorgir aquest moviment artístic i intel·lectual, de tots tipus, no? Perquè trencava amb la realitat, precisament. Llavors, total, que la majoria d'aquests dibuixos que es poso estan basats, i alguns són evidents, perquè hi ha tots els elements que caracteritzen aquest gran pintor, aquest gran artista, que a més era escultor, escriptor, que són, no són els únics, però hi ha tres elements bàsics que sempre utilitza, fins i tot ell físicament també el portava: el bombí, la poma aquella poma, recordem, potser és el dibuix, la pintura més coneguda de quasi bé tothom, que ha vist l'home, davant del qual hi ha una poma enorme que el tapa. Doncs jo utilitzo el bombí, la poma i la pipa. Que hi ha, una de les pintures de Magritte, hi ha una pipa dibuixada, i diu, això no és el dibuix d'una pipa. Bueno, ja comencem amb la interpretació de què no és i què és, no?
0: A l'acte inaugural que serà avui, heu d'aprofitar perquè és durant aquesta setmana que es podrà veure en la Bancapella, com comentava en Francesc Dugó, aquesta exposició de dibuixos, però la presentació doncs, comptaràs amb el delegat del Polisario a Catalunya, també doncs, hi serà en Paco Niebla, aquest company que durant un temps també va ser director d'aquesta casa de Ràdio Mollet, i tu mateix. Però és que també poses... També hi seran, i clar, hi ha noms que dius, a veure, això que ens ho expliqui, perquè no ho no? En René Magritte, en Leonardo da Vinci, l'Andy Warhol, Hergé, Federico García Lorca, Albert Einstein i Michelangelo Buonarroti, no? Llavors, sí. A veure, aquesta gent, com sí. Els veurem? En aquests sí. Dibuixos, si seran presents?
1: Sí, malauradament, com és lògic, no hi seran. Tant de bo, no hi seran. El túnel del temps no ens ara no es portarà això, però dintre de les... El cas del René Magritte és evident, perquè hi ha molts... A veure, no tots els dibuixos estaran plens de barrets i de pipes i de pomes, però està molt present, com hem comentat, com a símbol del surrealisme, com a símbol d'aquest absurd que darrere amaga coses que no són absurdes, que són molt dures. El dolor, el mal, la tortura, la guerra... Però... Amb alguns dibuixos he utilitzat alguns prototips, que hi havia dit, o sí, quasi bé logotips com a imatge, amb el que surt, doncs, hi ha una mà de la creació amb un efecte X, que és la creació de Miguel Àngel. Hi ha un dibuix concret que surt d'un personatge que és característic del Vergé, de l'autor del Tintín, per cert.
0: Sí, del Tintín, sí.
1: L'Andy Warhol està present també amb un... Jo, els que han participat, les imatges que deriven més o menys d'aquests personatges, les he dedicat, no? Merci, Vergé, thank you, Warhol. És una forma també de participar d'aquest absurd, però d'un agraïment, perquè jo m'he basat una mica amb aquest estil de dibuixos, no? García Lorca és un tema molt concret que no dic, bueno, total, està dedicat a ell un dels dibuixos. Aquests dies, pels seus aniversaris, se n'està parlant molt, i em sento afortunat d'haver pogut, perquè jo vaig fer-ho fa temps, d'haver pogut incloure aquest personatge, bé, tan, en principi, reverenciat i estimat avui. Suposo que per molts, per altres no. I el tema de l'Albert Einstein, bueno, és perquè està present en una de les imatges. Això és una petita petulància meva dintre d'aquest absurd, ja dic, de que vaig pensar, home, vull que hi siguin, també. I així són.
0: És que saps què passa? Que ets artista. I els artistes us heu de permetre aquestes llicències, Francesc.
1: Jo...
0: No?
1: Jo
0: l'art ha de servir no només per dir, ai, que bonic, sí. Sinó també per denunciar i perquè tinc un missatge. Jo crec que és el que trasllada l'obra d'en Francesc Dugó. Has dit allò, una quarantena de dibuixos, alguns d'ells uns poquets sí. Referents al Sàhara.
1: Directament, sí, aquests sí.
0: Abans et preguntava, no?, per la... com vivies tu, com estaves en la situació que s'ha donat aquest estiu a Ceuta, que s'està vivint, no?, I fèiem referència a la quantitat de murs que hi ha en el món, i em comentava, sí, és que també hi ha un mur que separa el Sàhara, no?, ocupat...
1: Del Sàhara alliberat.
0: Del Sàhara alliberat, no?
1: Sí. El tema de Ceuta i Melilla, si no ets un erudit, i no sé si n'hi ha gaires, per cert, tampoc és fàcil comentar-lo. Amb això no estic defugint res, però és delicat.
0: Perquè, sí, no, tampoc pretenem...
1: No, o sigui, no és un tema de si no, o dintre-fora, o blanco-negre, com la majoria de coses, eh? Perquè tenim tendències a simplificar i dir, no, sí, no. Aquí hi ha un tema delicat. I he de començar perquè el respecte màxim, i ho dic amb tot el cor, eh? Tot i que tindria motius per una altra cosa, amb tot el cor he de dir que allà hi ha persones que estan patint una situació que no haurien d'estar vivint. Parlo de les persones migrants, dels que han migrat, dels que han sortit del seu país. Altra cosa és, i no diré res nou, sobretot ara que s'està parlant del tema, que sembla que tothom havia oblidat, i ara de cop i volta tothom ho sap. Parlo de periodistes de prestigi que no havien mai parlat d'aquest tema. A veure, darrere de tot això, i simplificant molt, però és cert, està el govern de Marroc, està la corona marroquí, està un rei, la meva expressió és genocida, inclús el seu país, fins i tot, però sobretot el Sàhara Oriental, que és Mohamed VI, que, per cert, diuen, jo no l'he vist, viu a París, o sigui, governa des de París. Llavors, el que està passant és injust per tots. Hi ha persones que estan patint quan podrien, el tema és que podrien estar a casa seva, perquè Marroc, sigui per pròpiament com pel que es polia, en aquest cas a Sàhara, és un país ric. El rei de Marroc es considera que és una de les monarquies, jo tampoc ho he comptat, no tinc el seu compte corrent, però diuen de les més riques. A veure, és increïble, no és lògic, no és comprensible que un país en el que el govern, l'estament superior, goza d'una gran riquesa, molta expoliada al Sàhara, i però d'altra també del seu propi país, Marroc és un país turístic per excel·lència. Això de generar, tampoc ho sé, però molts milions a l'any. Vull dir que no és just també que persones que són marroquins hagin de venir d'aquesta manera, d'una manera increïblement cruel, alguns morint, al nostre país. Al dir nostre país, ara parlo en general. Jo em sento català i he de dir que el tema de Ceuta i Melilla em queda lluny. Ho deixo aquí, sense entrar en més detalls, però és veritat, no. Però ens afecta en quant a que aquest fet té dues coses. Una, no diuen, no volen dir la paraula invasió. Bé, aquesta entrada massiva que perjudica els propis ceutis, la gent que viu allà, que tenen tot el dret a viure amb tranquil·litat i amb els seus espais. Però passa que les altres persones venen obligades per una manca de recursos del seu país, del seu govern, d'un govern riquíssim, que a més ara s'estan celebrant o celebrant eleccions i han prohibit ja... és una farsa. Perquè...
0: Li preguntava en Francesc perquè, evidentment, els seus dibuixos el que fan, no?, és denunciar aquesta impunitat que hi ha envers l'abús dels drets humans, i, evidentment, aquesta situació que s'està vivint doncs, és un abús dels drets humans en tots els sentits.
1: Sí, sí, i en aquest cas es vulnera directament, i ja dic, no ho dic per quedar bé amb ningú, perquè... Jo, precisament, sempre, però aquesta edat meva, ja puc dir correctament, però puc dir el que em sembla. Estan patint els primers, les persones que han... Mira, no, ni que sigui una maniobra, que ho és, per part del govern o de l'entorn del govern, encara que sigui una maniobra, els que pateixen són els que han vingut, que es pensen o creuen, o els han venut la història, de que aquí trobaran el manà, la panacea. No trobaran el manà, perquè no és un país que pugui acollir tants milers de persones i que puguin viure dignament. Ara estan vivint amb xaboles, amb barraques. Ara bé, si tornen a casa seva, caldria saber com viuen. Jo diria que molt malament, amb recursos molt limitats, fins i tot amb uns recursos d'ensenyament també molt limitats, amb persones que venen amb una formació molt limitada. Tot, responsabilitat del cap d'estat, que és el rei Mohamed VI. Si no, no vindrien. Estaríem en un país que és el seu.
0: En tot cas, nosaltres introduíem aquest tema també fent referència a aquest mur que comentaves, no?, que separant aquests dos Sàhares, perquè malauradament les solucions que sentim arreu del món, no?, dels països desenvolupats, sembla que sigui construir més barreres, més murs per protegir-nos, no?
1: Sí. En lloc de donar solucions perquè les persones que viuen on sigui visquin millor, tinguin una qualitat de vida millor, i a més en països rics, malgrat que Europa ha expoliat des de la conferència de Berlín del 84-86, 1984, que es va repartir a Àfrica com va voler, bàsicament Gran Bretanya i França, però també diferents països com Espanya, com Portugal, com el Congo, com Bèlgica i com Alemanya. Si aquestes persones a l'inrevés, que estan explotades. És el cas del que s'ha comentat molt del Congo. S'expolia les seves riqueses per fabricar productes d'alta tecnologia a casa nostra, vull dir a Europa, i les deixalles es tornen allà, amb la qual això és una contradicció. I mentrestant hi ha guerres civils, hi ha dictadures, hi ha massacres i hi ha gent que ha mort de gana.
0: De gana, sí.
1: Parlem de Senegal, sí, de Congo,
0: de Somàlia,
1: de Somàlia, clar, de molts llocs. Doncs,
0: Francesc, que vagi molt bé avui la inauguració. Ràdio Mollet hi seran allà.
1: Gràcies.
0: Esperem que també molts ciutadans i ciutadanes de Mollet i també de la Rodalia, si ens esteu escoltant, i us podeu apropar avui al Centre Cultural La Marineta. Recordeu, la inauguració és a 6:45 d'aquesta tarda. Oportunitat de veure aquesta exposició de dibuixos contra l'oblit, els colors de la impunitat, drets humans, aquest és el títol, durant tota aquesta setmana a la bancapella del Centre Cultural La Marineta. Tot un plaer, com sempre, Francesc.
1: No, per mi sempre se'n fa curt, ja saps que...
0: Nosaltres també.
1: Que m'encanta, i l'acusació, ja veus, l'acusació que tinc de, fins i tot dels més propers a mi, és que quan parlo m'allargo massa. Allò que en castellà seria t'enrolles mucho. Són temes que m'agraden. A més, jo davant d'un micròfon sempre dic, encara que estigui apagat, puc estar parlant 2 hores o 3, no? No perquè sàpiga parlar molt, simplement perquè m'agrada. Ja de petit m'agradava, i aquella època parlar a l'escola era perill. Em picaven, em feia molt de mal, em clavaven moltes bufetades, i ara vaig passar de gran, quan et posen un micro, que més que poder parlar.
0: Doncs anirem tenint el Francesc aquí de tant en tant. Que
1: gràcies.
0: Vagi molt bé.
1: Moltes gràcies per tot.
0: Adéu-siau.

0: Avui hem començat allò amb temes de denúncia dels drets humans i bé, no sé si podríem allò encabir-ho, però que també et fa una reflexió molt interessant és la pel·lícula que avui ens proposa el nostre company, en Sergio Guardeño, en aquest espai de la petita i la gran pantalla, i que no és una altra que una pel·lícula coreana que es titula Paràsits.
1: Bon dia i benvinguts de nou a aquest espai on cada setmana fem un repàs a alguna pel·lícula o sèrie popularment coneguda per donar-vos a conèixer. Avui és el torn de parlar de pel·lícula i ho fem amb un film espectacular que ens arriba des de Corea del Sud. La pel·lícula de la qual parlem avui és Parásitos, i és una pel·lícula sud-coreana estrenada l'any 2019 i dirigida per Bong Joon-ho. Es tracta d'una obra mestra que combina magistralment diferents estils com la comèdia negra, el thriller i el drama social, convertint-se en un fenomen internacional. De fet, va fer història en convertir-se en la primera pel·lícula de parla no anglesa que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula. La història gira al voltant de dues famílies que viuen en realitats completament oposades. D'una banda, hi trobem la família Kim, que sobreviu amb feines precàries en un petit semisoterrani d'un barri humil de la ciutat de Seül. De l'altra, la família Park, una família rica, acomodada i instal·lada en una espectacular casa d'arquitectura moderna. La història comença quan el fill gran dels Kim té l'oportunitat de substituir un amic com a professor particular d'anglès de la filla dels Park. A partir d'aquí, la família Kim idea un pla tan enginyós com arriscat per anar introduint un rere l'altre tots els seus membres dins la casa dels Park, fent-se passar per professionals sense que ningú sàpiga quina relació hi ha entre ells. El que inicialment sembla una comèdia plena de situacions divertides i d'enganys molt ben calculats per part de la família Kim va transformant-se progressivament en una història cada vegada més i més tensa. El director, en Bong Joon-ho, juga constantment amb les expectatives de l'espectador, fent que la pel·lícula canviï de registre de manera gairebé imperceptible. Quan sembla que ja saps cap a on anirà la trama, apareix un nou gir que ho capgira tot. Però més enllà del suspens, Parásitos és sobretot una reflexió sobre les desigualtats socials.

La pel·lícula parla de la diferència entre classes, de les oportunitats que tenen uns i altres i de com els diners poden marcar no només la qualitat de vida, sinó també les relacions humanes, els prejudicis i fins i tot la manera d'entendre el món. Un dels grans encerts del film és que no presenta personatges completament bons o completament dolents. Tots tenen les seves pròpies motivacions i intenten sobreviure dins d'un sistema que sembla afavorir sempre els mateixos. Això fa que l'espectador pugui empatitzar amb tots els personatges, encara que de vegades les seves accions siguin difícils de justificar. Visualment parlant, també es pot catalogar com una obra extraordinària. La Casa dels Parcs no és només un escenari, sinó gairebé un personatge més dins del film. Els espais, les escales, les portes i els diferents nivells de la casa simbolitzen les distàncies socials entre els protagonistes. De fet, tota la pel·lícula està plena de metàfores visuals que reforcen el seu missatge sense necessitat de grans discursos. La direcció de Bong Joon-ho destaca també pel seu ritme impecable, i és que alterna moments d'humor molt fi amb escenes d'una tensió creixent que mantenen l'espectador enganxat fins al final. La música, la fotografia i les interpretacions contribueixen a crear una atmosfera que passa de la lleugeresa al neguit amb una naturalitat sorprenent.

En definitiva, Parásitos és molt més que un thriller o una crítica social. És una pel·lícula intel·ligent, emocionant i plena de detalls que convida a reflexionar sobre les diferències econòmiques i sobre com aquestes condicionen les nostres vides. És una d'aquelles obres que es poden gaudir tant per la seva història com pel que amaguen entre línies i que continua generant debat molt temps després d'haver-la vist. Si encara no l'heu descoberta, val la pena veure-la sense saber-ne gaire més. És una experiència cinematogràfica que sorprèn i deixa empremta, demostrant que el bon cinema és capaç d'entretenir mentre ens convida a mirar la realitat des d'una perspectiva diferent.

0: Abans li hem dit al nostre company, en Joel Gascón, ens retrobem d'aquí no res, i és que els dilluns mantenim aquest espai en què ens posem les piles a nivell esportiu, així que anem a comentar resultats, perquè ja doncs, han començat la gran part, crec, no? de disciplines esportives. Joel, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El futbol ha començat, si més no.
1: Sí,
0: el bàsquet...
1: El bàsquet han començat el que és la Lliga Catalana, a l'espera que comencin ja la Lliga doncs, que regeix per la, en aquest cas... per la delegació espanyola de bàsquet i per tant doncs, són els primers esports ja a partir del proper divendres a la prèvia ja vindrà l'hoquei i els últims serà el futbol sala. Per tant, avui
0: que
1: portem...
0: l'hoquei no ha començat però han tingut torneig aquest cap
1: sí,
0: de setmana.
1: Exacte.
0: Ciutat de Mollet. Molt bé, doncs som-hi.
1: Comencem parlant en aquest cas per futbol i nosaltres aquí sempre ens hem regit una miqueta per l'ordre de les categories i per tant doncs, aquest any recordem que el club de futbol Mollet ha baixat a segona, la Molletense a primera i per tant doncs, els primers en comentar el resultat és la categoria més alta que en aquest cas és la Molletense i que s'ha endut la victòria en el seu retorn a primera catalana. El conjunt molletà s'ha imposat per 2-1 en un partit d'infart contra la Seu d'Urgell amb el gol de la victòria arribant quan faltaven només 3 minuts per al final. La Molletense s'avançava al minut 26 gràcies a una genialitat d'Albert Mateo amb un xut gairebé des del mig camp. Els rivals però retallaven distàncies a la represa al minut 47 amb una errada del porter Cito que perdia la pilota i marcava sol doncs, al rival del conjunt lleidatà de la Seu d'Urgell i quan el partit ja encarava els últims minuts apareixia de nou Mateo, un servei de falta, no el blocava bé el porter Roger i Danilo molt atent recollia la pilota i marcava el 2-1 al minut 87, que embogia la grada molletana, doncs, que de fet es va omplir.
0: Sí, això t'anava a dir, dic, la grada molletana, que des del club havien, no?, allò, primer partit...
1: Primer partit gratuït, opcionalitat de participar a una rifa, no sé si més endavant doncs, tindrà tant aquest preu simbòlic d'entrada, però ja s'ha de pagar, i això molta gent, doncs, de vegades, doncs, li costa, i per tant volien que almenys aquest cop tinguessin aquesta afició local, doncs, ajudant-los en els minuts finals, que és quan molts cops es necessita, i així va ser i encara va tocar patir perquè al minut 90 els lleidatans van tenir l'empat amb una falta directa que es va estavellar contra el travesser, així doncs empatiment final, però amb els 3 punts a la butxaca, la Molletense comença amb victòria doncs el seu retorn a primera catalana.
0: Felicitats, molt rebent. Anem pel Mollet, no?
1: Bones notícies també, en aquest cas amb el club de futbol Mollet, que va començar amb bon peu la seva aventura a segona catalana. Els blanquivermells es van imposar per 3-2 a l'Atlètic Masnou en un partit intens que els permet sumar els 3 punts de la temporada. I és que els d'Àngel Soto van sortir decidits i van trobar el premi al minut 14, quan van inaugurar el marcador. El Mollet va mantenir el control, van arribar al descans per això amb un 2-1, que deixava l'equip en bona situació de cara a la segona meitat, i a la represa els molletans van tornar a colpejar i van ampliar l'avantatge fins al 3-1. Després l'Atlètic Masnou no va baixar els braços, però no van retallar a més distàncies, només una més en el minut 54, 3-2, i aquí s'acabaria ja el partit. Amb aquest resultat final de 3-2 van saber aguantar l'última mitja hora i, per tant, doncs, comença a anar amb bon peu també aquesta segona catalana, i de fet tenim declaracions de l'entrenador, l'Àngel Soto, qui explicava que doncs, amb aquest 3-2 van haver de patir una miqueta, que potser això no hagués estat necessari perquè van fallar en moltes ocasions que potser doncs, haguessin pogut tenir un marcador més ampli.
2: Bueno, en principio la primera parte hemos tenido el partido controlado, la verdad que hemos tenido 3 ocasiones muy claras, que no las metemos, porque nos falta todavía eso, esa claridad, que estamos todavía, que nos pesan las piernas de pretemporada, pero yo creo que hemos dominado el partido muy bien, hemos tenido 3 muy, muy, muy claras para meterlas. Sí que es cierto que te vas luego ahí con un gol de diferencia solo, metes el tercero y luego te acaban de meter ellos el segundo, y eso nos cuesta porque el segundo gol es un error que no se puede cometer, y el primero es un balón también que parecía que iba fuera, que luego le coge la espalda y es un penalti, porque es penalti, ¿vale? Pero bueno, en principio jugando en casa, ganando, las sensaciones siempre son buenas, hay que corregir esos pequeños errores que no se pueden cometer y bueno, y lo bueno es empezar ganando en casa y te da muchos ánimos esto.
1: El tècnic de l'equip també comentava això, un defensa i el golejador que feia el hat-trick que marcava aquests 3 gols que podien dir serien els 2 noms destacats, els escoltem.
2: Sí, sí, la verdad que han estado muy bien. Uso, bueno, ha metido los goles, que ese ha sido un poco el artífice de tenernos ahí todo el partido encarándolo bien y siendo superiores, y ha hecho un partidazo. La verdad que se ha dejado la piel en el campo. Y Puyol, bueno, pues al final es un chaval que da muchísimas cosas, sube muy bien la banda, tiene muy buen, es un jugador con mucha proyección, es muy buen jugador.
1: Així doncs, de moment, 2-2, primera catalana i segona catalana, en aquest cas doncs, aquestes dues victòries esperades, que imagino que és de rebut començar amb bon peu, i això els animarà doncs, de cara als propers partits, que sobretot als inicis sempre poden marcar molt a qualsevol equip.
0: Per la Molletense, felicitats, però pel Mollet també, i els augurem a veure si tenen una molt bona temporada i aconsegueixen allò remuntar i tornar novament a la primera catalana. Més cosetes?
1: Parlem ara ja per acabar doncs, de la Lourdes, la quarta catalana, que es va estrenar amb derrota al camp del Palau Tordera, el club de futbol, 2-0, uns molletans doncs, que van rebre un gol en el minut 46 i després en el 83, per tant van tenir bona part del partit només perdent d'un gol, i que això doncs, els va donar aquesta oportunitat d'intentar empatar, però normalment quan vas a l'atac intentes fer el gol que et doni un punt. Sol passar també que el rival acaba fent el segon, i de moment doncs això, s'estrenen amb una derrota a quarta catalana la Unió Deportiva Lourdes.
0: En tot cas, també sabem que crec que tenen nou entrenador, amb la qual cosa encara s'ha de posar tot a puesto, d'entrenadors, jugadors, veurem. Anem pel bàsquet?
1: Sí, doncs són a l'altra disciplina, en aquest cas doncs, que s'estrenaven que jugaven aquest cap de setmana. De fet, el bàsquet han estat els primers que ja fa setmanes doncs, que roda la pilota amb aquesta lliga catalana, que de fet doncs, aquest cap de setmana doncs, el Xat Mollet va perdre per 77-81 davant el club bàsquet Granollers i s'acomiada d'aquesta lliga catalana. Nosaltres de tot plegat, també d'aquest inici de curs, en volem parlar amb el seu president, amb el Carles Nuez, a qui saludem. Molt bon dia, Carles.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Bon dia.
1: Volem parlar d'aquesta derrota, que necessitava guanyar 12 punts, era una tasca difícil, però que finalment doncs, el que acaba passant és això, perdent de només 4 puntets contra el Granollers. Com valores el partit disputat? Com ho vas veure?
3: Bueno, havia una diferència important física. Nosaltres hem començat tard, com cada any, o sigui, tampoc és que sigui... Nosaltres vam començar pràcticament a finals d'agost, primers de setembre, tenim un equip tirant a veterà, i aleshores ens costa agafar la forma. Sempre en aquest mes de setembre i octubre patim bastant, no? A més, teníem la baixa del pivot de Soto, i a més, pues, teníem la incorporació de CC, que ha vingut fa 4 dies exactament, després de ser pare, i aleshores no havia entrenat des de l'any passat, no? O sigui, des de la temporada passada, des de que va fer les fases amb el Prat. Con lo cual, bueno, va ser un partit que físicament ens vam passar per damunt, i, bueno, pues perfecte, tu, ara a preparar-se per a jugar a lo que és la Lliga Nacional, que començarà a primers d'octubre.
1: En aquest sentit, això, com veus l'equip, quins creus que han de ser doncs, els objectius que us heu marcat per aquest inici de Lliga, per aquesta temporada, un any més a tercera FEB, i que, de fet, doncs, el llistó sempre ha estat molt alt, no?, que són disputar doncs, aquestes fases d'ascens. No sé si aquest any també ho veieu així.
3: Sí, sí, és igual. Hem fet, sí que és veritat que hem fet 3 o 4 canvis. Aquests 3 o 4 canvis s'han d'acoplar d'una forma o una altra. Venen dos jugadors del Prat, venen també un xaval que havia jugat a l'Espanyol, i aleshores aquestes tres bueno, entren en la dinàmica de lo que és el club. S'han de agafar amb els jugadors que tenim, i jo penso que a primers d'octubre ja estarem també físicament, i també ja estarà l'equip una miqueta més regulat, i bueno, la idea és la de sempre, no? Acabar el més a l'alt possible, intentar ser el millor possible, i després pues, ja veurem, no? El temps es posarà en el nostre lloc.
1: Creus que hi ha pressió, perquè gairebé tots els anys s'ha pogut aconseguir, no?, jugar doncs, aquestes fases d'ascens, i això pot generar pressió, o potser a la vegada doncs, a l'estar-hi també acostumats fa que els jugadors ho vegin com un objectiu que se sol complir, que per tant no els hi pesa, no?, aquesta responsabilitat.
3: No, jo estic segur que no despesa. És un equip molt consolidat, la gent que tenim d'anys passats és veterana, està acostumat a jugar a bon nivell i aleshores, bueno, en pressió en principi ninguna. Per part del club, no. Evidentment, el que sí que volíem és mantenir la categoria sí o sí, això és evident, però també sortim amb una plantilla que, evidentment, assolir la categoria penso que no és un problema.
0: Carles, estàs dient allò, tenim un equip molt veterà, no? Sí. Això és un avantatge o un desavantatge?
3: Bueno, és un avantatge perquè és un equip que està molt consolidat. Hem fet tres, quatre canvis, un és un noi molt jove, i bueno, els altres dos no són tan joves, però evidentment, bueno, és el jugador de bàsquet que és molt bon en aquestes categories. És molt difícil trobar a jugadors molt joves que puguin ja jugar en aquestes categories, no tots els equips poden fer-ho. L'equip que, per exemple, que aquest any que s'ha reforçat moltíssim, que és l'Espanyol Cornellà, té dos tios que han jugat en ACB. De 30 i pico d'anys, Llorca i una altra, no? Con lo qual, bueno, és molt difícil tenir xavals molt joves, pues tenir un, dos, tres, com tenim nosaltres, però les plantilles normalment pues són jugadors ja de certa edat, i això implica pues que físicament es costa una miqueta més estar, i també és veritat que també tenen un pozo i un saber estar en la pista, que això és evident, no?
1: També t'anava a comentar, doncs, econòmicament, com està el club, no? Que imagino com a president sempre, doncs, s'han de fer mil i una per assolir, doncs, aquests objectius econòmics. Veiem enguany també, doncs, aquest nou patrocinador, Xat Mollet, com va tot plegat?
3: Bueno, cada any tenim més problemes, perquè cada vegada és més complicat tenir més ajuda de lo que és privada, per dir-ho d'una forma, no? Xat ja estava amb nosaltres i continua, però sí que hem perdut de meu grup, que era un sponsor important, con lo qual, pues mira, fer quatre molts números, intentar arribar com sigui, no? Sempre molt justets, no? La veritat, no?
1: I després també volíem preguntar per aquesta nova samarreta tan vistosa amb la font modernista de Prat de la Riba, com ha estat tot aquest procés per arribar a aquesta nova samarreta?
3: Bueno, nosaltres cada 3 anys fem el canvi d'equipació. Això és una cosa que per junta, fer-la cada any com altres clubs, nosaltres pensem que econòmicament és molt complicat per lo que són els socis nostres, perquè és una dispensa important, i a més són equipacions de molta qualitat, con lo qual cada 3 anys fem el canvi. Aleshores aquest any el disseny vam pensar que, bueno, que dintre de les samarretes que podíem optar, una que d'una forma o d'una altra identifiqués una miqueta al club con lo que és la ciutat de Mollet, no? Vam fer 3 o 4 exemples, ho vam posar en el WhatsApp i en les redes de les nostres socis i dels pares de les famílies del club, vam votar i va sortir aquesta samarreta. La veritat ha sigut per mi una queda molt xula, i bueno, d'una forma o altra identifiquem el club també amb la ciutat.
1: Doncs sí, la veritat que una samarreta que destaca molt, i que també és això, que, sí, que és maca sortir també de Mollet, i que potser fins i tot molta gent...
0: S'ha tallat la comunicació. S'anava ja com... es notava que en algun moment aquesta comunicació s'acabaria. No sé si podem acabar allò, ni que sigui per acomiadar-lo allò correctament, no?
1: Sí, intentem això, i el que comentem és aquesta samarreta, doncs, de color negre, amb aquesta font modernista del passat Prat de la Riba, doncs, que el que li anava a preguntar és això, que si destaca molt quan comencin a jugar els partits a fora. Suposo que potser molta gent els hi preguntarà i per què porteu això a la samarreta, i al final sempre donarà, doncs, a això, no? Aquesta explicació de que tens aquesta font a la plaça
0: serviran d'ambaixadors
1: de la ciutat,
0: no?
1: I per tant, doncs, és una bona imatge.
0: Negre i vermell, no? Sembla ser que és el predomini, i sí, és una manera, es va fer per votació popular, com ens acaba de dir allò en Carles Nuez, que és el president del club, i no sabem si el podem acomiadar, allò?
3: Ara sí que estic aquí.
0: Ara sí.
3: S'ha tallat.
1: Sí, doncs res, ens quedava això només un minutet. Més endavant, Carles, ja parlarem també, doncs ja trucarem per parlar una miqueta de tot el club, de com està la base, ara que, que tots tornen als entrenaments, i que ens comentis això, el nombre d'equips que hi ha i com està també organitzat, nombre de pistes, els entrenaments, els trencaclosques que s'han de fer per entrenar, però tot això ja ho farem més endavant, i per això et donem les gràcies doncs, per ser avui, per haver-nos fet 5 cèntims, sobretot d'aquesta actualitat del primer equip.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, Carles. Fins la propera. Esperem sense incidències. Adéu-siau.
3: Sí.
1: Adéu, adéu.
0: Gràcies, Joel, també. I nosaltres ara fem aquesta pausa per connectar amb els companys de la xarxa. Tornem de seguida amb l'espai Enfoca't, que realitzem amb l'empresa municipal Enfo.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueix a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de la Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
3: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
2: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran pacte i contracte social, ho ha dit el president Pedro Sánchez.
4: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos, un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer, y por eso el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
2: A l'ensenyament s'introduirà la matèria intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a fer-la servir. I Brussel·les obre la porta a intervenir per mitigar l'impacte de l'augment del preu del petroli a la factura energètica. A més, la Comissió no descarta una reunió extraordinària amb ministres de transport de la Unió Europea per abordar la situació en cas que empitjori. El comissari de transports ha explicat que la Comissió està vigilant l'evolució d'aquesta crisi. I ho acabem de saber, l'escriptor, periodista i crític teatral barceloní Marcos Ordóñez ha mort als 69 anys, col·laborador del diari El País durant anys, on va escriure el suplement Babelia. Ha fet crítiques teatrals setmanalment des del 2021 i s'ha hagut de retirar per problemes de salut. També havia publicat llibres amb diverses editorials, com és el cas d'Ediciones Destino o Anagrama. Darrer punt, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol, el de la Supercopa CB, i ho ha fet guanyant el Barça per 101-87.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: OVNIs. Fenòmens paranormals. Túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
3: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
2: Cada divendres, a 4:45 de la tarda, i dissabtes a la 1 de la migdia... Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
3: Expedient Mollet.

0: ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: trobava a faltar aquesta sintonia que ens acompanya els dilluns? Jo sí, sincerament. La veritat és que em venia molt de gust retrobar-nos amb els companys i companyes de l'empresa municipal Enfo, que sempre ens posen al dia amb tots els programes que desenvolupen, que d'un-hi-do, i que tenen per objectiu, doncs, això, donar un cop de mà a aquelles persones que es troben en situació d'atur o bé a aquelles persones que volen millorar la seva situació laboral i aquelles que volen emprendre, o aquelles persones que ja han emprès, que ja són empresa i que necessiten, doncs, això, posar-se les piles, actualitzar-se. De fet, l'espai que compartim amb l'empresa municipal és a l'Enfoca't, allò, doncs, resituat. I avui anem a parlar del programa Orienta, que una mica, doncs, aniria en aquesta línia. Ens acompanya la Marina Carrasco, que és de l'equip d'Enfo. Molt bon dia, Marina.
1: Bon dia.
0: Bon dia. I també ha vingut acompanyada de la Vivi Martínez. Molt bon dia, Vivi. I també d'en Vano Barbacadze.
2: Bona.
0: No sé si ho hem dit prou bé. Ell és de Geòrgia.
2: Suficientment
0: bé. Molt bé. Us heu d'apropar una miqueta, tant la Marina com el Vano, us heu d'apropar una miqueta més al micro, o bé, doncs, agafar el micro i us l'apropeu. Això, perfecte. Començarem amb la Marina, perquè de ben segur que hi haurà persones que diran, igual que nosaltres, programa Orienta, així que ens posaràs les piles, no? I ens explicaràs una miqueta en què consisteix aquest programa, que tant la Vivi com el Vano estan participant.
1: Doncs el programa Orienta és un servei d'orientació professional i acompanyament individualitzat que té l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones participants, així com afavorir-ne la inserció laboral.
0: Llavors, com seleccioneu les persones que participen d'aquest programa?
1: Bueno, la idea una miqueta és que hi ha com dues maneres, no, de participar del programa. Una és anar a l'oficina de treball, que es troba al carrer de les Vinyes Altes, número 4.
0: I a la Ronda la Farinera.
1: Sí, que és l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya d'aquí de Mollet. I en allà es demana com la derivació al programa d'orientació d'Enfo. Una altra manera és dirigir-se a l'oficina d'Enfo Orienta, que ens trobem al carrer de la Riera, número 7, i en allà comentar que es necessita orientació professional i li donarem tota la informació necessària.
0: I que segurament us diran, una de les coses que heu de fer és apuntar-vos al SOC, que seria el Servei d'Orientació de Catalunya.
1: Sí, no? És el requisit indispensable per poder participar del programa.
0: I llavors, en aquest programa, és a dir, els requisits és necessito orientació, però necessito també una formació prèvia per participar en el programa o no?
1: No, en realitat l'únic requisit que es demana és això, estar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació, tant pot ser en situació d'atur o com a millora de feina. Sí que és important que ha d'estar la demanda activa per poder participar del programa.
0: I bàsicament, o què és el que us trobeu? No sé si és un programa que té una durabilitat, si heu arrencat allò de fa un mes o no, ho diem allò perquè segurament serà a partir del gener que tornareu novament a tenir noves promocions de cursos.
1: Doncs aquesta edició va començar el novembre del 2025 i actualment ens trobem gairebé a la recta final del programa, ja que acaba el novembre del 2026.
0: D'aquí dos dies.
1: Sí.
0: Dos mesos, vaja. I quantes persones han passat pel programa? No sé si encara, doncs, hi ha persones que ens estiguin escoltant i que diguin, doncs, puc adreçar-me?
1: Fins a data d'avui s'han atès a 171 persones i han estat inserides 67. Persones que vulguin participar en el programa Orienta encara hi són a temps i el que haurien de fer és el que hem comentat, a donar-se d'alta com a demandants d'ocupació i dirigir-se a l'oficina de treball del SOC d'aquí de Mollet o bé venir a l'edifici d'Enfo Orienta.
0: I Marina, què és el que us heu trobat, allò de persones que s'han adreçat? És a dir, bàsicament, què és el que necessita la ciutadania quan s'adreça al programa Orienta?
1: És que com el programa és bastant individualitzat, no? És personalitzat l'itinerari. S'estableixen uns objectius tant a curta com mitja o llarga durada. Llavors, les casuístiques dels participants són bastant variades. Hi ha persones que estan en situació d'atur i necessiten, no?, aquest acompanyament per trobar una feina. D'altres que estan treballant però volen millorar la seva situació i les seves condicions laborals. I hi ha d'altres que potser necessiten, no?, una miqueta més per filar el seu objectiu professional, formar-se... En realitat no hi ha com un perfil determinat.
0: I en el programa també oferiu formacions paral·leles? Estic pensant que en altres edicions, no?, ens heu explicat. Clar, igual ve una persona que... ha estat treballant durant molt de temps en una empresa i, per tant, doncs, ara això s'ha actualitzat a l'hora de, no?, de cercar feina i necessita actualitzar el seu currículum, no?, la seva carta de presentació. No sé si en aquest programa dieu, escolta'm, aquest taller que fem tal dia, tal hora, t'aniria bé perquè hem d'actualitzar aquestes dades, o potser per ampliar el ventall, no?, de la teva trajectòria. Hi haurà persones que igual volen canviar d'àmbit professional. No?
1: Mm-hmm. En realitat hi ha com dues vies. Amb això que comentes, el programa orienta, preveu fer tallers grupals, no?, es fan com tutories individuals i alhora també es poden fer tutories grupals. També a l'edifici d'Enfo Orienta es realitzen tallers i ja poden ser de currículum o de persones que volen entrar, no?, a formar part d'Enfo, i llavors es fa com un taller d'acollida.
0: Uh-huh. La Vivi i el Bano estan participant en el programa Orienta.

0: Però l'empresa Enfo la coneixies?
1: Sí, la coneixia, però d'altres persones. No.
0: Que jo
1: mai havia estat a l'atur.
0: Uh-huh. I llavors, ara arribes a aquest programa perquè quan et trobes a l'atur, des del Servei d'Ocupació de Catalunya t'adrecen a Enfo,
1: sí,
0: o tu mateixa...
1: Sí, m'ho van suggerir i jo també li vaig proposar.
0: Uh-huh. I quina és la teva trajectòria professional? Que dius, bé, ara estic en un moment que vull jo canviar.
1: Sí, mira, després de més de 30 anys treballant en el sector de transport i logística, el programa m'ha ajudat sobretot a mirar la meva experiència des de fora i tenir més clar com posar-la en valor en aquesta nova etapa.
0: Uh-huh. I llavors, a tu t'agradaria canviar de sector, d'àmbit o no?
1: M'agradaria canviar de sector, però aprofitant la meva experiència i els meus coneixements.
0: Clar, els teus coneixements, molt bé. I en el teu cas, va, no? Tu ets de Geòrgia, portes temps aquí a Mollet?
2: Sí, llevo viviendo aquí desde los 12 años, ya, bueno, 12 años. Y bueno, yo en caso contrario llevaba un tiempo sin trabajar después de salir del colegio, no había tenido mi primer trabajo y no sabía cómo empezar. Entonces fui al programa para que me intentaran ayudar un poquito a sacar esos primeros pasos que no sabía dar.
0: Ajá, y en este caso, ¿eres tú que conocías Enfo? ¿Alguien te habló de la empresa municipal? ¿Lo viste por redes sociales?
2: Fui buscando en diferentes sitios que te ayudaban a buscar trabajo, no me acuerdo cómo se llaman, perdón, y fui probando diferentes hasta llegar a Enfo. Entonces en Enfo fue un poco más diferente porque se enfocaron más en actualizar mi currículum, en decirme qué cursos podría hacer, etcétera, en vez de centrarse tanto en solamente trabajo.
0: Uh-huh. Que salga en el programa Orienta, que és el que t'han dit, escolta, Enfano, a tu t'aniria bé doncs, fer recerca de feina, en quin sector, en quin àmbit, quina és la teva formació?
2: He tenido bastantes formaciones, he hecho ciclo de informática, he hecho una realización en TV y diferentes ciclos, lo que pasa es que no las pude acabar y sacarme el título, entonces... He intentado buscar, actualizar mi currículum para reflejarlo y entonces buscar un poco más en esos sectores. Pero bueno, es muy difícil encontrar trabajo allí. Ahora mismo he encontrado algo en el aeropuerto.
0: Uh-huh. ¿Has trobat feina a través del programa Orienta o pel teu compte?
2: Estaba buscando por el Orienta y por mi cuenta también. Y bueno, acabo saliendo desde un programa, o sea, un web que me recomendaron desde aquí.
0: Uh-huh. I en l'aeroport, però no té res a veure amb la formació que has realitzat, la feina que t'ha sortit.
2: No, però la formació la havia hecho por mi cuenta, no por Orienta.
0: Uh-huh. No, pero digo, si la formación que tienes en el ámbito de...
2: Claro, ¿no? Como no lo tengo acabado y no tengo el título, no me ha ayudado.
0: Yo no sé si desde Enfo igual le han dicho al Vano, tú te aniría bé fer un certificat, ¿no?
2: Sí,
0: de
2: sí.
0: Professionalitat. Que sí, mira, la Marina va cotant amb el cap, dient sí. Ah. Sí? No, digues Marina, sí.
3: Bé, amb el Vano ara mateix ens trobem en un procés que té com dues vies, no? Una és, estem en cerca de buscar un certificat de professionalitat del seu interès i alhora que pugui donar-li, no?, una formació professionalitzadora, i d'altra banda és una miqueta estem definint també l'objectiu professional, ja que com té diferents formacions i ha treballat amb diferents sectors, estem acabant de veure quin és el que realment el motiva.
0: Estava pensant, tenir més formacions t'obre més ventall, més possibilitats per trobar feina, allò que deies, bé, estem acabant de definir, no?
3: Uh-huh.
0: Igual la Vivi, no? Doncs ho té com molt més clar, no? Allò de dir, vull aprofitar, no?, les meves capacitacions per trobar feina. No sé què és més fàcil o més difícil. Alhora, per vosaltres, com a...
3: Bueno, en realitat és adaptar-nos, no?, una miqueta al perfil de cada persona. Amb la Vivi té experiència, té formacions i ha treballat durant molts anys en un sector concret. Llavors, hem de veure una miqueta la redefinició del seu perfil professional i veure de quina manera enfoquem, no?, la recerca de feina en aquest sentit.
0: Vivi, la Marina ens ha dit que el programa Orienta és molt individualitzat. No sé què és el que destaca.

0: et sents ben acollida, penses que t'està sent útil...
1: Sí, totalment. El programa el descriuria com un procés d'acompanyament i, sobretot, de posar ordre. A mi, personalment, m'ha ajudat a analitzar millor el meu perfil, a identificar quants tipus de llocs de treball encaixen amb la meva experiència i a enfocar la recerca de feina amb més criteri. També m'ha permès aturar-me i revisar aspectes que, quan portes molts anys treballant, potser dones per fets.
0: Mm-hmm. T'ha servit per descobrir alguna cosa de tu? Alguna cosa que diguessis, ah, doncs això és una fortalesa, una capacitat que jo desconeixia que tenia. No? Perquè de vegades sense... Això que deia el Pano, sí. No? Molt certificats,
1: sí.
0: Però hi ha coses que inherents a tu, no? O sí. Que pel dia a dia...
1: En el meu cas, més que descobrir, per exemple, una capacitat nova, diria que he après a posar més en valor competències que ja formaven part de la meva trajectòria. Per exemple, la capacitat d'organització, de gestionar incidències, de coordinar diferents interlocutors. I, no sé, a vegades, després de molts anys fent una feina, no ets prou conscient de tot el que has après i de tot el que pots aportar. I juntament amb la Marina pues, m'està ajudant, no?, a aturar-me, a revisar i, per exemple, si també si em cal fer alguna formació, coses així.
0: Mm-hmm. Vivi, aprofita els micròfons.
1: Sí?
0: Sí, aprofita, jo, que és el que t'agradaria, jo, que si alguna empresa, doncs...
1: Bueno, jo actualment estic buscant feina com a customer service, perquè dintre de la trajectòria aquesta de transport i logística he estat 20 anys en un departament, no?, fent funcions de, bueno, SAC, de servei d'atenció al client. De fet, és el que m'agrada i se'm dona bé. I aquesta bàsicament és la meva idea, seguint enfocant la meva trajectòria i aprofitar tots aquests coneixements ahir.
0: Perquè et planteges això, treballar per altres, no t'ha passat pel cap,
1: no,
0: que hi ha persones
1: no.
0: Que diuen, ei, no. Doncs vull emprendre, no.
1: No.
0: I en el teu cas, bueno, què és el que... Ara t'ha sortit una feina a l'aeroport, comentaves, no?
2: Sí.
0: Però què és el que estàs buscant? És a dir, en aquest camí d'orientat,
2: bueno,
0: cap a on veus allò possibilitats?
2: Ahora mismo estoy intentando decidirme por qué estudiar y estoy intentando ver con el con Orienta si pueden enfocarme un poquito más a decirme los cursos que puedo hacer, los certificados de trabajo que están, etcétera. Y bueno, también cuando fui allí no sabía que un currículum podía tener tantos errores como el mío.
0: ¿Así?
2: Que me lo corrigieron y bueno, ahora está mucho mejor que estaba antes.
0: Ajá.
2: Y yo creo que hay que utilizar...
0: ¿Y quines errades vas a trobar que habías fet? ¿Qué es el que et van dir? No, vano, això no.
2: Había tenido diferentes tipos de texto, uno era de un color diferente, las cosas no cuadraban bien y bueno, no sé, yo es que soy muy poco detallista y ellos lo son bastante.
0: No, de fet, ara els currículums són molt visuals, no?
2: Sí.
0: Que ràpidament la persona, no? És a dir, amb un full. Igual abans, quan feies un currículum, el Vano, no?, que és jove, però segur la Vivi, igual omplies allò tres pàgines, no?, explicant totes les formacions i sí. També experiències
1: ara
0: que havies fet.
1: Una pàgina i tot molt visual, ben estructurat.
0: Mhm. Estàs content, però, com ha quedat el teu currículum, ara?
2: Sí, ara mateix sí.
0: Uh-huh. I tu has descobert coses, allò de tu? Allò que li preguntàvem a la Vivi, allò de dir, ah, escolta'm, doncs, més enllà de la formació que he tingut, doncs, veig que sóc una persona pacient, puntual, amb compromesa, amb la feina, no?, que són valors que també les empreses tenen molt en compte.
2: Diria que sí, però...
0: Sí, però no.
2: No, pero es en plan cosas que ya sabía que tenía, pero no los como que reconocía, porque no lo veía como una cualidad que una empresa podría querer de alguien. Como lo de ser, ¿cómo se llama?, paciente o ser creativo, etcétera. Yo creo que las empresas buscarán un poco gente más estructurada y... que hace lo que tiene que hacer y está.
0: Bueno, li hem dit a la Vivi, aprofita els micròfons, tu també els pots aprofitar. ¿A qué te adresarías?
2: Bueno, si me queréis contratar, aquí está.
0: No sé si seria una bona manera per vendre's, eh? Allò, la Marina et diria, no, home, això ho hem d'estructurar una miqueta millor, no?
2: Sí, sí.
0: Ho hem agafat allò en fred, potser la propera que ens visiti el Bano ens farà allò una presentació com cal i potser ens diu, la vaig fer tan bé que, de fet, doncs ja tinc feina. Per cert, ens han comentat que ara a mitjans d'octubre faríeu el Girafeina, pot ser?
3: Sí.
0: És a dir, allò, l'oportunitat d'aquestes entrevistes ràpides, no?
3: Es farà al Mercat Vell, ara no me'n recordo ben bé.
0: Mitjans d'octubre.
3: Sí.
0: Crec que el dia 14,
3: sí,
0: diria
3: crec que
0: jo,
3: és el 14,
0: però igual...
3: Millor sí. No confirmar-ho, si hi ha cap
0: dubte... Ja vindran allò enfocats per endavant per acabar de confirmar-ho, sí? Uh-huh. No sé si la Vivi i el Fano són coneixedors de què es farà això. Si la
1: sí,
0: Vivi
1: ja... jo estic apuntada ja.
0: Tu ja estàs apuntada.
1: Sí, no he assistit mai, no sé ben bé tampoc com funciona. Ens ho acabarà d'explicar la Marina. I a veure, és una experiència nova, clar.
0: Uh-huh. De fet, també, no sé si faré alguna sessió de preparació, no? Perquè
1: sí,
0: seria un poc temps...
1: Sí, es preparant com per fer un speech ràpid, no? Perquè has de sintetitzar molt, perquè es veu que són entrevistes molt curtes.
0: Et ve de gust allò participar com a experiència?
1: Com a experiència, sí, i tant. I si surt alguna cosa, doncs millor, clar.
0: Uh-huh. És a dir que... t'informaràs també de les empreses que hi seran,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Per tal de poder fer aquest speech. Tu, Vano, t'has plantejat participar en això o no? O tu... Tinc la sensació de que el Vano, sobretot, el que vol fer és acabar de formar-se.
2: Sí, però, bueno, igualment...
0: És la sensació, eh? Més enllà de que et pugui sortir alguna feina.
2: Bueno, hay que trabajar de mientras. No puedo simplemente hacer nada, entonces... Bueno, a lo mejor yo también lo he hecho un vistazo. Yo es que me he enterado de ello hace bastante poco y me estoy planteando si hacer ir o no.
0: Uh-huh. ¿Pero piensas que puede ser una oportunidad?
2: Sí, bueno, uh-huh. Igualmente estaría bien conocer las empresas que están buscando a gente por si veo algo que me interesa.
0: Uh-huh. Escolteu una cosa, vosaltres, tal qual us estan atenent a Enfo, és... recomanaríeu a persones que ara ens comentava la Marina, no?, que queden 2 mesos, persones que ens estiguin escoltant i que diuen, ah, doncs jo potser també necessitaria un cop de mà que m'orientin una mica. No sé si penseu que sí que paga la pena passar-se per Enfo.
1: Sí, jo li diria que hi participés, sobretot si es troba una mica perduda o si està afrontant un canvi professional. No es tracta només de buscar ofertes de feina, sinó de parar, analitzar què pots aportar, detectar aspectes que pots millorar i tenir acompanyament de professional durant el procés. Crec que tenir algú que t'ajudi a veure el teu perfil des de fora pot aportar una perspectiva molt, molt útil.
0: Mm-hmm. I en el teu cas, Vano, també ho recomanaries? No sé si amb companys, companyes, els hi has dit, escolta'm, doncs jo estava perdut i m'he anat cap allà.
2: Cualquier persona, amigo mío, que esté perdido, lo mandaría a Enfo, sí. Porque creo que es importante utilizar todas las herramientas que tienes disponible. Y ya que han sido lo bastante amables como para poner este recurso, yo creo que tendríamos que utilizarlo y, mira, a sacar provecho.
0: Un recurso, a més, gratuït, totalment, sí. Per a aquelles persones que es troben en aquesta situació i que diguin, ai, i quin cost tindrà? Doncs és gratuït. Marina, moltes maneres, no?, per contactar amb Enfo, amb el programa Orienta, ens has dit allò, això sí, requisit indispensable, està apuntat al Servei d'Ocupació de Catalunya,
3: sí.
0: I després ens podem adreçar al Orienta, que esteu a Riera, no?, al
3: sí.
0: Carrer Riera número 7,
3: sí.
0: Però que la manera de contactar amb Enfo, teniu allò, xarxes socials, WhatsApp, vull dir que tothom us pot localitzar ràpidament.
3: Sí, exacte.
0: Doncs Marina, Vivi i Vano, sobretot, gràcies per compartir la vostra experiència, el vostre, haver aportat el vostre testimoni. A la Marina també, evidentment, com a membre de l'equip d'Enfo, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Segurament ens retrobarem en aquests micròfons, potser amb la Vivi i el Vano, no sé, perquè si troben feina ho tindran difícil per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau. Nosaltres acabem aquest espai, com sempre, amb un àudio que ens recorda que el programa Orienta és un programa subvencionat per diferents administracions.
4: Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal, SEPE.

Bé, d'aquesta manera, amb l'enfocat, hem arribat al final d'aquest primer Posa't les piles, d'aquesta temporada que just inicia avui Ràdio Mollet, la temporada radiofònica 2026-2027. Esperem que us hagi agradat prou, perquè demà ens torneu a escoltar a partir de les 9 en punt, en directe a la sintonia de Ràdio Mollet, en redifusió íntegra a partir de les 3 de la tarda, i també amb la possibilitat d'escoltar-nos i recuperar els espais a través del web radiomollet.com. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Els carrers del nucli antic de Mollet han tornat a omplir-se d'artesania, gastronomia i ambient amb la celebració de la 42a edició de la Fira d'Artesans. Una cita ja consolidada al calendari de la ciutat que any rere any converteix el centre de Mollet en un aparador de productes artesans i de petits productors. Entre les parades d'aquesta edició hi ha hagut la de roba escua, un projecte molletà que ha participat a la fira amb dessuadores, motxilles i altres peces de roba. Laia Montsardà explica que tot el procés de creació el fan ells mateixos, des del disseny fins a la mostra de les peces i els acabats finals.
1: Nosaltres des de fa molt temps nosaltres fem tot el que és el disseny, les mostres, el disseny dels teixits, el tall de totes les peces i els acabats finals. I, bueno, és una feinada. De fet, aquest agost portem tot el mes d'agost treballant i no sé quan podrem agafar vacances. Bueno, és una manera de fer poble i també aquí ens coneix molta gent, ens ve a buscar molta gent que ja sap que venim, ja no només per comprar, sinó també doncs, per fer patada de xerrada, per veure les coses noves que fem, per, bueno, doncs això de fer barri, de fer poble, d'aquest sentiment de comunitat, no? És bonic jugar a casa.
0: La ceràmica també ha tingut un paper destacat entre les propostes artesanals. Una de les parades presents enguany ha estat la de Maite Marte, que ofereix peces de ceràmica elaborades amb gres. I en l'àmbit de l'alimentació, els formatges també han estat presents a la Fira d'Artesans. És el cas de Cal Vigatà, que ha aprofitat la cita per mostrar per primera vegada els seus productes i donar a conèixer els seus projectes entre els visitants. I també us informem que les dones del segle passat que es dedicaven a brodar, a fer ganxet i altres arts de l'agulla cobren protagonisme gràcies a l'Helena Arco. Previ a la Fira d'Artesans del Centre Cultural La Marineta ha inaugurat el passat divendres l'exposició sobre el projecte Olvido, una cita de la mà d'Arco que rescata la memòria tèxtil a través de peces confeccionades amb estovalles i llençols brodats per dones. Ara la Marineta, aquest art cobra sentit i es poden veure múltiples peces que se centren en la regeneració de materials tèxtils heretats integrant tècniques tradicionals de brodat i confecció amb un disseny contemporani. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Arranca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: CQ, CQ, Voces Amigas. Cada jueves a las 7 de la tarde, 30 minutos de tecnología, información y consejos. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
5: Soy Pera García y te espero en tu programa de radio. CQ, CQ, Voces Amigas.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. L'organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors d'aquest sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. Treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manuel del Pozo, que és president del Consell d'Educació de Catalunya.
2: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
1: Entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat anuncien que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats al Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns d'aquest barri. Han convocat una protesta el proper 3 d'octubre a les 7 del vespre. I parlem dels usuaris de la C-28 al Port de la Bonaigua, que es mostren molestos amb la manca d'horaris concrets dels talls de circulació. Diuen que fa un mes que s'apliquen per obres. Els alcaldes d'Alt Àneu, Josep Rossell, d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, s'han sumat a aquesta inquietud i han demanat claredat, planificació, informació veraç. Fa just un mes que el Servei Territorial de Carreteres de Lleida va anunciar que motiu de les obres en aquesta carretera realitzarien talls totals de 40 minuts i de 15 minuts en pas alternatiu. La realitat és que aquests talls de circulació poden superar hores d'ara l'hora i mitja. I han intervingut 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda. La policia ha intervingut 2.350 plantes a l'interior d'una nau a la localitat vallesana. L'entrada de les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i en la venda. I parlem de cultura. El Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta aquest mig segle de trajectòria en una de les institucions dramàtiques de referència del país.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Blanc i Negre, un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
1: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
2: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor als àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Bona tarda, són dos quarts, us parla Carla Ramos. En coincidència amb l'estrena de la temporada 2026-2027 de Ràdio Mollet, el microespai Tastets de Llengua arriba als 900. A l'espai que emet setmanalment Ràdio Mollet es parla sobre novetats, dubtes o curiositats que arriben al servei local de català. La directora del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental, Núria Sala, ha posat en valor, més enllà de les 900 píndoles emeses, tota la feina que hi ha al darrere.
1: Nosaltres des del Centre de Normalització Lingüística i concretament des del Servei Local de Català de Mollet, clar, valorem molt positivament que aquesta iniciativa hagi pogut mantenir-se, no?, durant tantíssim de temps, perquè clar, no són els 900 números, no?, en si, sinó que darrere hi ha una feina, no?, de preparació i de constància, que això és molt positiu i que s'ha de valorar.
0: Núria Sala ha dit que els tastets de llengua són un element més pel foment del català. En aquest sentit, la directora ha fet referència a l'increment de l'oferta de cursos i recursos que el Consorci per la Normalització Lingüística ha destinat a l'inscripció d'aquest darrer quadrimestre de 2026, que just finalitza avui mateix. I en esports us informem que hi ha hagut victòria de la Molletense en el seu retorn a Primera Catalana. El conjunt molletà s'ha imposat per 2-1 en un partit d'infart contra la Seu d'Urgell amb el gol de la victòria, arribant quan només quedaven 3 minuts per la final. I en futbol també, per la seva banda, el Club Futbol Mollet Unió Esportiva ha començat amb bon peu la seva aventura segona catalana. Els blanquivermells es van imposar per 3-2 a l'Atlètic Masnou en un partit intens que els permet sumar els 3 primers punts de la temporada. Això és tot. Més informació de caire local en una hora.

0: Barreres fora. Un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres fora. Cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Presó provisional per als dos detinguts per la baralla de la plaça dels Pagesos a Lleida. La capital del Segrià registra una lleu baixada dels fets delictius, però això sí, un augment de les detencions. Són dades aportades a la Junta Local de Seguretat d'aquest dilluns. Eric López, UAU Lleida Ràdio.
2: El jutjat de guàrdia de Lleida ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als joves de 24 i 22 anys que van detenir per la seva presumpta implicació en la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos. El cas s'ha abordat aquest dilluns en la reunió de la Junta Local de Seguretat, que també ha posat el focus en la multireincidència. A Lleida s'han detingut 164 persones que acumulaven 3 o més fets delictius imputables i d'aquestes 13 superaven les 20 detencions. Tot i el creixement de la població de la ciutat de Lleida, els fets delictius han baixat un 1,1% entre gener i agost, mentre que les detencions han augmentat un 10%. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat la reducció global dels delictes i el reforç de la plantilla dels Mossos a la ciutat amb 91 efectius. L'escoltem.
3: Aquest 1,1% de disminució és resultat d'una molt bona feina que es porta fent per part del cos de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i les forces de seguretat de l'Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, i que portem durant més de 2 anys una reducció sostinguda d'aquells delictes que més impacten sobre la percepció de seguretat de la ciutadania.
2: Entre gener i agost s'han registrat 603 incompliments de les ordenances municipals, principalment per soroll, acumulació de residus o consum d'alcohol al carrer. Per fer-hi front, la Paeria preveu crear un equip específic de la Guàrdia Urbana per perseguir aquestes infraccions, coincidint amb la nova ordenança de civisme que el govern local portarà a debat aquest divendres al ple.
1: Més qüestions. Les cadenes de televisió CNN, IMS Now o el diari Politico han presentat una demanda contra l'administració de Donald Trump per negar l'accés a la Casa Blanca als seus periodistes, una mesura adoptada pel president sota l'argument que els mitjans en qüestió difonen mentides. En un comunicat conjunt han denunciat que la decisió de Trump vulnera la llibertat de premsa. Ja ha contestat Trump en un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, dient que no és un atac a la premsa lliure, sinó contra les notícies falses. I el Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per les famílies, més funcional i segur per als professionals. L'equip es va inaugurar l'any 93 i ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. I un apunt perquè el Congrés de Diputats homenatge ara a les 6 de la tarda Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull una celebració del Dia Internacional de la Pau i serà la figura d'aquest músic català amb motiu del seu 50 aniversari.

0: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música més pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol viatgem fins al 2008 per redescobrir One of the Boys, el disc que va donar a conèixer arreu del món la nostra protagonista d'avui, la Katy Perry. Després d'uns inicis bastant discrets dins la indústria musical, aquest àlbum suposa el seu gran salt a l'èxit internacional. Amb cançons com I Kissed a Girl, Hot and Cold o Waking Up in Vegas, Katy Perry ens presenta una proposta fresca, divertida i irreverent que combina el pop amb influències del rock i unes lletres carregades de personalitat. One of the Boys és el retrat d'un artista que començava a definir una identitat pròpia més atrevida, espontània i sense por de desafiar les expectatives. Un debut que va marcar l'inici d'una de les carreres més exitoses del pop del segle XXI. Comencem el nostre viatge més musical a través de One of the Boys. Abans de començar a escoltar com sona aquest disc, fem un breu repàs per conèixer una mica millor la nostra protagonista d'avui. La Katy Perry, de nom real Catherine Elizabeth Hudson, va néixer el 25 d'octubre de 1984 a Santa Bàrbara, a l'estat de Califòrnia. Va créixer en una família profundament religiosa, on els seus pares eren pastors pentecostals, i durant la seva infància la música que escoltava es limitava gairebé exclusivament al gospel i a la música cristiana. Aquest entorn va despertar ben aviat la seva vocació musical i des de petita cantava a l'església i participava en diferents activitats de la comunitat. Però amb només 16 anys va publicar el seu primer disc, un àlbum de gospel sota el nom de Katy Hudson. El disc va sortir a través de la discogràfica cristiana Red Hot Records i mostrava una faceta molt diferent de la que anys més tard la faria famosa. Tot i que la crítica especialitzada va valorar positivament la seva veu, l'àlbum va vendre molt poques còpies i la discogràfica va acabar tancant poc després del seu llançament. Aquell primer intent, però, no va fer que abandonés el seu somni. Poc després es va traslladar a la ciutat de Los Angeles amb l'objectiu de dedicar-se a la música pop. Va començar a treballar amb diferents productors i compositors, va canviar el seu nom artístic per Katy Perry, utilitzant el cognom de soltera de la seva mare per evitar confusions amb l'actriu Kate Hudson, i va passar diversos anys signada per discogràfiques que acabaven cancel·lant els seus projectes abans que veiessin la llum. Finalment, va acabar signant amb Capitol Records i l'any 2008 va publicar One of the Boys, un disc que va revolucionar el panorama pop gràcies a una imatge fresca, irreverent i plena de personalitat. Des d'aleshores, Katy Perry ha aconseguit fer-se un camí i consolidar-se com una de les grans figures del pop del segle XXI. Amb una trajectòria plena d'èxits, milions de discos venuts i actuacions memorables, ha sabut combinar la música amb una estètica molt característica que l'ha convertit en una artista reconeguda arreu del món. I ara, sense més preàmbuls, ens endinsem de ple en escoltar com sona aquest One of the Boys, el disc que va marcar l'inici de la seva carrera internacional. I ho fem amb Hot and Cold, una cançó carregada d'energia, humor i una de les tornades més recordades del pop dels anys 2000.

Acabem d'escoltar Hot and Cold, un dels temes més exitosos de Katy Perry. Aquí la cançó ens parla d'una relació amb una persona que canvia constantment d'opinió i d'actitud. La lletra descriu algú que un dia està completament enamorat i l'endemà sembla voler marxar. D'aquí ve el títol Hot and Cold, que és una metàfora molt senzilla però molt efectiva per explicar aquesta muntanya russa emocional. Musicalment, és una mostra perfecta del pop que triomfava en aquella època, amb un ritme molt enganxós i una tornada impossible de treure's del cap. Tot i ser una cançó aparentment lleugera, va demostrar la capacitat de Katy Perry per convertir experiències quotidianes en autèntics himnes pop. Un altre element que va contribuir al seu èxit va ser el videoclip d'aquesta cançó. Amb una estètica molt acolorida i plena d'humor, hi veiem a la nostra cantant, vestida de núvia, perseguint un promès que fuig abans del seu casament. És un vídeo divertit, teatral i carregat de situacions exagerades que encaixava perfectament amb la seva personalitat artística. Precisament aquesta combinació de cançons enganxoses, de videoclips molt visuals i d'aquesta personalitat desenfadada va fer que Katy Perry es diferenciés d'altres artistes del moment. One of the Boys no només presentava bones cançons, sinó que també començava a definir un univers visual molt propi que acabaria convertint-se en un dels seus segells d'identitat. Deixem enrere un dels seus grans èxits per escoltar la cançó que dona nom a l'àlbum i que és One of the Boys, un tema que ens ajuda a entendre encara millor la personalitat i el missatge que Katy Perry volia transmetre en aquest debut.

Sentíem One of the Boys, la cançó que dona nom al disc i que resumeix molt bé l'actitud amb què Katy Perry es presentava al món. En aquest tema parla de la pressió per encaixar en els estereotips femenins i expressa el desig de ser acceptada tal i com és, amb una personalitat espontània i allunyada dels convencionalismes. Musicalment, la cançó combina el pop amb tocs de rock, una fórmula molt present al llarg de l'àlbum i que diferencia aquest debut dels treballs més electrònics que publicaria anys després. Ara és el torn de Waking Up in Vegas, una cançó plena d'energia que ens trasllada a una nit de festa i els imprevistos que poden sorgir quan tot sembla possible.

Acabem d'escoltar Waking Up in Vegas, el tercer senzill i una de les cançons més divertides i cinematogràfiques del disc. La lletra explica la història d'una parella que es desperta a Las Vegas després d'una nit de festa sense recordar gairebé què ha passat, preguntant-se si hi han pres decisions de les quals es poden penedir. És una història explicada amb molt d'humor que juga amb el tòpic de «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El videoclip va reforçar encara més aquesta idea, on hi veiem a Katy Perry i la seva parella immersos en una successió de situacions extravagants i plenes de luxe, d'apostes i d'excessos, tot amb una estètica molt acolorida i a pròpia de la ciutat. Un vídeo que encaixava perfectament amb la imatge atrevida, desenfadada i divertida que Katy estava construint en aquell moment. La cançó també va tenir una bona acollida comercial i va confirmar que l'èxit de One of the Boys no es limitava només als seus dos primers senzills, sinó que demostrava que Katy Perry havia arribat per quedar-se. Ara canviem una mica de registre i ho fem amb Mannequin, una cançó que ens presenta una artista més irònica i crítica amb les relacions superficials.

Mannequin és una cançó on la cantant de Santa Bàrbara ens mostra una faceta més irònica i crítica d'ella mateixa. A través de la metàfora d'un maniquí, parla d'una persona emocionalment distant, algú que sembla perfecte per fora però que és incapaç de mostrar sentiments reals. El tema manté aquesta barreja de pop i guitarres que defineixen bona part del disc, però amb un punt més rebel i menys immediat que els grans senzills de l'àlbum. És una mostra de que, més enllà dels himnes comercials, també volia explicar històries sobre relacions complicades i decepcions personals. I continuem amb un dels moments més importants d'aquest àlbum. Ara ho fem amb I Kissed the Girl, la cançó que va suposar el seu gran salt internacional i que va convertir One of the Boys en tot un fenomen mundial. El tema sorprèn especialment si tenim en compte el que comentàvem al principi, i és que Katie havia crescut en un entorn religiós molt conservador i que amb només 16 anys havia publicat un disc de música gospel. Amb I Kissed the Girl, la de Califòrnia es presentava amb una imatge molt més provocadora i més atrevida.

0: Bona tarda, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Els carrers del nucli antic de Mollet han tornat a omplir-se d'artesania, gastronomia i ambient amb la celebració de la 42a edició de la Fira d'Artesans. Una cita ja consolidada al calendari de la ciutat que any rere any converteix el centre de Mollet en un aparador de productes artesans i de petits productors. Entre les parades d'aquesta edició hi ha hagut la de roba escua, un projecte molletà que ha participat a la fira amb dessuadores, motxilles i altres peces de roba. Laia Montsardà explica que tot el procés de creació el fan ells mateixos, des del disseny fins a la mostra de les peces i els acabats finals.
1: Nosaltres des de fa molt temps nosaltres fem tot el que és el disseny, les mostres, el disseny dels teixits, el tall de totes les peces i els acabats finals. I, bueno, és una feinada. De fet, aquest agost portem tot el mes d'agost treballant i no sé quan podrem agafar vacances. Bueno, és una manera de fer poble i també aquí ens coneix molta gent, ens ve a buscar molta gent que ja sap que venim, ja no només per comprar, sinó també pues, per fer patada la xerrada, per veure les coses noves que fem, per, bueno, pues, això de fer barri, de fer poble, d'aquest sentiment de comunitat, no? És bonic jugar a casa.
0: La ceràmica també ha tingut un paper destacat entre les propostes artesanals. Una de les parades presents enguany ha estat la de Maite Marte, que ofereix peces de ceràmica elaborades amb gres. I en l'àmbit de l'alimentació, els formatges també han estat presents a la Fira d'Artesans. És el cas de Cal Vigatà, que ha aprofitat la cita per mostrar per primera vegada els seus productes i donar a conèixer els seus projectes entre els visitants. I també us informem que les dones del segle passat que es dedicaven a brodar, a fer ganxet i altres arts de l'agulla cobren protagonisme gràcies a l'Helena Arco. Previ a la Fira d'Artesans, el Centre Cultural La Marineta ha inaugurat el passat divendres l'exposició sobre el projecte Olvido, una cita de la mà d'Arco que rescata la memòria tèxtil a través de peces confeccionades amb estovalles i llençols brodats per dones. Ara la Marineta, aquest art cobra sentit i es poden veure múltiples peces que se centren en la regeneració de materials tèxtils heretats integrant tècniques tradicionals de brodat i confecció amb un disseny contemporani. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

I seguim amb aquest capítol dedicat a One of the Boys, el disc debut que va posar Katy Perry al mapa internacional l'any 2008. Un àlbum que arribava en un moment en què el pop estava vivint una etapa de grans canvis, amb artistes com Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé o Britney Spears que dominaven les llistes, i amb una tendència cada vegada més marcada cap a un pop molt visual, ple de grans tornades, videoclips espectaculars i una imatge artística molt definida i colorista. A finals dels anys 2000, el pop començava a deixar enrere l'estètica més adolescent de principis de dècada i apostava per una producció molt enfocada a la ràdio. Era l'època dels grans himnes de 3 minuts, de les cançons fàcils de recordar i dels videoclips que ajudaven a construir la personalitat de cada artista. En aquest context és on apareix Katy Perry amb One of the Boys, un disc que barreja pop, rock i una actitud molt desenfadada. Després d'un primer intent dins de la música gospel i d'uns anys intentant trobar el seu lloc a la indústria, la Katy es presenta amb una identitat completament nova. Després d'haver repassat temes com Hot and Cold, Waking Up in Vegas o I Kissed a Girl, ara deixem una mica de banda aquesta faceta més divertida i provocadora del disc per entrar en una part més emocional i íntima. Arriba el moment d'escoltar Thinking of You, una de les balades més destacades de l'àlbum, on Katy Perry mostra una cara més vulnerable parlant d'un amor passat que encara no ha pogut deixar enrere. Una cançó més madura que ens permet descobrir una altra dimensió d'aquesta artista que començava a construir la seva carrera.

Acabem d'escoltar Thinking of You, una de les cançons més emotives que trobem en aquest disc. A diferència dels grans èxits més festius del disc, aquí trobem una balada on parla del record d'una relació passada i de la dificultat de deixar enrere una persona que encara continua present. És una peça que ens recorda que darrere dels colors, l'humor i els grans himnes pop, Katy Perry també tenia una vessant més emocional que volia mostrar al món. I continuem avançant per One of the Boys amb Lost, un tema que manté aquesta línia més personal del disc i on la Katy parla de la sensació de sentir-se desorientada i de buscar el seu propi camí.

La lletra de Lost ens parla d'aquesta sensació de desorientació personal, de sentir-se perduda i de no acabar de trobar el seu lloc propi. En aquella etapa, abans de convertir-se en una superestrella mundial, la seva vida sentimental també va estar marcada per relacions que acabarien influint en algunes de les seves cançons. Poc després del llançament del disc, va mantenir una relació amb el músic britànic Travis McCoy, una etapa que molts fans relacionen amb la seva música més emocional d'aquells anys. El 2010 va iniciar una relació amb l'actor Russell Brand, amb qui es va casar aquell mateix any, tot i que el matrimoni va acabar divorciant-se el 2012. Més endavant va començar una relació amb l'actor Orlando Bloom, amb qui va tenir la seva primera filla l'any 2020. Però aquesta idea de reinventar-se i de trobar el seu propi camí és un constant al llarg de la seva carrera. Continuem ara amb una altra cançó d'aquesta part més emocional de l'àlbum i escoltarem I'm Still Breathing, un tema que manté aquest to més íntim i que parla de resistència i de continuar endavant malgrat les dificultats.

Acabem d'escoltar I'm Still Breathing. En aquest tema, la nostra artista ens parla de la resistència emocional i de la capacitat de continuar endavant malgrat els moments difícils. El títol, que significa Encara estic respirant, funciona com una metàfora de supervivència i de recuperar forces després d'una etapa complicada. És una cançó menys coneguda del disc, però precisament per això ens permet descobrir una Katy Perry més allunyada dels grans himnes pop. Aquí deixa de banda la ironia i l'actitud més divertida per mostrar una faceta més humana i vulnerable. Una cosa que també trobem en altres moments d'aquest àlbum. I continuem amb Self-Inflicted, un tema on torna a combinar el seu sentit de l'humor amb una mirada més crítica sobre les relacions i les decisions personals.

Això era Self-Inflicted, un tema que ens recorda una etapa de la nostra Katy en què la seva música encara estava molt vinculada al pop-rock i a una interpretació vocal més directa. Abans de l'arribada de produccions més electròniques i orientades a les pistes de ball que marcarien aquests discos més posteriors, One of the Boys ens mostra una Katy Perry amb una veu molt més crua, amb més protagonisme de les guitarres i amb una manera de cantar que busca transmetre més actitud que no pas una producció perfecta. Amb aquest disc, Katy Perry encara estava definint el seu so, però ja hi trobem molts dels elements que acabarien convertint-se en la seva marca, com les grans tornades, una identitat visual molt marcada i la capacitat de transformar experiències personals en cançons fàcils de recordar. Arribem ja a l'últim tema que escoltarem avui de One of the Boys. Per acabar aquest viatge, ens acomiadem amb Fingerprints, una cançó que funciona com una declaració d'intencions i que tanca l'àlbum parlant de deixar una empremta pròpia en el món de la música. Ens la trobem molt aviat amb més hits i més històries d'altres artistes. Que vagi bé! Most likely to end up on the back of a milk box drink. Looks like I'm letting up.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
2: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
5: Siquiu, Siquiu, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
6: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. Siquiu, Siquiu, veus amigues.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda, dia o nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar, en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanyen els dos increïblement fidels companys. Molt bona tarda, Eva.
2: Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Àlex.
3: Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda al nostre tècnic, el Pep. Estem de tornada a l'Angle de Miramar, després d'una setmana on hem tingut curses, sobretot sobre les dues rodes. Sobre les quatre rodes hem tingut també...
3: Però no de les més conegudes, no?
1: Sí, no de les més populars. Sabeu què porto pensant uns dies? Millor comencem a parlar de temes de... Ara dissociem una mica. Anem a parlar de curses.
3: L'habitual, no?
1: Sí, sí, sí. Sobre les dues rodes, Eva.
2: Doncs sobre les dues rodes, aquest cap de setmana hem estat al Gran Premi d'Àustria. Bueno, hem estat una mica telemàticament, no? Hem vist per la pantalla el que ha passat en les curses de Moto3, Moto2, MotoGP i a les Baggers, si no pronuncio malament.
1: Baggers World Cup.
2: Efectivament, que ja s'acabava aquest campionat dins del marc del Mundial de MotoGP, i unes curses bastant interessants que ens han deixat, ja ho podem dir, una victòria d'un nou pilot que puja a l'esglaó de victòries de MotoGP per la bandera espanyola, que és Pedro Acosta, una estrella més en aquest firmament que tenim de pilots espanyols que han pujat ja a lo més alt d'un podi de MotoGP.
1: Molt bé, molt bé. Hem tingut un cap de setmana intens dins del circuit d'Àustria. El dissabte potser més intens que el diumenge, tot i que el diumenge no va estar malament del tot.
2: Les emocions de Pedro Acosta van estar a flor de pell tant dissabte com diumenge, perquè dissabte va tenir una caiguda quan anava... tenia un marge de segons respecte al segon
3: molt
2: gran.
3: 3 segons, diria.
2: Sí, 3 segons, i no va poder amb aquesta, no sé si la pressió, no sé... després deia que semblava que s'havia desconcentrat, i doncs això pensava a les últimes voltes després el diumenge, quan també s'havia escapat a gairebé 2 segons, i això és el que pensava: no et desconcentris, no pensis en una altra cosa. I ho va celebrar deixant caure la moto i tirant-se a terra a la corba on va caure dissabte i va perdre aquest sprint.
3: Una altra caiguda, però més agradable, no?
2: I no sé si estava preparat o estava molt, molt al cas qui posa els bueno, la... no sé com es diuen els
3: gràfics.
2: Ah, sí, els gràfics que van posar Rider Crash,
1: sí,
2: Pedro Acosta
1: Crash. Sí. Yes. Bueno, això ho tenen fàcil, em sembla que tenen un botó i...
2: Sí, sí, però clar, havia acabat la cursa. Jo no sé si aquella persona es queda allà, aquella persona que dèiem que estava només per posar, sí, quan queia Joan Mir, que no ha hagut de fer feina aquest cap de setmana,
1: no,
2: perquè...
1: De setmana, no. No,
3: jo crec que tenen un botó per tothom i un per Joan Mir. Llavors, sí, clar, aquest cap de setmana no...
1: Poques caigudes en general, no, aquest cap de setmana?
2: Bueno, a la practice, no sé si va ser la 1... una de les primeres pràctiques que van tenir, Àlex Márquez va tenir una caiguda raríssima en una recta.
1: Sí.
2: Bueno.
1: Perquè se li va bloquejar la roda davantera.
2: Sí, hem de parlar dels defectes que han tingut les Ducati. Després entrarem en detall, perquè també a Marc Márquez no li funcionaven els frenos, eh?
1: Sí, bueno, però és un circuit bastant... normal que passi.
3: Sí, o sigui, però l'oxigena.
1: Sí que és cert que els únics que han tingut problemes de frens són la Ducati. Això sí que és cert. Però sí, una caiguda molt estranya
2: en un circuit que suposadament era Ducati, i venien les Aprilia per salvar els mobles, perquè les Ducatis ho anaven a fer tot.
3: Les Aprilia porten un temps jugant una mica a amagar-se, eh? Sempre diuen que tenen menys del que acaben tenint.
1: De veritat, penseu que Àustria anava bé per la Ducati?
3: No, o sigui, jo pensava
2: històricament...
3: que anava
1: més bé. Històricament sí, però és que el circuit ha canviat molt amb aquesta xicana.
3: La xicana aquesta canvia tot el primer sector,
1: sí.
3: És veritat que...
1: Aquella xicana és molt més perillosa del que la gent es pensa. No per les motos. Per les motos, bueno, no m'agrada en general, perquè penso que continua sent molt perillosa, perquè quan un cau a la primera, al primer revolt, entra directament al segon, O sigui, entre el pilot caigut a l'altra corba...
3: I cals que venim d'accidents totxos també a la primera corba, històricament. No sé jo si aquesta xica ho soluciona molt o no.
1: Home, a la primera corba no, perquè està ja després.
3: Claro, però dic que és, però que és semblant, saps? Que pot ser també una zona...
1: I es van canviar per l'accident de Zarco amb Morbidelli. Zarco i Morbidelli van ser... Sí, Zarco i Morbidelli es van enganxar i va caure la moto de Zarco gairebé al cap del Rossi el 2021.
3: Sí, sí.
1: Un accident molt aparatós.
3: I Vinyales també va tenir un accident molt, molt fort, crec.
1: Sí, però va ser perquè es va quedar sense frens. I no sé, a veure, amb aquesta modificació... Per les motos, sí, fa el circuit més lent i l'arribada, l'aproximació a la tercera corba amb aquesta frenada tan especial, amb una recta que no és recta i tot això, sí que la fa més segura. Però acaben de ficar dos murs en direcció contrària a la pista, tot just per on passen els Fórmula 1 a 300 km.
3: Això només és per les motos o també per la Fórmula 1?
1: No, no, la Fórmula 1 fa la recta. Sí. El problema és que, clar...
3: Però seguiran fent-la. Clar. Sí, o sigui, sí. Que és, no, aquest any la van fer
1: la Fórmula 1 sempre ha fet servir la recta. El problema és que per fer l'escapatòria de la xicana aquesta han hagut de fer dos murs al costat que queden exactament com quedava el mur on es va estavellar el Grosjean, que era un angle tancat al sentit de la pista. I clar, està molt bé per les motos, però com hi hagi una topada en aquella recta d'un cotxe, ja no dic un Fórmula 1, un GT3, tots els cotxes que corren allà durant l'any, tindrem un accident preocupant allà,
3: No sé si ho poden canviar d'alguna manera, o que es pugui retirar i només es fiqui quan corren les motos,
1: no? Poden ficar murs de ciment i que són amovibles. Hi ha molts murs de ciment que són amovibles. Al circuit hi ha un munt, aquí al de Catalunya. I et solventen aquest problema de tenir dos murs de pneumàtics en sentit oposat a la pista.
3: Doncs hauríem de fer-ho, sí.
2: Què hem tingut sobre les quatre rodes no tan conegudes, Álvaro?
1: Bé, sobre les quatre rodes no tan conegudes... no sé per quina començar a destacar. Començaré per la meva favorita, per la IMSA, que ha tingut curs aquest cap de setmana a Indianapolis, Indianapolis Road Course. Un circuit que el nostre amic Mario González, l'alcalde, sempre parla malament d'aquest circuit i li entenc perfectament. O sigui, el circuit és horrible. El circuit d'Indianapolis, el que no és oval, és horrible. Si almenys fessin servir una part de l'Oval, encara tindria un passe.
3: Aquest és el mateix que es corria a MotoGP fa uns anys, o no?
1: No, no és exactament igual. És en el sentit oposat i té diversos canvis, a més a més. És molt semblant al circuit on corria la Fórmula 1.
3: Ah.
1: Es salva una de les corbes més llargues del primer sector, amb una xicana molt ràpida. Aquesta part està molt bé. Però la Fórmula 1 a Indianapolis feia servir la primera corba de l'Oval en sentit oposat i després feia servir la recta, o sigui, feien servir part del peralt del circuit. Després dels accidents que van haver...
3: Era una mica horrible,
1: pesca de l'any 2006 i
3: aquest circuit era una mica horrible, Jo me'n recordo de 2007, per exemple, que no es podia avançar, pràcticament. De Hamilton i Alonso,
1: que el 2007 no sé si ja havien afegit el canvi de la Chicano, no? El cas és que per solventar aquest problema que tenien amb els pneumàtics a la corba peraltada van fer una variant amb una Chicano que evitava aquesta corba peraltada i que va sortir fatal. O sigui, la veritat és que talla molt el flow de la pista. A mi no m'agrada gens. És una pista molt plana. Però he de dir que la IMSA és la IMSA, la IMSA és màgica i la IMSA va generar una cursa molt interessant allà al Brickyard. Vam tenir victòria per BMW, victòria per Sheldon van der Linde, que va aconseguir-la en els últims moments de la cursa. Va avançar el bumper i bé, una cursa en general molt, molt divertida. I després, mirant més cap a casa, hem tingut en GT World Challenge a Zandvoort, i dic mirant cap a casa perquè teníem el Dani Juncadella corrent allà. No han tingut un bon cap de setmana ni ell ni Chris Lulgham, vull dir l'equip que forma amb Chris Lulgham. Caps de setmana que es compliquen, les qualis a Zandvoort no són fàcils, trobar lloc per fer una volta neta no és fàcil, les sortides també es compliquen amb 30 GT3, aleshores s'ha complicat el cap de setmana. Esperem que tingui un cap de setmana més fàcil quan vingui aquí a Montmeló, i aquí a Montmeló que per cert és el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. Recomano molt a tots els que pugueu anar-hi. Jo estaré representant el programa i a Ràdio Mollet acreditat, i el Dani doncs estarà corrent. I continuant amb el circuit, aquest cap de setmana hem tingut les 24 hores de Barcelona, 24 hores de cotxes, ja vam tenir les de motos durant el mes de juliol, i en aquest cas hem fet una petita pausa per saludar la Carla, primera vegada que la veiem
2: a la temporada. No?
1: I bé, com estàvem comentant, 24 hores de Barcelona, cursa bastant interessant, encara que aquest any ens ha faltat una mica

0: Racing de Santander i una altra golejada al Sevilla, amb el Sevilla una mica més justos, però bé.
1: Bueno, golejada no es pot considerar.
0: 3-1? No, no, no. Si és 3-0, sí, es comença.
1: Jo diria que és a partir dels 4.
0: Sí, per mi també, però els titulars s'acostumen a dir golejada a partir dels 3. Què podem dir?
2: Jo crec que podem passar a la secció.
0: Bé, comentar que Rafinha ja ha superat en gols en Lliga a Julián Álvarez l'any passat. A l'Atlètic de Madrid va...
1: Però si tu volies a Julián, ara no vinguis de, tio.
0: No, però jo volia el Julián com a culer.
1: Ets un xaquetero, tio.
0: Culer. Però em fa gràcia el fet d'arribar a Rafinha i ja t'ha fet més gols.
1: Home, la Rafinha,
0: en gairebé una setmana.
1: La Rafinha és un accident positiu. O sigui,
0: sí,
1: crec
0: sí.
1: Que ni Flick ni Rafinha s'ho esperaven. O sigui... Però bueno,
0: jo per
1: bé.
0: Mi a Rafinha li donava una sobrecàrrega i ui, no pot anar al parón de selecció.
1: Ha de ser més intel·ligent perquè recordem que el seu entrenador és Ancelotti, que
0: sí,
1: no
0: sí.
1: Crec que aposti per donar-li descans especialment,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no crec que entri Endrick, no?
1: No, ni Endrick ni Vitor Roque, no crec que els, no. Que els fiqui per davant de
0: I bé, Rafinha. Jo la veritat faig amb aquesta veu que em dona Ràdio Millet, vull fer una denúncia als parons de seleccions. No necessitem més, sisplau, prou.
1: Bueno, i aquest any han fusionat dos i en comptes de 2 setmanes duran 3. Aquest,
0: sí, sí.
1: Que a veure, està bé, perquè per una part després no tens un altre l'octubre, però clar,
0: sí.
1: Ara són 3 setmanes sense...
0: Jo per mi...
1: Hauríem de ficar-lo doncs, al principi de temporada. Per exemple, el mes d'agost fiques totes les seleccions i després que comenci la Lliga al setembre, que ja fa menys calor, seria millor per tothom. Pots jugar els partits ja quan toquen, no has de jugar a les 10 de la nit, no sé, coses normals, no?
0: Sí, la veritat és que crec que és una opinió compartida, això dels parons de seleccions. No agraden,
1: no,
0: no agraden en general.
1: No, no, a veure, i a tot tota el futbol de seleccions, que a mi personalment m'agrada, però m'agrada l'Eurocopa, el Mundial, no...
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: un
0: sí.
1: Espanya-Liechtenstein, no?
0: Sí, a sobre que és que són amistosos tots.
1: Bueno, ara és Nations League, que a veure, no pots considerar que són amistós, però clar, ara sí, però després venen els classificatoris pel Mundial, bueno, per l'Eurocopa. És un tema en general que dona igual que siguin amistosos o no, és que tallen molt el ritme i no és el mateix jugar un mes amb la teva selecció, que et coneixes més els companys i tal, que estiguis una setmana amb la selecció, un mes amb el teu club. És com... És antinatura en general, no? Crec que talla el ritme de tot i no ajuda a ningú. Però bueno, veurem si ho canvien al futur.
0: Esperem que ho canviïn mentrestant. Nosaltres ens centrem en el nostre,
1: sí.
0: I ho farem a través de la secció de la Eva Utrero, ho farem a través de la secció Sobre les dues rodes.

0: Doncs tornem una setmana més a Sobre de les dues rodes. Aquesta setmana és un programa molt especial en la secció, perquè, com hem dit abans, tenim la primera victòria d'un Pedro Acosta, que no guanyava des d'Indonèsia a Moto2 en el Mundial on va ser campió del món. No crec que aquesta victòria signifiqui que s'emportarà al Mundial, perquè matemàticament és impossible, però bueno, esperem que sigui l'inici d'un encadenament de victòries, encara que sigui a la temporada vinent, per un futur títol.
1: Bueno, impossible, impossible no és, eh?
0: Matemàticament...
1: Està a 70 punts. Això són 3 grans premis, eh? No, 2 grans premis, realment.
0: 72 punts.
1: No estan, eh? El que passa, clar, s'han de caure 4 pilots.
0: Jorge Martín, Marc Márquez i Bezzec.
1: Ah, 3, clar, ara s'ha ficat el cor al Mundial, és veritat. És que abans de guanyar estava 5è, després de la caiguda el dissabte. Sí, sí. Bueno, està més apretat el que sembla el Mundial, però bueno, si no guanya algú que no sigui Bezzec i Márquez o Jorge Martín, seria un accident molt...
0: La veritat és que, bueno, no li han deixat molt celebrar la victòria al Pedro Acosta, donat que avui hi havia test, i no l'han deixat faltar. Una cosa que a mi em sembla una mica estranya, com està KTM.
1: Tenim 5 pilots KTM als tests, que ho va dir Pedro Saí, que tenien tots els provadors, ell mateix, no sé, una mica...
0: No sé, exagerant. Podria... Ja que deia allà les declaracions ahir, Tequila Tonight... doncs jo crec que li podrien haver deixat descansar el bo de Pedro Acosta. Un Pedro Acosta que em va emocionar molt la seva victòria, però sobretot per un company periodista, per el Juan Carlos de Onda Regional. És un periodista que porta molts anys anant a tots els circuits, és acreditat permanent del Mundial, i va per seguir a Pedro Acosta, a Fermín Aldeguer, a Máximo Quiles, a Álvaro Carpe, però té una especial relació amb Pedro Acosta, i ens enviava imatges

0: imatges d'una abraçada que es feien quan arribava a la roda de premsa, i és tan maco veure també que un pilot té aquesta relació amb un periodista que l'ha seguit tant, i des d'aquí pues, és una victòria també pel Juan Carlos d'Onda Regional. Doncs, bueno, si voleu, comencem per la categoria més petita, ara que hem fet un repàs de lo que ha sigut
1: sí. La
0: victòria de Pedro Acosta. La categoria Moto3, la pole se la va emportar Brian Uriarte, com sempre diem, el cantabre de Sant Cugat del Vallès, però molt a prop seu estaven David Almansa i Álvaro Carpe. Máximo Quiles havia sortit a la segona filera en la quarta posició. Després, a la cursa, Máximo Quiles va fer una sortida espectacular, ja va anar cap a les primeres posicions i va obrir forat. Van ser el Máximo Quiles, el Brian Uriarte i l'Álvaro Carpe els que es van escapar dels altres. Què va passar amb David Almansa? És que va caure.
1: Una llàstima, anant liderant la cursa, que podria haver sigut...
0: Liderava la cursa David Almansa quan va caure. Un David Almansa que just estaven parlant de Zon, del que havia passat, de les operacions que havia passat. I un David Muñoz que també queia, així que el Liqui Moly es quedava sense pilots a la pista. També va haver d'abandonar per motius de caiguda Pirito Fernández i Salmela. L'Àlex li fa molt de riure.
1: No, és que a veure, o sigui...
0: És que li diuen així.
1: No, però em fa gràcia que és un paio que sempre comença el Top 5 al Mundial i després, doncs, bueno... Sí, vale. que no, que em sap greu per ell, però ja va tocant, potser canvia de categoria, no?
0: Pensava que era d'apodo.
1: No, bueno. No era per dir-se Pitito, home, no.
0: doncs, bueno, la classificació va ser aquesta, Máximo Quiles. Es va endur els 25 punts, a 2.3 de Brian Uriarte, que s'enduia a la segona posició, i completava el podi l'altre Red Bull KTM Akiajo, Álvaro Carpe, a 7.3 de Máximo Quiles. Aquest era el podi que teníem a Moto3, un Moto3 que sí que hem tingut triplet a les categories, però també hem tingut triplet a la categoria més petita.
1: Sol ser l'habitual, eh? Ja, aquest any hi ha anys que els italians estan més forts a Moto3, sí. Però últimament els espanyols...
0: No tenim gaires italians molt forts a Moto3.
1: No, últimament no, és veritat.
0: Guido Pini, com a molt, i Morelli. Però Perrone ara no l'estem veient. Dani Perrone ara mateix crec que és... que no és italià.
1: És argentí, no?
0: És argentí. Perrone,
2: sí.
1: Que, bueno, potser té doble nacionalitat. Ja no sabem com funciona això.
0: No,
1: però...
0: no sé per quina bandera ja està competint.
1: Ja tan lío amb el tema de les banderes que ja...
0: Doncs anem amb el que va estar a la categoria intermitja.
1: No, per cert que a Moto3 el Mundial es pot decidir ja el segon gran premi. Si guanya la cursa, no sé quina combinació ha de ser la ideal.
0: Igual que parlava del Juan Carlos d'Onda Regional, ara parla de l'Àlex Paura de Radio Marca, i és que és un molt bon amic del Máximo Quiles, i l'animava dient que a veure si tan amic és dels Márquez que guanya el Japó i se'n va de karaoke.
1: Tots junts, no?
0: Efectivament. A veure si ja que han celebrat el Pedro Acosta i el Juan Carlos d'Onda Regional a la primera victòria, poden celebrar el Mundial de Moto3 abans de pujar a Moto2 l'Àlex Faura i el Máximo Quiles.
1: El Máximo Quiles és català?
0: No, el Máximo Quiles...
1: No, és que...
0: És murcià.
1: Clar, però com l'Àlex Faura és d'aquí, doncs
0: no,
1: em sembla curiós que
0: sí,
1: tinc la...
0: Sí. No, som...
1: Ja d'anys de seguir-lo als circuits, no?
0: Clar, sí. Doncs anem amb Moto2, una categoria en la que vam tenir menys distància de segons entre el primer i el segon del que hem tingut a Moto3, així que...
1: Sí, sorprenent.
0: Però hem de dir que... Vam veure un pilot que no havíem vist des de feia... Jo crec que des de que li vaig fer l'entrevista. No havia...
1: O sigui, que l'has agafat.
0: No, perquè ha tornat. Però,
1: amb una mica de delay, no?
0: Efectivament, sortia a la cinquena posició Izan Guevara, la pole era per Philip Salac, segona posició de la graella de sortida per Manu González, i tercera per Alex Escrig. La veritat és que va fent coses.
2: Mola amb la forward.
0: Va sortint el seu nom, no...
1: Sí. A poc sí que s'està fent un nom.
0: I Ortola quart entre Escrits i Izan Guevara. David Alonso per darrere d'Izan Guevara. I és que la classificació del Mundial de Moto2, la recordem abans del que va passar a la cursa, és que Manu González està primer amb 245,5 punts i Izan Guevara està segon ara mateix a 35 punts del Manu González.
1: Està més a prop del que jo pensava, eh?
0: No és que és això, perquè és que l'Izan Guevara, és veritat que des que el vaig entrevistar no ha guanyat una cursa fins aquest cap de setmana, però sí que ha anat fent molts punts i jo crec que menys errors dels que ha fet Manu González, encara que van cadenar moltes victòries, sí que me'n recordo, però ha estat molt...
1: Bueno, alguna caiguda...
0: Molt regular, ha estat molt regular l'Izan Guevara, i això també ho hem de dir. Doncs una cursa de Moto2 que va estar, jo crec que gaire tranquil·la. Sí que és veritat que Izan Guevara va remuntar 4 posicions per acabar en el primer lloc. Philip Salah va acabar segon. Un molt bon resultat pel pilot de la República Txeca, si no m'equivoco. Sí, sí. I una tercera posició pel David Alonso, que sortia darrere d'Izan Guevara i va arribar fins a la tercera posició. Manu González va acabar quart, cinquè Ivan Ortola i sisè Alonso López, que ni l'havíem nombrat a la classificació perquè havia classificat molt al darrere, i un Daniel Olgado que tampoc s'havia deixat veure molt a la classificació. El que trobo a faltar des de fa curses és el José Antonio Rueda.
1: És veritat, mm-hmm. Sí, no s'està parlant molt d'ell últimament.
0: I a Canet ja l'hem perdut.
2: Sí, la veritat és que aquest any molt, molt fluixet.
1: No va començar tan malament, no? Però és no. Que ja fa unes quantes curses.
0: Però
1: que
0: és que ara mateix Canet està al 22è.
1: Ostres!
0: A la classificació.
1: És la que va fer algun podi al principi de temporada, que sí que van parlar d'ell, però no...
0: Està per,
1: no.
0: Darrere, sí, sí. Per darrere d'Alberto Fernández.
1: O sigui, és que 22è és molt, molt, molt fort, eh?
0: És que no...
1: L'any passat va estar ajudant pel...
0: Sí, sí,
1: pel Mundial. Per guanyar el Mundial, sí, sí. Mm.
0: Doncs fora de cursa, Àlex Escrig, que va fer una bona classificació, doncs va caure, i Senagius. Anem ja amb el que va ser la categoria reina. Tenim, hem parlat de la caiguda de la practice d'Àlex Márquez. No va passar res, però va ser una caiguda molt lletja en una recta. Parlàvem d'uns problemes de la Ducati.
2: Sí, bàsicament, com és un circuit així tan, amb tants pianos i tants patxes i tanta història, doncs resulta que se li van obrir les pinces de fre i bueno, es van quedar les pastilles en una posició que li frenava la roda. Aleshores, al sortir de la corba i fer un wheelie, o sigui, al aixecar la roda davantera, el fre va frenar la roda i estava girant més lenta que la roda del darrere. Aleshores, clar, el recolzar la roda sobre l'asfalt va patinar i no va agarrar. Us diré que abans de començar amb MotoGP farem la pausa, que sí. Tot just hem arribat, i ara de seguida de tornada parlem en profunditat de MotoGP i de les altres curses que ens queden per comentar. Moltes gràcies, fins ara.

0: Blanc i Negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
1: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
2: El 23 de setembre arriba a Ràdio Mollet No dubtis entrar, un programa de salut mental per respondre qualsevol consulta que tinguis. No dubtis entrar, els dimecres a les 6 i la remissió els dissabtes a les 7.
3: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
4: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
3: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
5: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
6: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
5: Cada divendres a 4:15 de la tarda i dissabtes a 1:00 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
6: Expedient Mollet.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
10: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
11: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
12: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
13: Siquiu, Siquiu, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
14: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. Siquiu, Siquiu, veus amigues.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: We're back. Estem de tornada a l'Angle de Miramar. Estem de tornada sobre les dues rodes. Estàvem tot just acabant de repassar les categories prèvies a MotoGP. Així que ara toca anar amb la categoria reina.
1: Sí, comentàvem el que va ser l'incident d'Àlex Márquez en aquestes pràctiques que serveixen per veure qui passa directament a la Q2. I ara anem amb què va passar a la Q2. Des de la Q1 van passar Zarco i Bagnaia a la Q2. Es van quedar a les portes d'aquesta Q2 Raúl Fernández i un Pol Espargaró per davant de... Bueno, la veritat és que tota la resta de pilots que voldria nombrar estan a la Q2. Un Nakagami que ha tornat per fer la substitució de Joan Mir, i la veritat és que es alegra que torni un pilot, igual que ens alegrem de quan Pol Espargaró està a pista, o Dani Pedrosa. Un Nakagami que, encara que no ha fet molt de soroll mai, ha fet companyia ja a la pista. A la Q2, un Jorge Martín va fer la pole per 0,015 mil·lèsimes per davant de Marc Márquez, tercera posició, i que terminava la primera filera de la graella, Pedro Acosta. I a la segona teníem a Bezzecchi, Ogura i Àlex Márquez. Un Ogura que Marc Márquez, encara que no hagi estat Ogura dels més vistos en aquests temps, el posava com a tenir en compte, sobretot per la cursa de diumenge, i no li faltava raó. La veritat és que, no sé, Márquez és com la cançó aquesta de Shakira, de Les de la intuïció. Una mica així. Anem amb el que va ser la cursa curta, la cursa sprint, una cursa que, òbviament, hem parlat ja de que va estar marcada per aquesta caiguda de Pedro Acosta, un Pedro Acosta que va estar fortíssim des d'un primer moment, fent uns temps que no havíem vist. No havíem vist mai un Pedro Acosta tan fort, i a 3 segons del segon. I va ser quan quedava... quedava una volta.
2: Molt poquet, no sé si una o dues voltes, no van a curva.
1: Quedava una volta. Crec que ja havien entrat a la... O sigui, posava two laps to go.
2: Va ser just quan, clar, el canvi de...
1: en el canvi de que quedés una volta. Va caure Pedro Acosta. Tothom pensava ja que tenia aquesta sprint a les mans. Menys mal que no era la primera sprint, perquè si no la narració hagués quedat... Jo sempre ho penso quan estan fent una narració d'una victòria o d'algun hita que ha passat, i si ara mateix cau.
2: Bueno, i Juan Arena, que comença a fer la narració dos voltes abans, la veritat és que és una putada que es vegi un pilot a l'última volta.
1: I doncs Pedro Acosta va anar a terra. Morbidelli també ho va fer, però abans que Pedro Acosta. I es va endur la victòria de la sprint lluitada. Jorge Martín va lluitar amb Marc Márquez i Bezzecchi. Una lluita que Jorge Martín no va dir coses dolentes de Marc Márquez després de la cursa, perquè va guanyar. Però aquest adelantament que van tenir ahir just Marc Márquez i Jorge Martín, jo pensava que, sent com és Jorge Martín...
2: Bueno, ell també va... No vam tenir molts miraments amb Márquez, a l'avançament final.
1: No, clar, però Marc mai surt a dir coses.
2: No, clar, Martín sí que és més. Però clar, per no pots queixar quan tu has sigut igual d'agressiu, no? Però sí. S'ha de dir que Martín va tenir problemes al principi de la cursa, de l'esprint, i molt bé, perquè es va trobar amb la victòria. Bueno, amb l'opció de lluitar la victòria, perquè era de costa, no? Però molt bé, i sobretot quan es parlava de que tenia problemes físics, deia que potser no participava aquest cap de setmana pel braç, i finalment ha sigut el pilot més regular del cap de setmana.
1: Sí, després els micros d'ara que parlem d'això, va dir que ell no pensa passar pel quiròfan. No sabem si podrà amb una... no sé si farà un tractament conservador,
2: un filtrat o
1: alguna cosa així, però de moment Jorge Martín diu que no.
2: Home, és normal, és que si fa out un cap de setmana es baixa pràcticament la lluita pel Mundial.
1: Bueno, i també és una persona que es va trencar gairebé tot el cos.
2: Sí.
1: Que l'any passat no podia pujar a avions perquè els pulmons no li aguantaven.
2: Tela això, sí.
1: Que li havien de donar de menjar. Sí, jo entenc que no vulgui passar per quiròfan per alguna cosa que potser s'ho pot evitar.
2: Bueno, i que l'estan anant bé. És a dir, Ja, sí, no, no. Quedés al 8è, però després de fer bueno, podi a les dues curses i guanyant l'esprint, no sé, vull dir, seria de tontos, no? Ell va deixar dir que mentre estigués en la lluita que estigués còmoda, que no passaria per
1: l'hospital. A veure si ara l'operaran i quedarà pitjor.
2: No, compte que això és perillós. El futbol ha passat molts que han passat pel quiròfan després no han sortit igual, eh?
1: Ah, no, jo em refereixo pitjor a la classificació.
2: Ah, val,
1: del braç.
2: No, bueno, hi ha un tal Ansu Fati que et grupa això, eh?
1: És veritat, eh? Entre Ansu Fati, entre la lesió i el seu pare... Menys mal que no tenim cap pilot així.
2: No levanta cabeza, eh?
1: Doncs Jorge Martín, que es va trobar amb la victòria, però va ser per ell.
2: No, clar, la va guanyar, eh? Però...
1: La va guanyar, però clar, fins a l'última volta no sabia que la guanyaria i no va fer cap avançament. Bueno, l'avançament el va fer, però és que el seu rival estava a terra.
2: Sí.
1: La segona posició va ser per Marc Márquez, que va haver d'aguantar. Jo no sabia si estava més a prop Marc de Martín o Bezzecchi de Marc. O sigui, estaven allà que després veus, jo sempre ho penso, veus un 1.5, 1.5, però després...
2: Enganya molt, eh? És molt enganyós.
1: No
2: et pots fiar de... Perquè en una volta et poden retallar un segon.
1: Bueno, aquest circuit, i mira que és curt,
2: sí,
1: vist que retallaven molt, en segons quins sectors, pilots que fan millor uns sectors que uns altres, però va quedar així, va ser Jorge Martín el guanyador de l'esprint, Marc Márquez segon, Bezzecchi tercer, la imatge més graciosa per mi va ser quan els porten en cotxe fins al prepodi, o no sé si era el podi de l'esprint, i Marc Márquez, que sempre, si us en recordeu, havia estat molt xerraire en aquests trajectes de cotxe, no deia ni una paraula, eh? Quan ha vist que s'ha ficat a la lluita del Mundial, perquè ell era una mica jijijaja tot, i ara que s'ha vist a la lluita del Mundial, no diu ni una sola paraula.
2: Quan va guanyar la setmana passada sí que deia, eh? S'ha de dir. Clar, no és igual guanyant que quan veus que... Perquè jo crec que es donava per fet potser que Martín no recuperaria liderat i s'ha adonat que té un rival més dur del que segurament es pensava. Jo és el que penso que va passar també, eh?
1: Pot ser, però jo crec que no vol... Ara no vol fer amics.
2: No, home, ara no és el moment. Ja tindrà la gala de final temporada a València.
1: I ja, com deia Marc Márquez, havíem de tenir compte amb Ogura, quart i cinquè, Àlex Márquez, per davant de Bagnaia, o sigui...
2: Bueno, l'habitual. Mentre Àlex Márquez pot competir, és l'habitual. Que estigui per davant de Peco.
1: Anem amb la cursa llarga de diumenge, la cursa a la que Pedro Acosta va ser la mateixa tònica que l'aspirin, però no va caure.
2: Molta pressió, perquè crec que també es va caure el warm-up el diumenge pel matí i eren dos caigudes seguides, que això no és fàcil.
1: Després ho va explicar, que estava pensant què podia fer a la cursa si li passava el mateix que a l'aspirin, i pensant en no caure, va caure. I deia, bueno...
2: Mal augurio.
1: Menys mal que m'ha passat al warm-up,
2: sí.
1: Que no em passi a l'esprint. I es veu que va passar, que com que li passaven la novena volta, quan ja li quedaven 9, 8, 7, pensant, no caiguis.
2: Això ha de ser psicològicament dur, eh?
1: O sigui,
2: tenir la victòria i poder caure't per pressió.
1: Mare meva, és que no m'ho vull imaginar tu sol en una moto 300 per hora dient, sisplau, no facis una altra cosa que no caure't,
2: eh? I la teva primera victòria professional a MotoGP, que això és un punt d'inflexió que ja s'ha resistit algun cop abans.
1: I la necessitava, entre cometes, per tancar un cicle de que KTM ha estat la marca de la seva vida, la que va apostar per ell des de Moto3, des de que deia Res Rivera, tu de què país viniste? I dice, yo vengo de Murcia.
2: Aquest moment no me'l n'havia vist.
1: Com era de què... Alguna cosa que deia Maradona, de què...
2: No sé què deia.
1: I ara me'n vaig recordar d'això, sense saber ben bé quines eren les paraules, perquè Jorge Lorenzo va dir de la victòria de Pedro Acosta que solo los extraterrestres pueden ganar con clara inferioridad mecánica.
2: Aquest eslògan de Lorenzo, també jo crec que és una mica inspirat per quan ell va ajudar algun dels mundials, no? Sobretot dels dos primers, i té tota la raó, perquè, bueno, és que Acosta, tot i que potser l'any que ha estat més a prop del mundial, bueno, d'estar dels llocs de privilegi, va ser l'any passat, però ja quan va debutar amb Gas, que realment era una KTM pintada vermell, ja va fer podi la seva segona cursa, o sigui, amb una moto que cap dels seus companys estava allà dalt, a costa del seu debut a MotoGP, que que es diu aviat, no? Estava ja en aquella posició. Llavors és molt just, s'ha fet justícia, perquè hagués sigut molt injust que Acosta no hagués fet una victòria amb KTM. I, bueno, i d'una manera, no sé com dir-ho, però entra a Ducati ja fent-se un nom, no? I compte que ja sé el que és guanyar, ha guanyat sprints, ha guanyat curses, ha fet poles, ja el següent pas és lluitar pel Mundial.
1: Ernest Rivera li va dir de què planeta viniste, Pedro?
2: Ah, aquesta sí, de Maradona, de Víctor Hugo Morales.
1: De Víctor Hugo Morales a Diego Armando Maradona l'any 1926 i Pedro Acosta li va contestar, pues yo creo que vengo de Murcia.
2: Que és que lo de Murcia m'havia despistat.
1: Sí, sí, sí.
2: Era lo del planeta, lo de Maradona.
1: Clar, clar, sí. ¿De qué planeta viniste? I Pedro Acosta li va dir, pues yo creo que vengo de Murcia.
2: És un personatge molt bo, eh, l'Acosta.
1: Sí, així s'ha quedat el personatge de Pedro Acosta, que Marc Márquez responia a la pregunta d'Izaskun de què li semblava aquesta primera victòria història de Pedro Acosta, va ser molt clar i molt breu, va dir present i futur de MotoGP i va marxar. Pedro Acosta, que tenia aquesta victòria de la que estem comentant, Jorge Martín, una segona posició, uns 20 punts que li anaven molt bé també per escapar-se una mica de la classificació del Mundial. Tercer, Bezzecchi, teníem a les dues Aprilias oficials davant de Gura. I a la cinquena posició, Marc Márquez, que fins
2: bueno, que va tenir... Li va costar recuperar-la,
1: fins que va tenir l'ensurt, anava en la segona posició de darrere de Pedro, però, com dèiem, un circuit que semblava que era Ducati, li van fallar els frens.
2: Bueno, va dir que va estar tota la cursa així, o sigui que a mi em sembla molt meritori haver acabat entre els cinc primers amb aquesta
1: circumstància. Que va estar pensant si retirar-se, perquè realment era perillós anar en aquestes condicions. I tot i així... És que ho sento molt, però tot i així va acabar per davant de Bagnaia.
2: Bueno.
0: I aún así me quedé.
2: Jo no vull fer sang amb aquest tema, però...
1: Però és que us en recordeu que jo volia que guanyés el Mundial Bagnaia per davant de Jorge Martín.
2: Sí, tu eres molt anti-Martín fa un parell d'anys.
1: No, anti-Martín no.
2: Bueno.
1: Jo era molt de Peco Bagnaia.
2: Com han canviat les torres últimament, eh?
1: Jo no, molt en Peco Bagnaia. Em sembla encara un bon pilot, però és que no sé què li passa.
2: Bagnaia... Jo ho he de dir, o sigui, sense falta de respecte, però Bagnaia ha demostrat ser un bluff. O sigui, un tio que només ha lluitat mundials tenint la millor moto. Després ja... És que...
1: Però és que li ha lluitat mundials a Fabio Quartararo.
2: A millor moto que Quartararo. Bueno, el primer any va perdre el mundial i el segon any, quan... Què fa? Aquest és el famós meme de...
0: Aquesta cançó
2: no?
0: Comença a sonar amb Peco Bagnaia.
2: Bueno, portes un any ja 3 anys amb Peco, aquesta cançó. Però és el que deia, que quan va... Quan la Yamaha va pagar el declive, Quartararo encara estava per davant el mundial. Va guanyar aquell any el mundial. L'any següent li guanya el mundial a Martín, perquè Martín... petxea, i l'any següent Martín, amb inferioritat no sé com dir-ho, d'equip, de mecànica tal, i guanya el Mundial. O sigui que això... Però bueno, cap s'esperava.
1: Entre Marc Márquez i Bagnaia ha estat Binder. La veritat és que les KTM Factory Racing han anat molt bé a casa, una cosa que no ens esperàvem, i no s'ho esperava Pedro Acosta tampoc, crec, ni tothom que hi havia al box, perquè... Les cares...
2: Bueno, estaven un de nerviosos quan faltaven dues voltes, agarrant-se les mans perquè no... la imatge de
1: cosa,
2: que és...
1: Era una cosa com si guanyés.
2: Molt bona, sí.
1: Com quan a la Copa del Rei el Sant Andreu li fica un gol a l'Atlético de Madrid.
2: Sí, sí.
1: Pues igual, a mi em va semblar igual.
2: És que també ho han passat malament, eh? O sigui, home, amb el tema de la crisi i tal, llavors és un bon...
1: Pensàvem que tancaven com Suzuki.
2: I ara se'ls va a costa, veurem el futur de KTM, que... És veritat que hi ha una revolució mecànica en el futur, però veurem, perquè potser KTM no torna a catar victòries en molt temps, eh? Ni victòries ni podis.
1: I el que va caure va ser Àlex Márquez a la cursa llarga d'ahir.
2: Sí.
1: I això va ser el Gran Premi d'Àustria del test, no sabem res, perquè ha estat un test privat. D'aquí dues setmanes tenim Gran Premi del Japó, en el que hem dit que potser tenim...
2: campió
1: de Moto3, Máximo Quiles, pot ser.
2: Ja no és campió del món, no? Oficialment. És campió a seques.
0: Per nosaltres continua la gent del món.
1: Oh, campió clar, del món però... de Moto3.
2: Bueno, comentar que està, crec, si no m'equivoco, Márquez a 12 punts de Martín. 12 o 13, ara tinc el dubte, em va a un 12. Punt.
1: 12.
2: Queden, en teoria són 6, perquè són 7 Gran Premis, però Qatar comptem que ni hi haurà substitut ni es currarà, suposem, perquè és que no han dit res, si falta un mes i mig.
1: Sí, no sé com no ho han dit ja la Fórmula 1, sí, i són els mateixos els que ho porten.
2: Sí, bueno, MotoGP sempre que tot i que és Liberty, no l'acaba de portar Liberty encara, no? Està d'Orna, és un conglomerat una mica estrany, i no l'estan portant molt bé, la veritat, perquè no és sèrio que no sàpigues on pot acabar el Mundial, o sigui, les últimes tres curses, que són de les més importants.
1: Els pilots ja ho sabran.
2: Imaginem.
0: Bé, jo crec que ja hem acabat de tot el món de motos.
1: Sí, ja sí. La setmana vinent farem horari del Japó.
0: Sí, per tant, repassades les motos, anem a entrar en les categories, bueno, a les curses que hem tingut aquí prop de casa, al circuit de Catalunya, i ho farem, com de costum, a la secció habitual, les curses de quilòmetre zero.

0: Tenim de sintonia Enjoy the Silence per entrar en aquesta secció. Enjoy the Silence no és precisament el que fem els veïns del Vallès quan hi ha curses de quilòmetre zero.
1: Més bé, i tampoc hi ha cap
0: gaudim
1: problema,
0: del so dels fantàstics
2: motors
0: que tenim.
2: No som els del Bernabéu,
0: No.
1: Hi ha una plataforma de... d'estop Sorolla al Vallès pel tema dels circuits.
0: Ah, sí, no, però...
1: I són uns xapes de compte.
0: Aquests, el 2024, van estar molt actius.
1: Van intentar suspendre els tests o no? Una cosa que es feia de Fórmula 1, crec.
0: Van fer quatre parides, però no tenien cap mena de força. Recordo que, sense mencionar-los, ni tan sols mencionar-los, van haver-hi test aquí de Fórmula 2 i Fórmula 3, dues setmanes seguides, i vaig agafar... Si tu vols mirar realment l'impacte que té el circuit sobre l'economia local, t'agafes quan hi ha test així... El circuit sempre està en funcionament. L'any passat va funcionar 300 dies de 365.
1: Déu-n'hi-do,
0: O sigui, amb cotxe rodant a pista, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Si tu agafes quan ja tens d'una categoria important com és F2, F3, que acostumen a ser aquí, et fiques a Booking o a qualsevol aplicació d'hotels, d'allotjaments en general, tot més o menys uns 30 quilòmetres a la rodona del circuit està tot ocupat. I vaig fer això, sense mencionar-los ni res, vaig dir, mireu, aquí hi ha aquesta setmana test de Fórmula 2 i aquesta següent test de Fórmula 3. 3 dies cada un. Els hotels reservats, les dues setmanes tots sencers, plens però a rebentar. A rebentar. És que no quedava cap allotjament. Ho vaig deixar allà caure...
1: Es van donar per al·ludits, no?
0: Clar, vaig mencionar que aquest era l'impacte real del circuit, un dels impactes reals del circuit, i bé, va tenir molta repercussió, el tuit va arribar a...
1: Viralín.
0: Sí, es va fer mig viral, i no els vaig mencionar ni res, però... de seguida van fer comentaris de que no compensa, no sé què. En definitiva, van deixar l'activitat, perquè recordo que estaven molt actius, jo els llegia, em feia gràcia, però no...
1: Karma, com diria Fernando Alonso.
0: Karma. Hem tingut 24 hores de Barcelona els nostres amics de... ja dic amics de Creventi, que ens han acreditat un any més. Molt agraïts a Peter Freich, com de costum, per aquesta acreditació. Aquest any venien acompanyades les 24 hores sèries de la Radical Cup Europe, categoria que s'ha agraït molt. L'any passat teníem el TCR. Aquest any la Radical Cup a mi m'ha agradat més. A més, penso que han fet molt bé organitzar aquesta Radical Cup, perquè era una cosa que faltava dins del panorama europeu, una copa amb els radicals, i després doncs la pròpia categoria protagonista del cap de setmana, amb cotxes que anaven des de GT3 fins a TCRs. Per on voleu que comencem? Anem a començar pels radicals. Bé, dels radicals poqueta cosa. Dic que, aprofitant aquesta acreditació, i gràcies al meu amic Adrià Erickson, he començat a moure'm pels vials, i he començat a veure curses des dels vials.
1: Ojo,
0: I he de dir que, Adri, m'has generat una necessitat i un vicio molt perillós, perquè m'estic ficant pels vials, però per tot. O sigui...
1: Mola més, no?, que veure des de la grada.
0: És una passada.
2: És que he vist un vídeo teu passant els cotxes i tu a la pista.
0: Sí, però això és més a més. Que, de fet, gràcies per recordar-m'ho. El dijous...
2: No te'n recordaves que has passat i passaven els cotxes?
1: Eres com aquell que va saltar a Singapur a la Fórmula 1.
0: Quan arriba aquesta cursa, fan sempre el dijous una foto de grup a la que a mi m'agrada estar-hi perquè té gràcia, no? És un moment adorable del cap de setmana. Treuen tots els cotxes a la pista i fan una foto. El 2024 va ser a la corba 2, l'any passat va ser a la recta, una mica més avorrit, i aquest any no tenim informació d'on s'anava a fer, i finalment van decidir fer-la a la corba de la Caixa. Aquesta foto de grup sempre coincideix amb el trackwalk. Jo la veritat que anava al circuit a fer el trackwalk pensant que la foto seria a la recta, i quan van ser les 6 i quart que començava el trackwalk vaig començar a caminar per la pista. Hi havia més gent caminant, però bueno, suposo que caminaré, i escolto com un soroll per la corba 3, que a l'altra banda està el Rocos Ranch.
2: Com una moto
0: gran, saps? I, bueno, suposo hi haurà algú
2: dues
0: que s'haurà
2: no?
0: ficat amb una moto.
2: Quatre rodes.
0: I de sobte m'avança un Mercedes GT3. Dic, hòstia! Veuràs tu que m'he confós d'hora i estic caminant per la pista enmig d'una sessió. Si això arriba a passar, bueno, estic expulsat del circuit de per vida, jo crec.
1: Hawk, ens comenten que això són imatges de l'Álvaro a pista.
3: Antonio, ahora entrena. ¿Pero por qué? ¡Hay un tío andando! ¡Hay un tío andando!
0: Així és. Així es van quedar els pilots. Jo sempre he tingut esperances de que en algun moment de la meva vida rodaria a una pista, sobretot al circuit, compartint pista amb cotxes de la categoria GT3. El que no esperava és que fos jo caminant i els GT3 pues, rodant. I clar, va ser un moment molt bonic, una de les millors coses que et pot passar mentre camines per la pista, que és que els cotxes estiguin rodant a la vegada que tu.
1: No et van dir res? Ni et van dir...
0: No, és que estava planificat per ser... Sí, així.
1: Joder.
0: I bé, supermaco, a sobre estava rodant va sortir per la foto l'Audi R8 GT3, que és un cotxe que trobem molt a faltar, un dels que més so ha portat al Vallès aquest cap de setmana, amb aquest motor V10 d'origen Lamborghini, que trobarem molt a faltar ja que no es renovarà, no continuarà molt més a les pistes. En quant a la Radical, repassem molt ràpid, hem tingut tres curses, victòria a la cursa 1 per Yi Xiao Yang, victòria a la cursa 2 per Luke Kendall i victòria a la cursa 3, que en realitat és a la Radical World Final, per Marcus Littlewood. Passant ja a la categoria de les 24 hores sèries, vam tenir pole per l'equip GetSpeed. Ja comença a haver-hi pilots de renom dins de les 24 hores. En aquest cas hem tingut a Maxime Martin fent la pole amb el Team PSX, que en realitat era un GetSpeed. Hem tingut també a Celia Martin, hem tingut també a Jesse Kron amb un BMW. Comença a tenir noms guapos les 24 hores, comença a tenir suport oficial de les marques a nivell de recanvis i de més, que abans no hi havia, i comença, m'agrada molt la tonalitat que estan agafant aquestes carreres. La carrera, la veritat, jo, veient la pràctica de la nit del divendres, vaig pensar, aquesta cursa la guanyarà l'equip BMW, concretament, us ho diria ara, hi havia dos BMWs GT3, un era de l'equip Haas RT, que finalment va fer segona posició, i l'altre era el de... Ara no el trobaré. Bé, hi havia un altre GT3 que de seguida el trobaré, on precisament estava Jesse Kron. Veient com passava per corba aquest BMW, ja podies dir gairebé que havien guanyat la cursa, tot i no haver fet la pole. Finalment, efectivament, els BMW van tenir molt bon ritme, de fet van fer la segona posició general, però la cursa, la veritat és que va ser una mica estranya. Vam tenir pole per aquest PSX. A la primera volta es va posar primer l'equip de l'actor indi Ajit Kumar, que va passar a la primera cola, no posar primer, i van començar a tirar, i vam tenir una hora de cursa espectacular, una lluita de GT3 guapíssima. Van arribar a les parades, va haver-hi un codi 60, i de sobte, passada aquesta primera hora, es va desestabilitzar completament la cursa.
1: Vaja.
0: Tots els cotxes estaven super separats i la veritat és que la cursa va ser molt de desgast, més que altra cosa, no vam veure gaire acció. La victòria finalment va ser pel Porsche 911 GT3 de Up to Race a mans de Heyman, Kirchick i Grosjean Renauer, i voldria aprofundir una mica més, però el Pep m'està demanant que talli ja, així que us quedeu amb la victòria de l'Up to Race i...
1: Només dir que aquest cap de setmana hi ha Fórmula 1 dissabte.
0: El dissabte, Gran Premi d'Azerbaijan.
1: Terrible, el dissabte, ja ho comentarem la setmana vinent.
0: Fins la setmana vinent, moltes gràcies per escoltar-nos, aprofundirem més. Moltes gràcies.
1: Adeu.
0: Adeu.

0: Blanc i Negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
1: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 21 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Els partits de Mollet encaren el nou curs amb la mirada posada en diferents graus a les municipals 2027. Escoltarem els polítics de Mollet com inicien el curs i la seva opinió. I els carrers del nucli antic de Mollet han tornat a omplir-se de gent per gaudir de la 42a Fira d'Artesans. Tots els productors elaboren els seus productes de manera artesanal. I l'espai lingüístic Tastets de Llengua a Ràdio Mollet arriba al número 900. L'espai va començar a fer-se un 17 d'octubre del 2008. I la Unió Deportiva Molletense guanya per 2-1 el seu primer partit de Lliga Primera Catalana. Els molletans es van imposar a la Seu d'Urgell en un partit d'infart. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que són Sergio Guardeño, el control tècnic, Emma Balear, Carla Ramos i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Amb la tornada a la feina després de les vacances d'estiu, els partits polítics i les formacions de Mollet reprenen també l'activitat municipal. Un nou curs polític que estarà marcat per les eleccions municipals del maig de 2027, tot i que les formacions asseguren que de moment prioritzen el dia a dia de la ciutat. Des del PSC, la regidora Encarna Ortiz assegura que ara mateix les municipals no són una prioritat per als socialistes. El partit centra els esforços en el desenvolupament dels projectes previstos i en l'activitat quotidiana de l'Ajuntament. Segons Ortiz, no estan pensant en les eleccions, sinó en el desenvolupament dels projectes i en tota l'activitat del dia a dia de l'Ajuntament de Mollet.
2: Doncs ara mateix no és el que ens centra a nosaltres l'atenció. Tenim molts projectes a la ciutat doncs, que s'estan desenvolupant, altres que comencen ara, i la veritat és que tota la nostra atenció, tots els nostres esforços estan en el munt d'activitats que dia a dia doncs, manté a la ciutat doncs, amb aquesta activitat com és una ciutat tan gran com és la nostra.
1: En una línia similar, Sergi Suárez, d'Ara Mollet Esquerra EUIA, és conscient que el curs polític acabarà amb un nou govern municipal, però defensa que la prioritat continua sent treballar en els problemes i les necessitats del dia a dia de la ciutadania de Mollet.
3: El curs acabarà amb unes eleccions municipals i, per tant, acabarà amb un nou govern, sigui quin sigui, sigui el que decideixi la ciutadania, però fins a aquell moment doncs, hi ha molta feina a fer, no? Ja sigui a nivell doncs, de preparació de campanya per convèncer, no?, a la ciutadania de la ciutat que creiem doncs, que som la millor opció per governar els propers 4 anys, però també, i és el que ara mateix és el més important, doncs, el dia a dia de la ciutadania, no? Cada dia doncs, responem missatges, enviem propostes, millores, queixes, suggeriments, no? Tot això, preparant mocions pel ple, intentant guanyar-les, intentant que s'apliquin.
1: Des de Mollet en Comú, la regidora Marina Escribano, que forma part del govern municipal, augura un any especialment intens. Escribano admet que les eleccions municipals ja són a l'horitzó, però subratlla que això no farà que deixin de banda les seves responsabilitats dins del govern.
4: Però aquesta tardor és especialment intensa, no?, el setembre, i bé, doncs sí, doncs, ja posant doncs, allò la mirada ara al maig, que seran eleccions municipals, diuen que potser també podríem tenir algunes altres eleccions, i mentrestant continuar gestionant doncs, aquelles responsabilitats que tenim dins de govern, i per tant doncs, que evidentment és feina, és temps a dedicar i moltes coses que hi ha en marxa.
1: També el Partit Popular preveu un curs polític intens. La seva regidora, Susana Calvo, explica que la formació estarà centrada en els problemes que afecten actualment Mollet i en donar resposta a les necessitats dels molletans i molletanes.
5: Que és un any molt intens, si no passa res, esperem que no passi. Al maig tindrien que haver-hi les eleccions municipals i tot i que Això no es pot fer ara mateix correcuita, sinó que és una tasca que portem fent ja durant tota aquesta legislatura, amb tota la feina que com a grup municipal hem aportat a l'Ajuntament, amb lo bo i amb lo dolent que hem tret de l'Ajuntament, però bueno, la intenció que tenim és, és seguir treballant amb la línia que portem, que és preocupar-nos realment pels problemes que té la ciutat de Mollet.
1: El darrer partit a l'oposició, Junts per Catalunya a Mollet, de la mà de la seva portaveu, Carme Olaria, explica que, malgrat continuar presents en l'activitat política i social de Mollet, ja han començat a preparar el camí cap a les municipals. Olaria assegura que la formació ja disposa d'un grup de persones que està treballant amb la vista posada als comicis del maig de 2027.
6: Nosaltres, Junts per Catalunya, estem treballant, jo els ho vaig explicar abans de l'estiu, amb un procés intern, participatiu, de buscar idees, de sumar sinergies, de sumar persones, i en breu esperem que ja podrem començar a buscar aquest resultat. Tot i amb això, sigui quin sigui el resultat, doncs nosaltres ja estem treballant. Ja tenim un grup, que és Municipals 27, que estem treballant amb molta gent del partit i molta gent de fora del partit, però catalans de Mollet, que ens donen doncs, les seves idees per poder sumar aquest projecte de Junts per Catalunya per a la nostra ciutat.
1: Les eleccions municipals, recordem, tindran lloc el diumenge 23 de maig de 2027.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I els carrers del nucli antic de Mollet han tornat a omplir-se d'artesania, gastronomia i ambient amb la celebració de la 42a edició de la Fira d'Artesans, una cita ja consolidada al calendari de la ciutat que any rere any converteix el centre de Mollet en un aparador de productes artesans i de petits productors. Durant la fira, els visitants han pogut trobar una àmplia varietat de productes, des de ceràmica, porcellana, papereria, marroquineria, seda, fusta, joieria o espelmes, fins i tot tota mena de propostes gastronòmiques, com ara olis, mel, fruits secs, pa, dolços, vins, embotits, anxoves o formatges. Un dels tres característics de la Fira d'Artesans és precisament la presència de productors que elaboren els seus articles de manera artesanal i que aprofiten la cita per donar-se a conèixer amb la seva feina directament al públic. Entre les parades d'aquesta edició hi ha hagut la de roba Escua, un projecte de Mollet que ha participat a la fira amb dessuadores, motxilles i altres peces de roba. Laia Montsardà explica que tot el procés de creació el fan ells mateixos, des del disseny fins a la mostra de les peces i els acabats finals, i assegura que com a negoci de Mollet poder participar a la fira de casa té un significat especial.
7: Nosaltres des de fa molt temps nosaltres fem tot el que és el disseny, les mostres, el disseny dels teixits, el tall de totes les peces i els acabats finals. I, bueno, és una feinada. De fet, aquest agost portem tot el mes d'agost treballant i no sé quan podrem agafar vacances. Bueno, és una manera de fer poble i també aquí ens coneix molta gent, ens ve a buscar molta gent que ja sap que venim, ja no només per comprar, sinó també doncs, per fer patada la xerrada, per veure les coses noves que fem, per, bueno, doncs això de fer barri, de fer poble, d'aquest sentiment de comunitat, no? És bonic jugar a casa.
1: La ceràmica també ha tingut un paper destacat entre les propostes artesanes. Una de les parades presents enguany ha estat la de Maite Marte, que ofereix peces de ceràmica elaborades amb gres. Una de les particularitats dels seus productes és que, a més de ser peces artesanals, estan pensades per formar part del dia a dia i es poden posar tant al microones com al rentavaixelles.
8: Bueno, fem utilitari, tant per ús de boca i, o de cuina, que ho fem amb gres i llavors es pot posar al microones, a rentaplats, és molt pràctic. I després fem més artístic, ara bueno, fa uns anys que ens dediquem a fer flors i que tenen molta tirada, molts colors i molt maques. Bueno, nosaltres vivim gràcies a aquestes fires, perquè si no el que es ven a l'ametlla i res és el mateix. I llavors, clar, ens sembla estupendo i a més aquesta és molt, molt maca, és molt de barri, ens agrada, venim molt contents i bueno, que duri molt.
1: I en l'àmbit de l'alimentació, els formatges també han estat presents a la Fira d'Artesans, el que és el cas de Cal Bigatà, que n'ha aprofitat la cita per mostrar els seus productes i donar a conèixer el seu projecte entre els visitants. Gabriel Jubany, de Cal Bigatà, explica que elaboren formatges i que participar en una fira com la de Mollet els permet arribar a nous públics i donar visibilitat a la seva feina.
9: Bé, nosaltres tenim el nostre propi obrador, tenim les vaques que elaborem nosaltres amb el formatge de vaca, tenim un cremós, tenim una pasta cuita, ara estem elaborant, hem començat doncs, amb els serrons de cabra, un curadet d'ovella, i toquem una mica tots els rams i bueno, anem fent, fa 9 anys que ens dediquem a fer formatges, no som gaire coneguts i bueno, per això ens sortim molt a donar-nos a conèixer.
1: Una edició més als carrers del nucli antic s'han convertit durant aquests dies en un punt de trobada entre artesans, productors i ciutadania, consolidant una fira que ja suma 42 edicions. Al llarg dels 3 dies s'han programat desenes d'activitat per donar sentit a la fira. Destaca també l'actuació dels castellers de Mollet en la Diada Castellera de la Fira d'Artesans, on van aconseguir un 3 de 7 amb agulla, un 5 de 7, un 3 de 7 i un pilar de 5 de sortida. I les dones del segle passat que es dedicaven a brodar, a fer ganxet i altres arts de l'agulla cobren protagonisme gràcies a l'Helena Arco. I és que el Centre Cultural La Marineta ha inaugurat l'exposició sobre el projecte Olvido, una iniciativa de la mà d'Arco que rescata la memòria textil a través de peces confeccionades amb estovalles i llençols brodats per dones. L'exposició ha servit per donar el tret de sortida a la 42a edició de la Fira d'Artesans. Sempre, una estona abans, es fa una presentació a la Marineta i en aquest cas és aquesta que us estem vinculat, que us estem parlant, molt vinculada al món textil i amb un diàleg entre les peces domèstiques i les contemporànies. La fundadora de Projecte Olvido ha comentat als mitjans locals que la seva passió per les agulles ve inspirada per la seva àvia Adela, que havia de cosir per la llar.
10: La meva abuela sempre va cosir, no va cosir per casa. Ella sempre venia d'una família molt humil i a casa eren 11 fills i filles. I clar, amb quatre coses havia de fer sempre roba i s'inventava unes coses sense patrons i sense res, que era increïble. Feia vestits de comunió, feia de tot. I arrel d'aquí jo crec que em neix una mica l'amor per tot això i les ganes de fer-ho jo també, no?
1: Ara a la Marineta aquest art cobra sentit i es poden veure múltiples peces que se centren en la regeneració de materials textils heretats, integrant tècniques tradicionals de brodat i confecció amb un disseny contemporani. Tapets, camises o brodats conviuen per explicar la història de les dones que les han confeccionat. Pel que fa a l'exposició i les peces que s'hi troben, Helena Arco ha comentat que a part dels objectes són seus i d'altres pertanyen al mateix projecte.
10: Els objectes que podeu veure a l'exposició, hi ha coses que són meves, però hi ha moltes coses que formen part del projecte. Jo recopilo aquestes peces i els hi dono aquesta segona vida. Aleshores, a través d'aquesta recopilació m'arriben no només estovalles, llençols, aixovars, sinó també tot un recull de coses antigues que estan relacionades amb això i que també tenen molt valor i representen també tota aquesta vida que hi havia dintre de les cases, no?
1: Un dels objectius de Projecte Olvido és conèixer la memòria històrica de les dones que brodaven per plaer i també d'aquelles que ho feien per necessitat. En dos casos, un ofici femení que s'amagava de portes endins. Cada peça explica una història diferent i el projecte posa la importància en conèixer les dones que hi ha darrere. En aquesta línia, Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet, ha ressaltat la importància de l'exposició tot posant en valor la memòria de les dones d'una generació que mai va ser reconeguda per la seva feina.
11: Sembla fantàstic. És una manera de recuperar peces i posar... Bueno, sobretot posar en valor, jo crec, la memòria i de les dones d'una generació que van treballar moltíssim, que mai se'ls va reconèixer, que aquestes obres moltes van contribuir a l'economia familiar, però mai van estar prou posades al front, no? I aquesta noia el que fa és posar en el centre aquestes peces, aquestes dones, l'estimen que estan fetes i recuperar-les de manera contemporània. Per tant, és fantàstic.
1: Així, Projecte Olvido recupera de l'oblit unes peces que van formar part de la vida quotidiana de Mollet i de Llars i alhora posa nom i memòria a les dones que les van fer possibles. L'exposició es podrà veure a la Marineta fins al 30 d'octubre del 2026.

0: I parlant del temps, amb crònica que ens porta des de la xarxa Luismi Pérez, a qui saludem, molt bon dia.
1: Bon dia, ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà a la tarda i gran part d'aquesta setmana, res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant als 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la farmàcia Vincia del carrer Gaietà Vincia, número 66.

0: I en coincidència amb l'estrena de la temporada 2026-2027 de Ràdio Mollet, el microespai de català Tastets de Llengua arriba als seus 900 episodis. A l'espai que s'emet setmanalment a Ràdio Mollet, parlem sobre novetats, dubtes i curiositats que arriben al servei local de català. La directora del Centre de Normalització del Vallès Oriental, Núria Sala, ha posat en valor, més enllà de les 900 píndoles emeses, tota la feina que hi ha al darrere.
1: Nosaltres des del Centre de Normalització Lingüística i concretament des del Servei Local de Català de Mollet, clar, valorem molt positivament que aquesta iniciativa hagi pogut mantenir-se, no?, durant tantíssim de temps, perquè clar, no són els 900 números, no?, en si, sinó que darrere hi ha una feina, no?, de preparació i de constància, que això és molt positiu i que s'ha de valorar.
0: Núria Sala ha dit que els tastets de llengua són un element més pel foment del català. En aquest sentit, la directora del Centre de Normalització del Vallès Oriental ha fet referència a l'increment de l'oferta de cursos i recursos que el Consorci per la Normalització Lingüística ha destinat per la inscripció d'aquest darrer quadrimestre de 2026, que just finalitza avui.
1: Precisament aquí a Mollet, doncs, hem pogut dotar la plantilla amb una nova tècnica, que clar, això ens ha permès, doncs, poder augmentar també el nombre de cursos, el nombre de places que oferim. Clar, tot això lligat també a la voluntat de l'Ajuntament, no?, i de totes les entitats que treballem per la llengua, amb aquest pla local, no?, de per la llengua de Mollet. Clar, tot això fa que sigui un moment que s'hagi d'aprofitar, no?, i per tant, doncs, difondre tot el que fem, i el tastet, doncs, és un element més, no?, per incloure-ho dins de tot aquest paquet d'activitats que oferim a la població de Mollet.
0: La col·laboració entre els serveis locals de català i les emissores locals es dona a molts punts del territori. Tot i això, Núria Sala ha destacat la singularitat del microespai Tastets de Llengua.
1: Diferents oficines de l'aquí de la comarca i també d'altres centres de tot Catalunya fan col·laboracions amb les ràdios municipals, amb programes o amb petites píndoles, però jo crec que aquesta xifra de 900 és un rècord. I que... Sí, però bé, el fet del tastet és que és breu, no?, i que es pot anar reproduint, no?, i és diferent.
0: El primer tastet es va emetre el 17 d'octubre de 2008. L'espai s'emet setmanalment en diferents franges horàries a la sintonia de Ràdio Mollet. Un cop a mesos es poden trobar al web de Ràdio Mollet, al web de l'Ajuntament i al web del Centre de Normalització del Vallès Oriental. Avui celebrem els 900 tastets de llengua fent camí cap al miler.
2: Mollet al dia, els esports.
0: En esports, victòria de la Molletense en el seu retorn a primera catalana. Conjunt molletà s'ha imposat per 2-1, un partit d'infart contra la Seu d'Urgell, amb gol de la victòria arribant quan faltaven només 3 minuts pel final. La Molletense s'avançava al minut 26 gràcies a una genialitat d'Alberto Mateo, amb un xut gairebé des de mig del camp. Els rivals, però, retallaven distàncies a la represa al minut 47, quan el jugador de la Seu, Ander, aprofitava una pèrdua de Cito per plantar-se davant del porter i fer l'1-1. Quan el partit encarava els últims minuts, apareixia de nou Mateo al seu servei de falta, no el blocava bé el porter

0: i Danilo, molt atent, recollia la pilota i marcava el 2-1 al minut 87, que embogia la grada mulletana. I encara va tocar patir, i és que al minut 90 els lleidatans van tenir l'empat amb una falta directa que es va estavellar contra el travesser. Empatiment fins al final, però amb els 3 punts a la butxaca, la Molletense comença amb victòria al seu retorn a Primera Catalana. I per la seva banda, el club de futbol Mollet va començar amb bon peu la seva aventura a Segona Catalana, i és que els blancs i vermells es van imposar per 3-2 a l'Atlètic Masnou en un partit intens que els permet sumar els 3 primers punts de la temporada. Els d'Àngel Soto van sortir decidits i van trobar el premi al minut 14, quan van inaugurar el marcador. El Mollet va mantenir el control i va arribar al descans amb un 2-1 que deixava l'equip amb una bona situació de cara a la segona meitat. Van fer el 3-1, però l'Atlètic Masnou no va baixar els braços i va fer el 3-2 al 54, un resultat que ja es va mantenir fins al final. L'entrenador de l'equip ha remarcat el bon paper de l'equip, tot i errar massa, diu, de cara a porteria.
1: Bueno, en principio la primera parte hemos tenido el partido controlado, la verdad que hemos tenido 3 ocasiones muy claras que no las metemos, porque nos falta todavía eso, esa claridad, que estamos todavía, que nos pesan las piernas de pretemporada, pero yo creo que hemos dominado el partido muy bien, hemos tenido 3 muy muy muy claras para meterlas. Sí que es cierto que te vas luego ahí con un gol de diferencia solo, metes el tercero y luego te acaban de meter ellos el segundo, y eso nos cuesta porque son, el segundo gol es un error que no se puede cometer, y el primero es un balón también que parecía que iba fuera, que luego le coge la espalda y es un penalti, porque es penalti, ¿vale? Pero bueno, en principio jugando en casa, ganando, las sensaciones siempre son buenas, hay que corregir eso, hay que corregir esos pequeños errores que no se pueden cometer, y bueno, y lo bueno es empezar ganando en casa y te da muchos ánimos esto.
0: També ha destacat els dos noms propis del partit, Sergi Monsó amb un hat-trick i el defensa Marc Pujol.
1: Sí, sí, la verdad que han estado muy bien. Monsó, bueno, ha metido los goles, que ese ha sido un poco el artífice de tenernos ahí todo el partido encarándolo bien y siendo superiores, y ha hecho un partidazo, la verdad que se ha dejado la piel en el campo. Y Puyol, bueno, pues al final es un chaval que da muchísimas cosas, sube muy bien la banda, tiene muy buen, es un jugador con mucha proyección, es muy buen jugador.
0: Després també us volem comentar el resultat del Xat Mollet de bàsquet, i és que van perdre per 77-81 davant el Granollers i s'acomiaden així de Lliga Catalana després de caure davant el Club Bàsquet Granollers. En aquest sentit, el president del club, Carles Nuez, ha atribuït a un nivell de forma físic baix la derrota davant el Granollers.
2: Hi ha una diferència important física. Nosaltres hem començat tard, com cada any, o sigui, tampoc és que sigui... Nosaltres vam començar a, pràcticament a finals d'agost, primers de setembre, tenim un equip tirant a veterà, i aleshores ens costa agafar la forma. Sempre en aquest mes de setembre i d'octubre patim bastant, no? Con lo cual, bueno, va ser un partit que físicament ens vam passar per damunt, i, bueno, pues perfecte, tu, ara a preparar-se per a jugar a lo que és la Lliga Nacional, que començarà a primers d'octubre.
0: En aquest sentit, recordem que començaran la Lliga el 3 d'octubre a casa contra el Montgat. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar, repassem titulars. Els partits de Mollet encaren el nou curs amb la mirada posada en diferents graus a les municipals de 2027. I els carrers del nucli antic de Mollet han tornat a omplir-se de gent per gaudir de la 42a Fira d'Artesans. Tots els productors elaboren els productes de manera artesanal. I l'espai lingüístic Tastets de Llengua, Ràdio Mollet, arriba al número 900. L'espai es va començar a fer un 17 d'octubre del 2008. I la Unió Deportiva Molletense guanya per 2-1 el seu primer partit de Lliga Primera Catalana. Els molletans es van imposar a la Seu d'Urgell en un partit d'infart amb un gol a falta de 3 minuts. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cincopinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
1: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals avui dilluns i començant setmana ens acompanya Encarna Ortiz del PSC de Mollet, aquí saludem. Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda a tothom.
0: Primer de tot, Encarna, no sé si ens pots fer valoració i si vas ser present en aquesta fira d'artesans en qualsevol d'aquests tres dies on vàrem veure això, que centenars i milers de persones, com no es podia esperar d'una altra manera, han estat presents i han vingut a Mollet per gaudir d'aquesta 42a edició de la fira d'artesans.
1: Sí, sí, a més és una cita anual que tinc marcada al calendari, no només per, com a representant de la ciutat, sinó perquè com una veïna més m'encanta i és una de les fites, doncs crec que els molletans i molletanes doncs han de tenir així marcada i la vivim i la disfrutem molt. Jo crec que un cop més ha estat una fira, un èxit de gent visquent-la, passejant, comprant, amb un munt d'artesans, amb més de 80 parades, han vist diferents oficis, molts productes i com no podia ser d'una altra manera, també amb el suport de les entitats de cultura que li han donat, com sempre, molta vida en aquesta fira. Així que super, super contenta. Jo crec que ha estat un èxit i a més també celebràvem 30 anys dels capgrossos, del Tòfol i de la Digna. Així que també hem sumat, doncs, enguany doncs, també tenia aquest punt, no?, amb una celebració tan especial. I jo crec que és això, no?, una fira que posa en valor, no?, a les tradicions de la nostra ciutat, però que també doncs, li vam donant sempre algun aspecte innovador i més, i cada vegada també tenim que el teixit associatiu s'hi doncs, van sumar i cada vegada doncs, tenim també més entitats que volen participar. Així que és super com a veïna, supercontenta i doncs, com doncs, membre també de govern i d'aquí de l'Ajuntament, doncs, molt agraïda doncs, que li tinguin aquesta estima, la implicació de l'Associació de Veïns de la Fira d'Artesans i també doncs, de totes les entitats que han participat.
0: I en aquest cas, canviant totalment de tema, estem ja a una setmana del ple del proper dilluns 28 de setembre, el primer, no?, després d'aquest curs polític que iniciem ara després de vacances. No sé si ja heu fet alguna reunió i es preveu com anirà aquest ple.
1: Doncs de moment estem treballant encara en els últims punts de gestió i en diferents mocions que grups municipals prepararan i tindré més informació dilluns, el proper dilluns, perquè les comissions informatives les tindrem dimecres i encara havíem d'esperar alguns informes i ara per ara doncs, l'ordre del dia no la tinc en concret.
0: Ho comentarem, si més no, com sempre també fem just el dia abans, ja que ens coincideix a l'espai els dilluns, unes hores abans d'aquest ple, Encarna. Després, una altra de les notícies que també tenia més que ja hi ha aquest projecte final perquè ha de ser aquest nou espai cultural a la Teneria, un tema que anem sí. parlant, que també ocupa, no?, doncs, aquest temps degut una miqueta a totes les gestions que s'han de fer i que sembla ser que a poc això va agafant forma.
1: Sí, és un, bueno, un projecte de llarg recorregut perquè ja sabeu doncs, que volíem que fos participat i vam fer doncs, un concurs d'idees i vam haver de prendre doncs, aquest projecte per segona vegada i bé, al llarg de molts mesos doncs, hem estat treballant doncs, per tenir la millor proposta i ara sí ja tenim les empreses doncs, i els equips tècnics i arquitectes que faran, desenvoluparem doncs, aquest projecte doncs, que considerem que és estratègic pel futur de Mollet. Com sabeu, doncs, tenim moltes entitats que, doncs, que dinamitzaran aquests espais i jo crec que és un volum important de metres que es destinaran doncs, a activitat cultural i altres activitats que puguin donar doncs, molta vida a aquest espai. Bé, com sempre diem, no? Els processos administratius són llargs, no sempre són tan àgils com ens agradarien, però sí que ara doncs, estem ja en un pas, no?, important amb la realitat de saber ja doncs, els despatxos que podran tirar endavant doncs, el millor projecte que podíem tenir i bé, esperant doncs, això, anant fent passes per arribar fins a tenir doncs, aquest projecte de la Casa de la Cultura de la nostra ciutat.
0: I després també volem preguntar si teniu una miqueta de feedback de com estan anant aquestes obres tan importants que s'estan fent a la nostra ciutat. En parlàvem just quan havien de començar i ja portem això un parell de setmanes amb aquestes obres, les de Pompeu Fabra i també les de Berenguer Tercer.
1: Doncs de moment va tot com teníem previst i ara en aquesta setmana, si no vaig errada, crec que ja començaran a fer els treballs de resfaldatge de Berenguer Tercer. Com sabeu, allà a Berenguer Tercer doncs, havien fet uns treballs també de millora del clavegaram i també doncs, bueno, va aprofitar, ja que estava dins de la planificació per fer tot el resfaltatge, doncs vam aprofitar també primer per fer uns treballs de millora del clavegaram i evitar doncs, futurs problemes i ara ja doncs, hem treballat d'inici doncs, en aquesta part que toca més cap a l'estació i ara doncs, al llarg d'aquesta setmana doncs, comencen els treballs de resfaltatge i esperem doncs, que a final de setmana quedin ja enllestides i a poc pugui tornar l'ordre en aquest espai i la part també de Pompeu Fabra doncs, aquesta doncs, vam activar la primera fase i ja s'està treballant en aquest col·lector i com sabeu també hi ha uns canvis en el tema de mobilitat. Crec que de moment tot en ordre, sabem doncs, que afecta doncs, a molta mobilitat de moltes persones, empreses, centres escolars i de més, però bé, com sempre doncs, agraïm doncs, aquesta paciència i esperem que, bueno, que vagin passant els dies i acabem en data, que és el que esperem. Però ja et dic que de moment anem complint setmana a setmana i aquesta setmana doncs, tocarà el resfaltatge de Berenguer Tercer.
0: Doncs estarem amatents també doncs, en aquestes obres i ho anirem comentant aquí a Ràdio Mollet aquest procés, sobretot després ja serà doncs, en aquesta valoració final. I després també tenim un dels grans actes d'aquesta agenda, que si comentem que ara crec que a partir d'ara tots els caps de setmana estan ocupats, el que tindrem serà la caminada nocturna de Gallecs, una altra, crec que de coses que molts molletans tenen en el calendari i la seva agenda anotats per no perdre-s'ho.
1: Sí, la caminada també és que tenim molts esdeveniments de la ciutat amb una participació increïble de milers de persones i la caminada nocturna de Gallecs crec que també és una d'aquestes activitats tradicionals esportives de la ciutat. Si suma centenars de persones, jo crec que passem d'un miler de persones normalment i crec que és maco, és fer esport, és compartir una estona amb amics, amb família, gaudir d'aquest entorn natural que tenim i després també acabar doncs amb aquesta botifarrada, amb un moment també de música i de compartir-ho. I bé, és una altra, com dic, una altra activitat organitzada també per un club de la ciutat, en aquest cas el Muntanyenc de Mollet, i no tinc cap dubte que serà un èxit. No tinc encara cap valoració de com van les inscripcions, però no tinc cap dubte que serà doncs, un moment de moltíssima gent. Jo crec que entre el compromís que té el club per aquesta activitat i el compromís que té la ciutat per participar, no tinc cap mena de dubte que serà una cita moltíssima gent i un altre dia més doncs, de disfrutar la ciutat.
0: I després també volem parlar d'aquestes jornades solidàries, que si abans es feia a Mollet la Setmana de Solidaritat, es va recuperar l'any passat després de molt de temps, i finalment ara, aquest segon any, no, després de recuperar-se, el que es fa és durant 3 setmanes, degut a l'èxit de l'any passat, on si 3 setmanes vol dir més temps i, per tant, més actes que es faran, en aquest cas, per promoure els valors de la cooperació, la convivència i la pau.
1: Sí, com bé dius, doncs vam reprendre aquesta activitat després d'uns anys i l'any passat amb una setmana, i ara doncs farem una ampliació que crec que dona una oportunitat doncs per donar més visibilitat a tota la feina que fan al llarg dels anys les entitats de cooperació i de solidaritat a la nostra ciutat. Crec que hi dedica molt temps, molts esforços i molts recursos. Hi ha molts projectes que es desenvolupen a Mollet i molts també que es desenvolupen molt més enllà de la nostra ciutat, i crec que és el moment de compartir-los. I bé, doncs era també important doncs tenir més dies, i crec que 3 setmanes donen per això, per posar-lo a l'abast de tothom, i perquè també totes les entitats doncs tinguin més opcions doncs de compartir-ho amb la gent. I per nosaltres doncs és un compromís que tenim doncs amb les entitats i pels valors propis que nosaltres defensem. Així que molt contents de tenir un programa tan ampli, tan treballat, tan consensuat, tan participat de totes les entitats.
0: I parlem també d'aquests cursos de la gent gran que tot just es presentaven ara fa una setmana, i que això fa que 1.100 places s'ofereixin a la nostra ciutat, i gairebé aquestes places s'acaben sempre esgotant degut a l'èxit que hi ha pels tallers i cursos que s'ofereixen.
1: Sí, tenim una gent gran molt activa, que tots els cursos que oferim doncs els reben amb moltíssimes ganes, i any rere any doncs tota la programació d'activitats s'omple, i molt, molt contents de tenir aquesta gent tan activa, amb tantes inquietuds, amb moltes ganes d'aprendre, de compartir també coneixements i de participar plenament. Sempre diem, no? La gent quan es jubila té molt a aportar i té moltes ganes de continuar, i nosaltres doncs és el que intentem sempre, programar i tenir unes activitats on, bueno, és el programa aquest de que diem d'envelliment actiu, doncs un programa molt, molt complet que puguin doncs això potenciar encara més doncs aquests anys que tenen de bueno, d'expertesa, de moltes ganes, com et deia, de seguir compartint, de seguir aprenent. I jo crec que és precisament aquesta la filosofia del servei de gent gran, potenciar doncs que tot i que arriben a una edat doncs que potser doncs ja no estan tan actius en el món laboral, però encara tenen moltes possibilitats d'oferir molt a la nostra ciutat, i per això jo crec que és un èxit cada vegada que posem doncs aquests tallers i aquests cursos doncs a l'abast de tots ells, perquè és que la veritat és que s'omplen, i bé, nosaltres doncs contents de poder oferir doncs això, una programació que els agrada.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge, Encarna, que vagi molt bé la setmana, i de tot en parlem, com sempre, el proper dilluns amb aquesta prèvia del ple municipal. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, molt bona setmana. Adéu.

0: Blanc i Negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
1: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui fem números i parlarem del 900. Avui arribem als 900 tastets de llengua. 900 es defineix com a 9 vegades 100. Això vol dir que avui no celebrem un programa qualsevol. Avui arribem al programa 900. I no és poca cosa, perquè no hem fet pas el camí en un dia. 900 emissions són molts petits tastets, moltes històries, però sobretot són 900 oportunitats de compartir paraules i curiositats amb vosaltres. El número 900 és un nombre rodó, imponent, que fa respecte. En català, quan volem expressar abundància, sovint recorrem als nombres. No cal que siguin exactes. Quan diem que una persona té 1.000 coses al cap, ningú no agafa una calculadora. Quan assegurem que hem repetit una història 100 vegades, tampoc no estem comptant. Els números a la llengua són una manera de magnificar, d'exagerar o de destacar la importància d'allò que expliquem. Per això avui els 900 no són només 900, són una xifra que simbolitza constància. Ja ho diu el refrany, de mica en mica s'omple la pica. Una missió darrere l'altra i així fins al 900. I és que per arribar al programa 900 cal haver-ne superat 899 abans. Sembla una obvietat, però sovint oblidem que les grans gestes neixen sempre d'una suma de petites passes. La llengua ens ensenya que els números també expliquen emocions, i si avui haguéssim de buscar una expressió adequada, podríem dir que aquest programa ha passat per 1.000 tràngols, ha viscut 9 vegades 100 alegries i encara conserva la il·lusió del primer dia. Potser per això el 900 ens sembla tan especial. No perquè sigui exactament 900, sinó perquè sona gran. Perquè aquest aniversari no és només de qui fa el programa, és també de qui l'escolta. Sense oients no hi hauria 900 programes. Gràcies per ser-hi i per molts anys. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
3: CQ, CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radioclub Ochentero de Mollet.
4: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, CQ, veus amigues.

0: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la mitjana. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la
1: Expedient Mollet.
2: El 23 de setembre arriba a Ràdio Mollet No dubtis entrar, un programa de salut mental per respondre qualsevol consulta que tinguis. No dubtis entrar, els dimecres a les 6 i la remissió els dissabtes a les 7.
3: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat, cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició, diumenge a 11:15 del matí.
4: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
5: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 716, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Avui seguim amb el tema refugis. Us parlaré dels diferents tipus de refugis que podeu trobar. El refugi de muntanya, el refugi lliure, la cabana bivac i el refugi d'emergència. El refugi de muntanya és el que tots coneixem. Es tracta generalment d'edificacions d'obra o de pedra, i en alguns casos de fusta. Actualment, en trobem fets de planxes d'alumini i materials aïllants que milloren el rendiment tèrmic tant a l'estiu com a l'hivern. Aquests refugis, per regla general, tenen dues plantes. La planta baixa, on hi trobem els serveis. Menjador, cuina i habitacle pels guardes. El rebedor, on hi podem trobar lleixes per deixar-hi les botes i armariets per desar les motxilles i d'altres objectes personals. Generalment, els lavabos amb piques i vàters i els més nous dutxes també s'acostumen a trobar a la planta baixa. Com que pel refugi està prohibit deambular-hi amb botes, a les lleixes per deixar-les sovint hi trobem xancles on es poden utilitzar durant l'estada i cal retornar-les a marxar. Les xancles hi han de ser, a menys que hagi passat el cabró de torn i se les hagi endut. A la planta superior, generalment una, hi trobem els dormitoris. Aquests són de lliteres de dos o tres nivells, que poden estar distribuïdes en habitacions separades o en un dormitori d'una sola peça. Això depèn del disseny del refugi, però en els més moderns acostumen a ser en habitacions separades, cosa que facilita agrupar a la gent per hores de sortida, depenent del lloc on volen anar. El refugi lliure. És un refugi no guardat, d'accés lliure. En alguns refugis guardats també existeix una part lliure o d'hivern que queda accessible quan la resta de l'equipament està tancat. Acostuma a ser una habitació a la part baixa d'un refugi on es disposa d'una taula, uns bancs i 4 o 6 lliteres i que es pot utilitzar fora de temporada com a refugi d'emergència. Aquesta mena d'instal·lacions acostumen a disposar d'un radiotelèfon alimentat amb energia solar per tal de que, en cas de necessitat, es pugui contactar amb els equips de rescat més propers. La cabana bivac. Aquesta és una variant del refugi d'emergència. Es troben principalment als Alps, sobretot en crestes o bretxes, en rutes de dificultat alta. Tenen una capacitat per 3 o 4 persones i cal entrar-hi ajupit. Són aixoplucs de fortuna i, si fa bon temps, més val dormir-hi fora. Un exemple històric d'aquesta mena d'instal·lacions va ser el bivac Piero Giglione, situat al Coll del Trident, a uns 3.690 metres en el massís del Mont Blanc. Era un petit aixopluc d'alta muntanya en un dels passos utilitzats des del sector del refugi Torino cap a la Brenga. El bivac va ser desmuntat el 1993 pel perill d'esllavissades. Aquest tipus d'instal·lacions, bivacs de tipus cel·la o similars, serveixen principalment com a punt de suport d'emergència o repòs per a alpinistes que realitzen rutes clàssiques i d'alta dificultat en el cos dels Alps. El refugi d'emergència. Tal i com us vaig explicar en el capítol anterior, a Catalunya comptem amb 10 refugis d'emergència. Els trobarem en les zones d'alta muntanya. Són espais lliures o no guardats, pensats per protegir-se de tempestes o accidents. Solen estar oberts tot l'any per a urgències, però no garanteixen comoditats ni aigua corrent. Cal deixar-los nets i respectar les normes d'ús, ja que una instal·lació d'aquesta mena ens pot arribar a salvar la vida. Aquests refugis disposen de mantes, matalassos i un petit banc per poder cuinar, en cas de necessitat, així com sistemes de comunicació d'emergència. A la pàgina web de la FEC i de les entitats propietàries s'hi pot trobar informació de la seva ubicació, així com de la forma d'arribar-hi. El refugi d'emergència que va ser greument vandalitzat és el refugi de Besiberri. Aquest equipament no guardat, situat a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a l'Alta Ribagorça, va patir importants destrosses a mans d'uns brètols a finals d'any. Tot i que un grup de voluntaris en va fer una primera neteja d'urgència per deixar-lo operatiu de cara a la temporada, durant aquest estiu del 2026, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya ha organitzat i coordinat accions de voluntariat estivals i de cara a la tardor per arranjar-ne definitivament els desperfectes estructurals. No permetem que quatre poca vergonyes facin malbé un patrimoni que és de tots. Si trobeu un refugi o qualsevol instal·lació de muntanya malmesa o amb desperfectes, comuniqueu-ho tan aviat com sigui possible a l'entitat responsable o a les autoritats.
4: Pals i botes. L'agenda.
5: El dijous 24, el grup Extrem organitza una matinal a la Mola per la Canal de la Vella, a Sant Llorenç del Munt. El vocal és en Carlos Revilla. Un recorregut de 8 quilòmetres amb un desnivell de 462 metres de pujada, 462 de baixada, i unes 5 hores 30 de durada. El lloc de sortida serà el pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí amb vehicles particulars. I el dissabte 26, la caminada nocturna a Gallecs. El recorregut d'11 quilòmetres pels camins i senders de Gallecs amb una durada de 3 hores 30. El lloc de sortida, ja sabeu, Anselm Clavé, Rambla Balmes, a les 20 hores. Cal portar llanterna, aigua, n'hi haurà avituallament. El preu per socis són 8 euros i els no socis 12. El mateix dia, 10 euros socis, 14 euros no socis. Les inscripcions es poden fer mitjançant la pàgina web o directament al club.
4: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jarava, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic, en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí. I voldria que aquesta cançó fos una mica... Em recordo tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo soc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vivo.

Ella. Sí. Sí. Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954, que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original.

0: shed.
1: On escoltaràs a la ràdio avui dia, xarxes de bord?
0: So happy in a crowd.
1: Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú. Aznavour, nascut a França, però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir, però en versió original francesa, a través d'internet. And make them all my souvenirs for where she goes.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyan i Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Catch and Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardó quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.
0: Don't worry.
2: Don't worry.
0: No et preocupis absolutament de res.
2: Be happy.
0: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui Na, ne, na, això sí, amb bac final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodrill. Lluís Aldaz de Castellà del Vallès. Doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que, bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

na, ne, na, na. Doncs tens raó, Lluís Aldap, de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna.

eren bons, eh? Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu: hola Albert, sóc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume: novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si ens segueixes al Facebook, estaràs al corrent de totes les notícies vinculades al programa. Ja saps que el grup es diu com el programa, Cocodril Club. Agrega-t'hi, digues la teva, publica les teves coses, els teus records musicals, fotogràfics o de qualsevol tipus. I estarem encantats de compartir-ho amb tu. Diu en Jaume R, et volia demanar la banda sonora de Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li de Mir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.

La música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara.

0: Algú va dir, la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All in radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. Oh.

Rebem un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens diu: apreciado Albert, nací en 1946 y mi época gloriosa fue sin duda el lustro comprendido entre 1965 y 1970. Así pues, me considero un clásico romántico de la canción melódica. Aquella época en la que podías abrazar a tu pareja, si se dejaba, claro está. Pero en la que al fin y al cabo existía cierta complicidad. Recuerdo con enorme nostalgia aquellas discotecas de luz tenue, donde podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont. Bueno, esto, los que podían acceder a un mechero Dupont, junto con la bebida, y nadie tocaba absolutamente nada. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí precisamente me desapareció un mechero Dupont en una discoteca. entró una canción que me gustaba mucho, salí a bailarla con una amiga y me había dejado el mechero encima de la barra. Lo que duró la canción, duró el mechero. Pero claro, es que era molt llaminer y es feia veure molt. La culpa va ser meva, potser, ¿no? Però em va saber greu, ¿eh? Perquè... Bueno, és que llavors fumava, ara ja m'és igual. Ja fa 20 anys que no fumo. Per si algú li interessa o per si algú vol deixar i jo li serveixo d'alguna cosa, us puc assegurar que és de les millors coses que he fet a la meva vida. M'he pogut penedir de moltes i recordar molts errors, però d'aquesta no, eh? Aquesta va ser fantàstica. O sigui que si deixeu de fumar, segurament les coses anirien molt millor a tots els nivells. Bueno, perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, Vicente Loncan, que estaba leyendo tu correo. Diu, ¿podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont junto con la bebida? Y nadie tocaba absolutamente nada. Había respeto, educación y orden. En fin, otra época que recuerdo con absoluta nostalgia y cariño. Ayer, paseando por el dial, volví a localizar tu programa. Hacía años que había perdido su pista. En este programa... usted explicó la historia de un amigo que estaba buscando una canción del gran Roger Whittaker y con su impecable capacidad musical consiguió localizarla. Bueno, sí, aquesta és una anècdota d'un amic que en realitat és company de doblatge i director de doblatge que m'ha dirigit moltes vegades, que ja l'he explicat en diverses ocasions, no? Un dia estava jo, i em sembla que era un dia festiu, i jo tenia un bolo a la nit a Tortosa i estava dinant a Vinaròs, i a mig dinar em va sonar el telèfon i em va dir: sento molestar-te en un dia festiu, però és que no em trec del cap una cançó molt antiga i no sé per on començar a buscar-la. I me la va cantar per telèfon i de seguida li vaig dir quina era. Bueno, i el Vicente Loncan diu: lamentablemente no pude entender bien el título de aquella bonita canción. ¿Podrías decirme cuál era? Gracias por tu atención y por esos momentos de música que nos hacen regresar, aunque solo sea por unos minutos, a aquellos maravillosos años. Un cordial saludo, Vicente Loncan, que no em diu des d'on m'escolta o des d'on m'escriu. Doncs sí, amb molt de gust. És que el títol d'aquesta cançó de Roger Whittaker no té traducció. És Durham Town, o sigui, ciutat de Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kènia, que està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kènia. Seria l'any 84, quan la meva actriu preferida era Meryl Streep, i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, esclar, i després de totes les clàssiques, de la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, bueno, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar, què puc fer? Llavors no havia internet, ni xarxes socials, ni res, estem parlant de l'any 84, sí? Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant i em va dir: sí, sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França.

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

És clar que no necessita presentació, però com que a vegades ens escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Odyssey. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. I sabeu qui va versionar el castellà Space Odyssey de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms. I normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. Y en van dir els Hermanos Calatrava: hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros, y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: hacia abajo y diga que ve.
1: Veo una masa quieta. Debe ser lo de la SEA. Un poco más a la izquierda veo como dos focos. Dos fábricas ardiendo deben de ser.
2: La Odissea Espacial de los Hermanos Calatrava, versió de l'original de David Bowie, que per cert molt poca gent sap que el mateix David Bowie la va fer en italià a petició de Tony Visconti, titulada Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Bueno, en italià la lletra no té res a veure, no parla de l'espai. La discogràfica de Bowie li va encarregar aquesta versió per competir amb altres bandes italianes que estaven versionant la cançó. El lletrista, Mogol, va decidir ignorar totalment l'odissea espacial del major Tom i la va transformar en una història romàntica sobre dos joves solitaris que es troben al cim d'una muntanya. Noi solitari, noia solitària.

0: les curiositats del teu amic del Coco. L'odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries, si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert. Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell, per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124, era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

0: Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124 l'amiga Amèlia Cardona per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les sigles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly i a la foto de portada el mateix Don Alfagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però, bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Don Alfagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, Easy, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu. Cocodril, no perdis la sintonia.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
0: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.

Cocodril Club. Trenta-dos anys en antena.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc Dolors i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Chafe. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mori.

0: Vagabonds. Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York, de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz, amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, oh, vive la...
0: amb la que vaig conèixer Los Amaya.
1: Vive la vida, oh, vive...
0: És un bon consell, el títol. Vive la vida, oi?
1: Vive, vive la vida.
0: Era 1972.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que Los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al costat de Peret, de Los Manolos. Va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert, que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicat a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. Em recorda Delfín de los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, Cómo eliminar a su jefe.
2: Work

0: just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away.
1: Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. És de principis dels 80, és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop. I van fer aquesta meravella.

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia, a la secció de les versions, podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy. I la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Però aquest passat estiu també ens va deixar Pepino Di Capri.

L'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino DiCapri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi, protagonitzada per Vittorio Gassman, i ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Beanie King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino DiCapri va fer una altra cançó de Benny King que s'assembla bastant.

Un altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música.

Durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent. I d'aquí li va sortir aquest to respòs, trencat, però impossible d'imitar. It's a heartache, aquí es va dir Corazón destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó Total Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar al 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records. I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Sardà treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat del Cidex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948 i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
1: Cocodril Club.
0: I un últim favor, per al mateix preu, procura ser feliç, cocodril.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Siquiu, Siquiu, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
3: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. Siquiu, Siquiu, veus amigues.

De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, un espai on la música no es mesura només pel temps que fa que existeix, sinó pel que encara és capaç de dir-nos, de transmetre. Un lloc on els discos del passat no són peces de museu, sinó organismes vius que continuen dialogant amb el present. Aquí, en aquest espai, la música no serveix per decorar el silenci, serveix per omplir-lo de preguntes, de dubtes, de mirades que canvien amb el temps, perquè hi ha discos que no s'esgoten mai del tot, només esperen que els tornem a escoltar des d'un altre lloc vital.
1: Avui viatgem al centre d'una revolució. No una revolució feta amb consignes ni manifestos, sinó amb sons, amb idees i amb una manera nova d'entendre què podia ser un disc. Un disc que no només va transformar el pop, sinó també la manera d'entendre l'estudi, l'autoria i la identitat d'un grup.
0: Un disc que va permetre als Beatles deixar de ser Beatles. O millor dit, deixar de ser allò que el món esperava que fossin. Crear una màscara per poder dir la veritat, inventar-se una banda fictícia per poder continuar sent lliures.
1: I avui el connectem amb un hereu contemporani que amb eines diferents, però amb la mateixa necessitat, va fer exactament el mateix, trencar amb la pròpia imatge, assumir el canvi i convertir l'estudi en un espai d'introspecció total.

0: El fil conductor d'avui no és un estil, ni un gènere, ni una època. És una actitud que passa quan un artista ja no pot continuar fent el que feia fins ara. Què passa quan la identitat que t'ha portat fins aquí comença a pensar més que ajudar? I en aquest sentit, Beatles el connectem amb Tame Impala.
1: Els dos discos que escoltarem avui parlen exactament d'això, de moment, el moment en què cal reinventar-se per no quedar-se atrapat. De la necessitat de canviar de pell encara que faci por, encara que no sàpigues ben bé què hi ha a l'altra banda. Un disc obre el pop cap enfora i un altre que el gira cap endins.

0: I avui us presentem, com a disc clàssic, The Beatles' Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un disc on ens trobem a l'any 1967 i el món està canviant a una velocitat vertiginosa. Contracultura, psicodèlia, LSD, art pop, guerra de Vietnam, drets civils, llibertat sexual... Tot sembla possible i alhora tot sembla a punt de trencar-se. Els Beatles són el grup més famós del planeta, però també estan esgotats. Els concerts són un caos, no se senten, no poden evolucionar sobre l'escenari i som presoners del seu propi èxit.
1: M'agradaria fer un incís una miqueta en aquests primers episodis de Blanc en Negre, en el que hem començat, vàrem prendre la decisió amb en David de començar una mica des del principi, des dels orígens, per això vàrem triar Muddy Waters, no? I està clar, els que han seguit al darrere aquests primers programes, pues, noms com Janis Joplin, Lou Reed, Jimi Hendrix,
0: sí, Bruce Springsteen,
1: Rollins, Beatles, són noms en majúscules, no? No sempre serà així. Blanc en Negre, la història del rock és molt àmplia i hi ha moltes bandes clàssiques que possiblement no seran tan conegudes, però que anirem alternant de... Sí que hem volgut començar una miqueta amb aquesta línia, doncs, de noms en majúscules, però que paulatinament irem incorporant, doncs, bandes possiblement no tan conegudes, però també que les...
0: Són clàssics. Són clàssics del rock i que recordar sobretot el tema de les dades. És a dir, nosaltres considerarem el disc blanc, que és el clàssic, fins al
1: 2000,
0: exacte, i el disc negre, que és el més modern, o que en direm contemporani, per entendre'ns, que serà des del 2000 en endavant.
1: Efectivament, doncs davant d'això prenem una decisió radical, deixar de tocar deixem de tocar en directe, en aquest cas els nostres Beatles, no? Renunciar a això, renunciar a allò que els havia fet grans, tornar a reconnectar una mica amb el disc, per poder continuar creixent. Aquesta va ser la decisió que varen prendre quan varen decidir entrar a l'estudi, que seria el seu nou escenari. I aquí apareix també una idea clau. L'alter ego de la Sgt. Pepper's, doncs, no és només un concepte estètic, és una excusa creativa. És un espai de llibertat absoluta on poden provar, exagerar, fallar, reinventar-se, sense el pes de sentir a sobre ni portar aquesta motxilla dels

0: Però tu, David, que ets músic, guitarra i component d'una banda, Verbaline, com contemples el concepte d'utilitzar l'estudi com un instrument?
1: Bé, l'estudi com un instrument és una de les grans essències de molts dels discos que hem escoltat totes les nostres vides. De fet, aquí els Beatles, a Abbey Road, ho van fer així possible. Hi va haver cintes al revés, orquestres clàssiques, sons trobats expressament i un collage sonor, per dir-ho d'alguna manera, no? L'estudi deixa de ser un lloc com per enregistrar cançons i es converteix en un instrument creatiu més.
0: George Martin esdevé el cinquè Beatle. No només produeix, interpreta idees, les tradueix en so, i aquí neix el concepte modern de producció creativa, on la tècnica no està al servei de la cançó, sinó que forma part del discurs.
1: I Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club és l'obertura teatral. És una presentació explícita d'aquesta banda fictícia que aixeca el taló. És un joc, però també una declaració d'intencions. I a partir d'aquí, tot és possible. No escoltarem els Beatles de sempre. Escoltarem una altra cosa.

0: Així hem començat l'anàlisi de cançons d'aquest disc. L'obertura d'aquesta cançó no buscava emocionar, busca situar-nos. És un ritual d'entrada, un pacte amb l'oient, deixa enrere les expectatives i entra en aquest nou món.
1: Sí, un nou món on necessitem una mica d'ajuda dels nostres amics. Què vol dir això? With a little help from my friends. Ringo canta la vulnerabilitat, no l'heroisme, no la genialitat. Necessitar els altres per continuar endavant. És un distant ambiciós i aquesta cançó ens recorda una cosa essencial. La comunitat sosté.

0: Aquí el pop deixa de parlar de triomf individual i parla de dependència mútua, d'acceptar que no pots tot sol. I això, enmig d'una revolució creativa, és una sensació profundament humana.
1: Sí, una cançó que va formar part d'una sèrie en els anys 80, aquells meravellosos anys, aquells meravellosos anys, que pels que ja tenim una edat recordarem molt bé. I en aquesta cançó va ser la banda sonora en la versió que va fer Joe Cocker, que va utilitzar la bateria B.J. Wilson i amb línies de guitarra del memorable Jimmy Page.

0: Psicodèlia pura, imatges surrealistes, canvis constants, una narrativa que no segueix cap lògica convencional. Això era Lucy in the Sky with Diamonds. Més enllà de la polèmica, és una cançó sobre mirar el món amb uns ulls nous.
1: No és una invitació a fugir de la realitat, sinó a transformar-la. Entendre que la percepció també és una eina creativa.

0: Una cançó que ens transmetia optimisme aparent, però per sota de la superfície hi ha culpa, violència passada, contradiccions. És el pop acceptat que créixer no és net ni lineal. Algú també ens podria dir que en aquests episodis de Blanc i Negre, que també seria bo comentar-ho, que no fem un recopilatori d'èxits, no fem les millors ni les cançons més conegudes.
1: No.
0: Estem generant, barrejant conceptes, comparant discos. D'alguna manera també seria, algú us pot dir, i home, en el programa dels Beatles, com és que no heu posat Let It Be, no? O seria... Exacte.

0: seria l'anterior del Rolling Stones, no hem posat Satisfaction, no?
1: Vull dir, exacte.
0: Vull dir que són conceptes. Evidentment, escoltem, intentem descobrir doncs, altres emocions, altres sensacions i altres cançons, no?
1: Sí. De fet, el que tenim aquí a Blanc en Negre és aquesta percepció subjectiva que sempre reiterem del fet de que nosaltres el que fem és comparar discos clàssics i contemporanis. I en aquest sentit, doncs, fem també una miqueta de recull històric dels moments històrics d'aquella època, que ja ho hem fet fent al·lusió doncs, a la psicodèlia, a l'art pop, a la guerra del Vietnam, a l'inici del programa d'avui, i després doncs, fem la proposta moderna que té o ha begut d'influències, que té una comparativa, però sempre disc a disc, no artista a artista.
0: Una alternativa. La cançó que hem escoltat abans reconeix la foscor i és part del procés del canvi. Aquesta cançó no nega el passat, l'assumeix, però ens anem cap a...
1: La següent. A Day in the Life. Clímax absolut, dues veus, dues mirades, i el somni i la quotidianitat que col·lisionen. Al final no tanca, expandeix.

0: Aquí un John Lennon platòric en aquesta cançó i en aquest disc. Aquí es van deixar anar totes les energies creatives i no hi havia normes, no hi havia regles, era psicodèlia pura, com deien David abans. Aquest final no resol res, et deixa obert, i aquesta obertura és el gran llegat d'aquest disc.
1: Sí, d'un disc del qual en podem explicar diverses curiositats. Per exemple, va ser el primer disc de rock que va tenir les lletres impreses a la contraportada. Va ser un disc que va guanyar 4 Grammys. A part d'això, també hi ha una nina de drap a la part dreta de la portada que posa, que té un jersei a ratlles, que posa Welcome the Rolling Stones, en honor a la banda dels Rollings, val? I per desmitificar la rivalitat que es deia que hi havia entre els dos grups, perquè sempre es deia que hi havia aquesta rivalitat, i ells van fer aquesta aportació en aquesta portada. També hi ha un mite que diuen que es va descartar posar la portada a l'Adolf Hitler. Bueno, és un disc que us animem a que busqueu diverses de les curiositats, perquè per internet en trobareu, i fins i tot també trobareu un esquema de tots els personatges que surten amb els enumerats, amb les siluetes i el punt exacte on estan cada un d'ells.
0: Sobretot per les generacions joves, no?
1: Sí.
0: Suposo que les nostres ja el coneixen de sobre.
1: Sí, el disc. De fet, per molta gent especialitzada en la crítica als Beatles, per molts és el millor disc dels Beatles, per molts. Sí. Però bé, això és també opinió, eh? Però bé, jo hi estic d'acord, eh? Hi estic d'acord amb aquesta opinió més generalitzada.
0: La psicodèlia no va morir als 60.
1: Va canviar de forma.
0: Va canviar de forma. I per tant, això ens porta a una alternativa, a discos contemporanis, bandes que d'alguna manera també han estat sota el paraigua dels Beatles.
1: Sí, i ens traslladem des del 1967 a Sgt. Pepper's Lonely Club's Heart Band a 2015, Tame Impala amb el disc Currents. Currents és un disc de transformació personal. Kevin Parker ho fa gairebé tot sol. Escriu, grava, produeix, però més enllà de l'aspecte tècnic, el que importa és el moment vital. Una ruptura, un canvi profund i la necessitat de deixar anar.
0: La psicodèlia aquí ja no és expansiva, és introspectiva. No busca obrir portes cap enfora, sinó entendre el que passa quan tot canvia per dins.
1: I escoltarem Let It Happen.

0: Sens dubte, el caràcter psicodèlic el té, eh?
1: Té totalment. De fet, pensem una cosa, eh? Tame Impala, en Kevin Parker, que és el líder absolut de Tame Impala, venia de la psicodèlia. Els discos anteriors, que són del 2010, 2012, ja tenien aquell rock psicodèlic. El que passa és que aquí a Currents, 2015, és on canvia el timó i se'n va cap a l'electrònica, però manté la psicodèlia.
0: Sí, sí, perquè aquí algú podria pensar que aquí se'ns ha ratllat el vinil.
1: Sí, sí, sí. Totalment. Però bé, tornant una miqueta al que escoltàvem, no? Let It Happen, una cançó que té repeticions, caigudes, errors que es comparteixen en parts del discurs, en fi, resistir-se al canvi i acabar-ho acceptant, no?
0: Sí, efectivament. Canviar fa por perquè implica perdre el control. Aquesta cançó ho assumeix i ho abraça perfectament, no?
1: Sí, i ens anem ara tot seguit al que és el cor emocional del disc. Reconèixer que canvies i que, bueno, te'n pots fer mal.

0: Blanc en negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
1: Bé, acceptar el canvi, tal com ens deia aquesta cançó, també és assumir la responsabilitat del que deixes enrere.
2: Sí, i continuant amb Currents, el disc de 2015 de Tame Impala, una ruptura explicada sense dramatismes, confiar que el temps farà la seva feina.

0: El dol aquí és silenciós, però igualment de profund.
1: Sí, un tema molt introspectiu de Kevin Parker. Kevin Parker, que amb el seu projecte Tame Impala, a hores d'ara, té tingut 5 àlbums. Inner Speaker, 2010, L'Honorism, 2012, Currents, que és el que estem escoltant avui, el 2015, The Slow Rush, 2020, i Dead Beat, el 2025. I hi ha un parell de discos en directe. I també, de Kevin Parker, dic que amb el projecte Tame Impala ha sigut nominat als Brit Awards l'any 2021 com a millor artista masculí, però simplement va ser una nominació, no va aconseguir el guardó.
0: En aquest espai de blanc en negre, els Beatles amb Impala, és una relació curiosa, no?
1: Sí, perquè, clar, tu escoltes això i dius, i això, primer, què té a veure amb els Beatles, no? La primera impressió. La segona és, bueno, és que el Sgt. Pepper's Lonely Clubhouse Band és un discàs, i això, ostres, a mi no em sembla que sigui un disc de la mateixa qualitat. Podem plantejar-nos mil coses, eh? Però quan penses una mica més i comences a aprofundir, veus que la psicodèlia que està fent Kevin Parker es basa molt en el que es van fer els Beatles.
0: Sí, sí, sí. És aquí és on te veig la connexió. L'he trobat interessant amb aquest aspecte, no? que realment hem connectat una manera de trencar certes normes establertes, d'entrar en un món intern.
1: Exacte, amb una banda fictícia, etc etc. I el que fa Kevin Parker és utilitzar aquells recursos que té al seu abast, al igual que van fer els Beatles. És a dir, quins recursos tenien a l'estudi? Doncs van fer totes aquelles virgueries que van poder per sonar d'una manera molt novedosa, i això Kevin Parker també ho fa, sense deixar de banda l'àmbit de la psicodèlia. I bé, anem a presentar l'última cançó de Tame Impala, Currents 2015, un àlbum meravellós, New Person, Same Old Mistakes.

0: Una cançó que parla, que ens parla amb un final que parla de renaixement, però també de memòria. No pots fugir de qui ets. Això és el que és canviar per no esborrar. És integrar.
1: Sí, hem parlat de dos discos separats per dècades, The Beatles i Tame Impala, però units per la mateixa necessitat, reinventar-se per continuar vius.

0: Sí, avui en la part final també hem volgut donar-li un toc festiu, no? Una mica de festa major, no?
1: Festa shout!
0: Perquè Déu-n'hi-do, amb tanta psicodèlia, poder al final acabarem aquí una mica com l'Empordà, no? Tocats, tocats per la tramuntana.
1: Tal qual, tal qual.

0: Sí, i anem a fer una mica aquest resum final, aquest tancament amb aquest Sgt. Pepper's and Lonely Hearts Club Band. És un disc que neix del cansament de ser qui tothom espera que siguis. Els Beatles arriben a un punt en què la identitat que els ha portat fins al cim també els impedeix avançar. I davant d'això, en lloc de repetir la fórmula, decideixen desaparèixer darrere d'una màscara per poder tornar a dir alguna cosa honesta. Aquest disc, no, el que us hem presentat avui en l'episodi de Blanc en Negre, no és només una revolució sonora, és una revolució emocional. És l'acceptació que de créixer implica deixar enrere versions anteriors d'un mateix, encara que hagin estat estimades, encara que hagin funcionat. És reinventar-se. Aquí el canvi no és cap caprici, és una necessitat vital. Canviar per no quedar-se petrificat. I aquestes sensacions són molt presents en els processos creatius. En Sgt. Pepper's parla de continuïtat, d'imaginació, de llibertat creativa, però sobretot parla de l'ofici d'aguantar-se dins del caos del món sense perdre la curiositat. No ofereix respostes clares, obre portes, i en aquest gest tan valent com fràgil hi ha la seva vigència, recordar-nos que reinventar-se no és trair-se, sinó intentar continuar sent viu.
1: Exacte, i a més, aquest disc avui li hem posat un contrapunt en el que és la part negra del programa, Blanc, els Beatles, i negre avui ha sigut Tame Impala. Tame Impala ha dit el seu disc, que el publica el 2015. Currents. Currents és un disc fet des de l'acceptació de que ja no ets qui eres. Kevin Parker ja no escriu des de l'eufòria del canvi, sinó des del vertigen que provoca. Deixa enrere dos discos de rock psicodèlic i es centra en l'electrònica sense deixar de banda aquesta psicodèlia. Aquest disc parla de deixar-se anar, de relacions que s'acaben, d'identitats que es dissolen, de la necessitat d'acceptar que el temps fa la feina, encara que tu no estiguis preparat. Currents no romantitza el canvi, el monstre amb tota la seva incomoditat, amb la por de no reconèixer-te després. És una música feta amb ofici i contenció, que no busca impressionar, sinó sostenir. No promet arribar a cap lloc millor, només acompanyar el procés. I en aquest acompanyament hi ha una força molt clara. Assumir que canviar fa mal, però quedar-se quiet encara te'n pot fer més.

0: amb aquesta curiositat, aquesta versió de John Lennon cantant a l'Stand By Me, també arribem al comiat final i a posar el punt final a aquest episodi de Blanc en Negre. La música no avança en línia recta, ja ho sabem.
1: Avança en cercles.
0: Això és Blanc en Negre.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

Els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.